0: Anem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: Així som, el magazín de Radio Castelldefels. Ana López.
4: Doncs una proposta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, noves experiències a la comarca del Baix Llobregat per gaudir amb família. Parlem amb el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, al respecte. Molt bon dia, Javier.
5: Hola, molt bon dia a tothom. Com esteu?
4: Molt bé. Escolta'm, de nou començar aquesta campanya. Recordem en què consisteix.
5: Doncs mira, aquest any la campanya, com bé iniciaves, doncs es tracta de poder fer escapades en família aquí al Baix Llobregat i és una proposta on fem els que diem nosaltres els cupons, que són cupons de descompte que permeten que les famílies puguin accedir a una oferta turística aquí a la comarca, al públic familiar, i que puguin accedir a unes experiències que són variades, que són atractives, que tenen una bona qualitat i, sobretot, són assequibles. Per què? Perquè algunes d'elles tenen un 50% de descompte, altres un 20%, altres tarifes reduïdes, altres un 2x1. I, de fet, doncs, ja tenim un total de 16 on diferents municipis participen. Per exemple, en el cas de Castelldefels doncs, tenim la... el Canal Olímpic o tenim l'activitat del Piràtia, però enguany tenim més propostes noves, no? I d'això va, que puguem fer escapades en família i visitar coses en condicions especials, econòmicament parlant, no?
4: Aquest programa, com explicaves, compta ja amb activitats que es repeteixen any rere any, però procureu també buscar cada any experiències noves.
5: Correcte. Aquest any, per exemple, proposem 3 noves, no?, que se sumen a aquestes fent un total de 16, i enguany doncs, tenim doncs, activitats del Centre de Vela del Prat de Llobregat, també el Museu de Renaixement de Molins de Rei i la Colònia Sadó d'Esparreguera. Cadascuna amb la seva peculiaritat, no?, perquè de cap i a la fi es tracten de propostes que puguin... aportar valor des del punt de vista de l'oci, de la cultura i també, com no, no? Pues, des del punt de vista fins i tot de natura. No?
4: Una mica per a tots els gustos i per gaudir en família. Són activitats que es fan al llarg d'una jornada, d'un dia, no?
5: Bueno, la veritat és que hi ha diferents propostes i cadascuna té les seves condicions. Jo el que sí que recomanaria a tothom que estigui interessat en accedir a aquests cupons és que accedeixi a la pàgina web del Consorci de Turisme, que és turismebaixllobregat.com, i a l'apartat de cupons, doncs, res, facilitant les dades poquetes, el nom i un email, un se les pot descarregar i tens allà les diferents propostes i les condicions en les que es pot accedir, no? Perquè n'hi ha moltes, no? I cadascuna... depèn una mica de com s'ha proposat la proposta, no?
4: Hi ha una data límit per inscriure's?
5: Doncs ara mateix està en curs, no? I fins a... És a dir, ara mateix qualsevol persona que estigui interessada pot inscriure's. I, de fet, fins a, diria que febrer del 2027 es poden consumir aquests cupons, no? O sigui que tenim molts mesos per davant per anar descobrint el territori, els seus actius, que en són molts. I a més, vull dir que avui aquest any és especial perquè, a més, és un any que encaixa amb el que és la celebració de l'any Gaudí, no? Que també dintre d'aquest marc de visita turística per la comarca, tant dels residents com els visitants que vinguin a veure'ns, doncs és important, no? Perquè tenim una proposta també molt interessant que connecta amb la celebració de l'any Gaudí, no?
4: Ah, perquè clar, com estaves explicant, aquí hi ha propostes lúdiques, però també culturals, ja que entraria doncs, l'ensablament amb la celebració aquest any de l'any Gaudí, perquè tenim peces de l'arquitecte de la comarca.
5: I tant.
4: Destacada, la Gaudí, Gaudí.
5: Sí, sí, de fet, el Baix Llobregat té molts actius de diferent naturalesa, però el que és el modernisme és molt important, no? L'any Gaudí, doncs ens permet aprofitar aquesta, anem a dir, aquesta commemoració i fer-lo servir com un fil conductor doncs, que ens ajuda a descobrir, no? Descobrir doncs, la cripta Gaudí, la colònia Güell, el Can Negre de Sant Joan d'Espí, l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, que és la Rajoleta, Esplugues, no? En definitiva, no només l'haurà de Gaudí, no? Sinó també la dels seus deixebles, no? Que aquí tenim un llegat molt important a la comarca, no? També, per exemple, la cascada de Vicenç al Museu de les Aigües, a Cornellà de Llobregat, que ens permet veure doncs, una altra realitat de caràcter industrial. I, bueno, i també vull dir una cosa que és important, que des del punt de vista de la ruta del tram, per exemple, que és una de les campanyes que fem de manera habitual, enguany, amb aquest impuls de l'any Gaudí, ens permet visitar molt patrimoni modernista que en determinades parades del tram que estan molt a prop, no? I que tu fent una mobilitat sostenible i anar-te movent pel tram, doncs pots fer diferents parades a llocs emblemàtics on el modernisme és significatiu, no? Així que tenim una proposta de cupons, jo crec que molt interessant i molt connectada amb l'actualitat cultural que tenim enguany, no?
4: I com explicaves també, i tenint en compte aquesta actualitat cultural, es pot visitar, com explicaves al principi, Javier, també el Pirate, aquí al castell de Castelldefels. Sí, està inclosa sí. Dins de les propostes.
5: Sí, de fet, en aquest cas, dintre dels cupons, doncs, Castelldefels també té la seva proposta perquè la gent vingui a visitar Castelldefels i aquests actius, doncs és el Pirate, no?, que relata una mica el passat de lo que representava navegar al costat de Castelldefels i els riscs que suposava, no? I amb aquesta experiència que crec que és molt interessant, en aquest cas amb 2 euros de descompte pels adults, i després la possibilitat d'anar al Canal Olímpic, no? Que també és una cosa molt interessant perquè també dintre d'aquesta proposta, escolta, doncs es pot gaudir d'una barqueta de manera gratuïta, vull dir que què més podem demanar, no? Que fer comarca i anar trepitjant les coses interessants que els diferents municipis ens proposen, no?
4: I que tenim aquí a la vora, al costat mateix, eh?
5: I tant, i tant. No fa falta anar gaire lluny per gaudir i jo crec que fins i tot és molt interessant que anem descobrint el que ens ofereix el nostre territori, que és molt, i jo crec que, a més, cada vegada més tothom ho està fent molt bé per ser un referent i un destí turístic, no?
4: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos de nou a aquesta proposta, Javier González Abad, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Noves experiències en família a la comarca amb l'adquisició d'aquests cupons per visitar indrets de caire molt variat, des de Castelldefels fins a Olesa de Montserrat o Esparreguera, els últims municipis ja o Abrera. Moltíssimes gràcies, Javier, que vagi molt bé.
5: A vosaltres sí que tingueu bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
6: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu.
3: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Doncs aquest és un dels temes doncs de sempre, clàssics del Sau, que hem de dir, d'una banda carismàtica del pop-rock en català, que va venir el passat divendres a Castelldefels per oferir un concert molt íntim als associats i a les associades de l'entitat Artiment. I en aquesta entrevista, doncs, l'altre 50% del Sau, el Pep Sala, després de la mort del Carles Sabater, el seu carismàtic cantant, va estar parlant amb nosaltres de per què aquest concert, a través d'una fundació que tenen per tenir cura de la salut mental i dels propers projectes del Sau, que encara continuen i fent sold out en cadascuna de les actuacions que fan.

0: Doncs quina sorpresa que hem tingut avui quan hem vist a Pep Sala i la gent de Sau, doncs aquí a Castelldefels, i és que estan per una raó, podríem dir, solidària, que ara ens explicarà el Pep Sala. Què tal?
1: Molt bé. Hola, què tal? Com estem?
0: Com anem? Escolta, vosaltres feu un concert de petit format.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Per Artiment, una associació de persones que pateixen malalties mentals aquí al nostre municipi. Com va estar aquesta col·laboració?
1: T'explico. Jo, juntament amb Joan Capdevila, que també corre per aquí, que és el tercer Sau, diguem-ne, no? Doncs fa uns quants anys vam crear la Fundació Sau. La Fundació Sau, com totes les fundacions, tenim uns objectius. El primer és preservar el llegat del grup, i ara estem creant un espai de realitat virtual a Osona, que la gent podrà fer un viatge i poder anar a concerts de Sau dels anys 90 i dels anys 80, gràcies a la realitat virtual. Això suposo que cap a finals d'any, doncs, això ho obrirem. També una altra cosa que ens dediquem és, per exemple, a ajudar una mica la música d'aquest país, i aleshores doncs, tenim un premi que cada any donem a un grup i li enregistrem un disc, li publiquem, el promocionem, etc., amb la mesura que podem. I el tercer és que treballem amb la relació entre música i salut mental, que és un tema que sempre a mi m'ha interessat molt. Aleshores, a dins d'aquest camp fem moltes coses. Estem enregistrant un disc amb un grup de Sabadell que es diuen els Cracs d'Andy, que tenen el síndrome de Down, i que els estem ajudant a enregistrar un disc. I una altra cosa que fem és que estem fent una gira durant tot aquest any i l'any que ve, perdona, amb 30 centres de salut mental de tot Catalunya. I estem fent concerts petits, un petit format, i concerts petits, per a tota aquesta gent que potser ho tenen difícil per anar a concerts de música en la vida real, saben que existeixin i els hi portem a casa, i els hi fem a mida. Aquí farem un concert normal de corrent, però hi ha llocs que els hem de fer més específics. Per exemple, hem estat en centres, doncs, per exemple, hi ha més gent amb epilèpsia, aleshores no hi ha, hem de vigilar amb els llums, amb el volum, exacte, amb aquestes coses. Ho fem bastant a mida a cada centre. I avui, doncs, tinc la sort i l'honor d'estar aquí a Artimena, que aquí a Castelldefels.
0: A ningú se l'escapa el poder terapèutic absolut de la música, no?
1: Sí, i malauradament, el poc que sabem. És curiós, eh? Juntament amb altres companys, per exemple, amb l'Eduard Estivill, amb el doctor Estivill, sí, que ens uneix una bona amistat, estem treballant una miqueta el per què, intentar investigar per què la música pot afectar-nos sentiments. En el fons, la música són freqüències, no? Aleshores, com pot ser que una música ens commogui, ens emocioni, ens faci plorar, ens enervi, ens faci saltar, ens faci alegria, o ens provoqui tristesa? Per què això, no? I estem treballant en aquest camp, també amb neuròlegs i tal, però se sap molt poc. Fins i tot ens hem posat en contacte amb la Universitat de Harvard i dient, bueno, estem fent recerca en aquest camp, i ells també diuen, doncs, gràcies, perquè tampoc en sabem molt poc. Hi ha teories, hi ha treballs, però realment sabem molt poc sobre el per què la música ens afecta, no? El que sí que sabem és que ens afecta, i aleshores sabem que la gent, després d'escoltar música, doncs se sent més bé, se sent més tranquil·la. Difícilment la música es genera amb violència. És curiós, perquè gent que té, per exemple, un punt violent, doncs amb música ens tranquil·litza molt. Hi ha molts elements molt interessants en aquest camp. A mi m'apassiona, i fa molts anys que m'hi dedico, fot més de 20 anys. El que passa ara, gràcies a la Fundació Sau, ens ho podem dedicar més intensament, no?
0: Bueno, vosaltres de la primera època veu omplir estadis, això també heu notat des de l'escenari, vosaltres mateixos, no? No només la sensació que produeix la música a les persones, sinó en els mateixos músics, la sí, resposta del públic, eh? És al·lucinant.
1: Sí, evidentment, a dalt l'escenari, si et poses la pell de gallina, a dalt l'escenari et passen mil coses pel cap, no? Però també un altre camp, si em permets, un altre camp, sí, que també treballem, que ara volem començar, és amb l'apartat de... És a dir, també totes les patologies que patim els músics, a nivell mental, sí, que n'hi ha moltes, no? Des de addiccions a l'adrenalina, a vegades l'escenari té un punt semblant a la ludopatia. Hi ha músics que quan es retiren o quan estan per períodes sense fer actuacions cauen amb la depressió. I tot tipus, en cas sobretot de nois, amb temes d'anorèxia, degut abans fèiem concerts, quan nosaltres vam començar a fer concerts als anys 80 i 90, et tiraven una foto al concert i ja n'hi havia prou. Ara l'endemà a les xarxes n'hi ha 20.000 i la gent es veu i carai, que estic gras, carai, que estic vermell, que estic...
0: Sobretot no sé. Si són dones. Encara
1: és més. I aleshores això ajuda més a caure en coses tipus anorèxia, bulímia, aquest tipus d'enfermetats. Però això que deies, les sensacions de l'escenari, sí. Ara aquest any nosaltres amb Sau estem fent, ens hem tornat a juntar a la banda original i estem fent una gira amb teatres, amb un espectacle que es diu Una nit... un concert de pel·lícula, perdó. Un concert de pel·lícula. Mm. I és que s'està fent una pel·lícula sobre el grup.
0: Ah.
1: S'està rodant una pel·lícula...
0: No s'havia fet mai?
1: No, no? Una pel·lícula de ficció, bueno, un biopic, com...
0: Bueno, un documental seria,
1: no? No, no, documental, no, és una pel·lícula,
0: Una pel·lícula.
1: Amb actors, hi ha un actor que fa de Carles Sabater, un actor que fa de mi, un actor que fa de Joan Capdevila, etcètera, no? I s'estrenarà segurament l'octubre. Aleshores, gràcies a això de la pel·lícula, ja estem fent una gira amb teatres, ens hem ajuntat a la banda original. Per exemple, aquest dissabte estem al Teatre de la Passió d'Olesa. Bueno, portem ja 12 concerts, gràcies a Déu ens va superbé, hem fet sold out a tots els concerts, estem encantats de la vida. I aleshores doncs, tenim imatges ja de la pel·lícula amb exclusiva, aleshores doncs, portem una superpantalla d'uns 10 metres, i nosaltres estem fent el concert a baix, la superpantalla a dalt, i moltes vegades es dona la situació que hi ha els actors que fan de nosaltres a dalt a la pantalla actuant, nosaltres a baix fent música realment, però a vegades també gràcies a la tecnologia avui dia podem... la veu solista pot ser de la d'en Carles. Aleshores hi ha moments que realment és
0: emocionant,
1: és emocionant i és... Els primers assajos van ser uau! Però... és molt gust i molt emocionant i és fantàstic també aquesta poder reviure el que fèiem, els concerts i la música que fèiem doncs, durant els anys 90 i tot això, no? Però ja t'ho dic, estem encantats, tota la vida ens va superbé i aquest any doncs, farem suposo que arribarem a la trentena de concerts pels principals teatres de Catalunya.
0: Que bé, tu continues composant, és
1: sí,
0: clar, no?
1: Sí, fent cançons, sí, i jo vaig deixar, diguem-ne, durant molts anys vaig funcionar en solitari com a Pep Sala.
0: I la
1: que el 2017 ho vaig aturar perquè també tenia ganes de canviar i sobretot concentrar-me en aquest projecte de la Fundació Sau. Però ara fa un parell d'anys doncs, que hem engegat, ens hem tornat a reunir a la banda original amb el Carles Oliver, el Ramon Altimir, el Pep Sánchez, els que vam fer amb els primers discos de Sau, la banda original, els que vam crear a Sau l'any 1987. I és molt gust, perquè és, clar, a més hi ha una relació personal molt gran amb aquesta gent i estar a l'escenari amb ells i gires i els veus i dius, uau, és la meva família, no?
0: I tant, després de tants anys. Teniu relació amb la resta de bandes que funcionaven en aquell moment històricament irrepetible, crec jo?
1: Sí, fa dues setmanes vaig trobar-me amb el Pepi Fortuny, vam coincidir en un acte, amb el Gerard de Sopa també i amb el Àngel dels Gossos, sí. A veure, no quedem per anar a sopar, però sí que ens veiem i quan ens veiem estem contents de veure'ns i aquestes coses. Doncs... A més, una altra cosa que fem, si em permets, aquests concerts, a cada concert convidem un artista local.
0: Ah.
1: Per exemple, la setmana passada que vam actuar a Tarragona, vam actuar al Teatre de Tarragona, doncs vam tenir convidat el Vinaixa, l'Èric Vinaixa, des de les Terres de l'Ebre. Ha vingut des de la Lucrecia, que és una gran amiga, a la Mariona Escoda, i ara amb el Manobrer i en Pilot. Vull dir que cada concert tenim un artista diferent que ve al concert. I aleshores també és la manera de retrobar-te amb artistes i a vegades amb artistes, conèixer artistes nous que potser coneixes poc i n'aprens d'ells, també, no?
0: I què us sembla ara com està el rock al pop en català en aquests moments, en general?
1: Home, jo no estic molt al cas, però jo veig que està en molt bon moment. Hi ha grups que ho estan patant a lo gran, hi ha gent que ho està fent superbé, hi ha gent de tot tipus d'estils. Ha canviat molt, afortunadament, això. Nosaltres, quan començàvem, ens feien aquella pregunta per què canteu en català? Ara ja no la fan, aquesta pregunta, afortunadament, no? Jo penso que està molt bé... La salut de la música en català doncs ara és molt bona i estic content i orgullós perquè nosaltres vam posar un granet de sorra perquè estiguéssim ara aquí, no?
0: I tant. Doncs Pep, t'agraïm moltíssim que hagis vingut als nostres estudis, que vagi molt bé amb la vostra fundació, evidentment, i esperarem veure aquesta pel·lícula o qualsevol dels concerts que esteu fent aquesta temporada.
1: Moltes gràcies.
0: Me n'alegro molt de veure.
1: A reveure.
0: A reveure.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Pues nuestra última incursión en la unidad móvil nos porta a Resport Clinic, una clínica especializada para esportistas situada en la ronda Ramon Otero Pedrallo número 5. Parlem amb Jordi Torres, el seu responsable. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Explica'ns una mica la història de Resport Clinic, Jordi.
1: Bueno, Resport és una clínica de traumatologia esportiva que neix a Barcelona fa 10 anys, de la mà del doctor Ferran Abad, i al llarg d'aquest temps pues, la clínica ha anat evolucionant i guanyant molta experiència amb esportistes tan amateurs com professionals.
0: A vosaltres us deriven els pacients a algun centre sanitari o qualsevol persona amb aquesta problemàtica pot venir aquí a informar-se?
1: No, nosaltres estem oberts a qualsevol tipus de pacient. Sí que a vegades ens els deriven centres hospitalaris i centres mèdics, però qualsevol persona pot assistir directament amb nosaltres.
0: Una clínica especialitzada doncs, a esportistes, qualsevol esport?
1: Sí, en general podem arribar a tractar qualsevol tipus de lesió, tot i que evidentment les més freqüents són les que tenim aquí de forma més habitual.
0: Quines són aquestes lesions més freqüents?
1: Bueno, podríem classificar una mica per esports, on el món dels runners, el pàdel, el futbol i alguns altres tipus d'esports d'aquestes característiques són els esportistes que acostumen a patir més lesions.
0: Són lesions a les quals vosaltres interveniu per evitar el dolor i perquè es curi, evidentment, no?
1: Sí, tenim un perfil d'esportista que ve a fer aquí treball preventiu, però el volum més important de gent que tenim nosaltres són pacients que ja han patit la lesió, que una vegada s'han lesionat doncs busquen un diagnòstic de qualitat i un tractament amb els màxims recursos disponibles.
0: Jo crec que has fet esment d'un tema important com és la prevenció, perquè evita futures lesions en molts casos, no?
1: Sí, de fet és bàsic. Un dels problemes que té l'esportista amateur, sobretot, és que dedica molt temps en el seu esport, però poc temps a la preparació física, que és elemental per evitar problemes de salut.
0: Quan fa que teniu obertes les portes de Resport Clínic aquí a Castelldefels?
1: Doncs vam obrir just la setmana passada.
0: Ui, molt poquet, no? I com van les coses?
1: Bé, com que ja estàvem actius des de fa temps a Barcelona i allà ens venien pacients de Castelldefels i Rodalies, a l'obrir aquí hi ha hagut uns quants pacients que es desplaçaven fins a Barcelona que ara ja tenen el centre més a prop de casa seva.
0: Doncs molt bé. Quin és el vostre horari d'atenció al client, Jordi?
1: Per ara obrim al matí de 8 a 12 i a la tarda de 4 a 8, però la idea és anar ampliant l'horari fins que sigui horari continu.
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i desitjo llarga vida al negoci.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Doncs ahir acabem d'estar a Resport Clínic, una clínica especialitzada per esportistes que fa escassament una setmana que va obrir les seves portes amb les lesions més freqüents dels esportistes i la importància també de ser preventiu per evitar que passi que succeeixi aquesta lesió. Esta és la ronda Ramon Otero Pedrallo número 5.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Habaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les habaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, hola, molt bona nit. Són les 9 i benvinguts un dia més al Dilluns Esportiu de Ràdio Castelldefels, l'espai on anem a repassar, on anem a conèixer un dilluns més com ha estat aquest passat cap de setmana del 16 i 17 de maig del 2026. Un cap de setmana que, com és habitual, hem tingut carregat d'activitat esportiva amb diferents disciplines, amb molts partits i també amb protagonistes. L'edició del dia d'avui és la del dilluns 18 de maig del 2026. Us soc el Cristian Cano, m'acompanya, com no pot ser d'una altra manera, el Sebas com a tècnic de so. I ara sí que sí, quan passa un minut de les 9, comença el Dilluns Esportiu.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, anem a repassar i comentar com han estat els resultats d'aquest passat cap de setmana en l'esport local. Un cap de setmana del dissabte 16 i del diumenge 17 de maig del 2026, que vaig avançant, que en línies generals doncs ha sigut negatiu pels interessos de les nostres entitats esportives. Ja que recordem, mica en mica ens apropem ja al desenllaç de temporada, els equips es juguen coses molt i molt importants i malauradament en aquesta ocasió doncs, diferents enfrontaments han acabat en creu i han suposat diversos descensos de categoria. Pel que fa a protagonistes, en aquesta ocasió el dilluns esportiu parlarem amb el Javi Arnal, entrenador del sènior B masculí del futbol sala Castelldefels, un equip que va empatar el dissabte per la tarda 3-3 a la pista del Sant Boi i que va pujar a la Lliga Preferent Catalana. D'altra banda, l'altre protagonista del dia d'avui serà el Xavi Vigas, jugador del Club Bàsquet Joventut Castelldefels, que va jugar ahir pel matí a casa, partit al poliesportiu Can Roca contra el Tecla Sálabe i que va perdre el seu enfrontament. Una derrota que suposa el descens de categoria pel Joventut Castelldefels.

ha sigut un cap de setmana bastant negatiu pels interessos dels equips locals. Comencem parlant sobre la Lliga Elite, que aquest passat cap de setmana, dissabte a les 4, es va disputar la seva última jornada, la jornada número 30 de competició. El Castelldefels va rebre Canyars al Júpiter en una jornada marcada principalment perquè el Castelldefels depenia de si mateix per ficar-se a playoff mentre el Júpiter visitava la nostra localitat, ja sabent l'equip de Primera Catalana després de confirmar el seu descens el passat cap de setmana. De manera sorprenent, el resultat final va ser favorable a l'equip barceloní, favorable al Júpiter, que va saltar als Canyars amb un resultat de 0-1, acomiadant d'aquesta manera les opcions del Castelldefels per estar a la zona de promoció. El duel es va decantar amb una diana de Daniel Sánchez al minut 51 de partit, que va ser el primer i únic gol de l'enfrontament. D'aquesta manera, la Unió Esportiva Castelldefels, juntament amb la victòria del Rubí, fa que el Castelldefels sigui setè, mentre el Rubí superi el quadre mariner i ocupi en aquests moments la sisena plaça. Pel que fa a la resta de resultats que hem tingut al cap de setmana, aquesta jornada número 30 de la Lliga Elite, destacar l'Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0, el Rubí 3, Sabadell B 0, Castelldefels 0, Júpiter 1, Sant Joan Atlètic de Montcada 2, Prat 0, Unió Atlètica Horta 3, Vilafranca 2, Manlleu 2, Baix 1, Pobla de Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0 i el Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1. O sigui que d'aquesta manera la taula classificatòria queda ja definida de la següent manera. Amb el Sant Joan Atlètic de Montcada com a líder en solitari amb 55 punts, el Martinenc, que ha quedat segon amb 53, dos equips que seran de tercera federació de manera directa la pròxima temporada, i ja per sota la zona de playoff és per la Pobla de Mafumet, el tercer amb 52 punts, el Prat, el quart amb 43, després Sant Mauro com a cinquè amb també 43 punts, mentre el Rubí s'ubica com a sisè amb 42. Els play-offs seran entre la Pobla de Mafumet contra el Rubí a la primera semifinal, el partit de tornada a Tarragona, i l'altre entre el Prat i el Sant Mauro. El partit de tornada serà al camp de l'Associació Esportiva Prat. Ja per sota, la zona mitja, malauradament, el Castelldefels queda com a setè a zona de ningú amb 40 punts. Un Castelldefels que, si fem un repàs del que ha sigut tota la temporada, doncs ha estat tot el curs a la zona de promoció, i precisament el moment al que surt és el més important, que és a l'última jornada. Ja per sota, el Manlleu seria el vuitè amb 38 punts, empatat amb el Sabadell B, amb l'Atlètic Sant Just i també amb el Baix, i després la Unió Atlètica Horta, que s'ha salvat de manera límit, amb un final d'infart després d'aquesta victòria per 3-2 contra el Vilafranca, un partit en el qual el Vilafranca va estar fins en dues ocasions per davant el marcador, i l'Unió Atlètica Horta, amb un gol sobre la botzina, va mantenir la categoria. Els equips que seran de Primera Catalana la pròxima temporada són el Ciutat Cooperativa, que ha sigut el 13è, quart per la cua amb 36, el Júpiter, antepenúltim, amb 35, Vilafranca, penúltim, amb 32, i el Sant Feliuenc, cué, amb 31 punts. D'aquesta manera, la Unió Esportiva Castelldefels dona el carpetazo definitiu a aquesta temporada 2025-2026, un curs que segurament en les pròximes setmanes, sobretot ja de cara al mes de juny, coneixerem amb més profunditat les impressions de protagonistes del quadre mariner en una temporada que segurament, si li preguntem, doncs ha sigut bastant decepcionant. Un Castelldefels que, recordem, va començar molt bé la temporada amb Jorge Sánchez. L'equip era pràcticament invencible, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és cert que empatava molts partits, però sempre en la segona o tercera posició, ballant amb el Prat i també amb el Sant Joan Atlètic de Montcada, i que, sobretot, arran de l'inici del 2026, l'equip s'ha anat cap a baix, ha entrat en una línia molt negativa. Són dues victòries en les últimes, crec que 10-11 jornades, i sobretot aquesta dinàmica negativa doncs ha sigut el que ha marcat el desenllaç de curs pels interessos mariners. És moment de parlar també sobre el que ha succeït al desenllaç de temporada al grup 11 de Tercera Catalana, on també, en línies generals, portem notícies negatives. Comencem parlant sobre la positiva, que és la victòria de la Unió Deportiva Vistalegre, que va guanyar el que era una autèntica final en la lluita per la promoció d'ascens.

i és que l'equip blau va guanyar el camp de la Unió Deportiva Viladecans B per un resultat de 2-4 en un partit que, recordem, marcava l'equip que es ficava a la zona de promoció, ja que el Viladecans B era el tercer, el Vistalegre era el quart classificat, hi havia 2 punts de distància entre els dos equips i el Vistalegre estava obligat a guanyar aquest enfrontament. Ivan García va avançar al quadre castelldefelenc al minut 4 de partit, Víctor Martín empataria l'11 amb l'1-1, Omar Ruiz, superada la mitja hora, anotaria l'1-2, Joan Martín, abans del descans, tornaria a situar les taules amb el 2-2 i ja en la segona part, Santiago Díez i Manel Jiménez marcarien el 2-3 i el 2-4 definitiu. Una victòria del Vistalegre importantíssima que estarà a la zona de promoció d'ascens per intentar estar a segona catalana. Cal dir, abans d'això, abans de repassar la classificació, que hi ha una miqueta de trampa, perquè el Vistalegre, si ens fixem, ha sigut el tercer classificat. A priori, el tercer no hauria d'anar a la zona de play-off, però el líder, el Terlenca Barcelonista B, el tenia el primer equip a primera catalana, no pot pujar de forma directa. El segon ha sigut el que ha pujat de forma directa i el tercer, el Vistalegre en aquest cas, doncs s'ha fet amb aquesta plaça de promoció d'ascens. Podríem dir que el Vistalegre es fica al play-off una mica entre cometes de rebot. Pel que fa a la resta dels equips locals, portem notícies negatives. Hem de parlar sobre el Castelldefels B, que visitava el camp de l'Albir Rojita de Catalunya i que va perdre per 4-2. Un resultat que confirma el descens de categoria pel filial mariner en un partit que, recordem, l'equip de Jordi Arjona depenia de si mateix. Si guanyava el camp de l'Albir Rojita, es salvava. Aquesta derrota, juntament amb la victòria de l'Atlètic Viladecans, que va superar el Can Roca, doncs fan que el filial mariner baixi de categoria i que sigui de quarta catalana al pròxim curs. Un duel on l'Albir Rojita va començar molt bé, va ser àmpliament superior, va situar-se 3-0 al marcador. El Castelldefels B va obrir una petita escletxa per somiar situant-se 3-2, però finalment el 4-2 va ser una autèntica llosa i va signar el punt final de temporada per al Castelldefels B. I ara que estàvem parlant sobre el Can Roca, que ha perdut aquest partit contra l'Atlètic Viladecans, el resultat final ha sigut de 5-1 i, malauradament, aquesta derrota, per un costat, suposa el descens del Castelldefels B i, per altre, el Can Roca posa punt final en la seva estància a tercera catalana, ja que, recordem, el quadre verd porta ja unes quantes jornades sabent que és equip de quarta catalana. Si ens fixem en la classificació general d'aquest grup 11 de tercera catalana, el Terlenca Barcelonista B ha sigut el campió amb 67 punts, que, com hem comentat anteriorment, no podrà pujar de categoria. El que sí pujarà és el Fundació Atlètic Sant Just, que ha quedat com a segon amb 64 i el tercer, el Vistalegre, equip de play-off, amb 61. Ja per sota, el Virrojita de Catalunya també ha puntuat 61 punts. Aquí el gol a Berash, doncs, ha sigut a favor de la Unió Deportiva Vistalegre. El cinquè, el Viladecans B, amb 59. Sisè, Fontsanta Fatjó, amb 56. Can Vidalet B, setè, amb 45. Vuitè, Hospitalense, amb 44. Penyanguera B, novè, amb 42 punts. El Sant Boià B, que ha quedat com a desè, amb 31. I ha marcat la permanència en l'Atlètic Viladecans, amb 30 punts. L'equip de la posició de play-out ha sigut el Sant Just d'Esbert, amb 30 punts. El Castelldefels baixa en la 13a amb 30, 20 punts per l'Estuguenc, 16 pel Gornal i 16 també pel Can Roca, que ha sigut el cué classificat. O sigui que en línies generals, en la categoria hem de comunicar 2 descensos i un possible ascens del Vistalegre, que està classificat a la promoció d'ascens.

al bàsquet, malauradament, també en el dia d'avui portem notícies negatives. Abans de parlar sobre els dos partits que hem tingut aquest passat dissabte i també diumenge, cal obrir un parèntesi per destacar, per informar, que el Club Bàsquet Castelldefels, ni el sènior masculí ni el sènior femení, han tingut activitat aquest cap de setmana. El sènior masculí, recordem que des del passat dissabte va posar punt final a la seva temporada després de perdre a l'eliminatòria de fase d'ascens contra el Vic, mentre el bàsquet femení Castelldefels tenia jornada de descans a la Supercopa femenina. Un bàsquet femení Castelldefels que tornarà a jugar diumenge vinent per la tarda contra el Club Bàsquet Granollers B. De moment, no hi ha horari confirmat per aquest enfrontament. Pel que fa als resultats que sí que hem tingut aquest cap de setmana són respecte al Club Bàsquet Joventut Castelldefels, tots dos resultats negatius. Comencem parlant sobre el sènior masculí, que va perdre per 71-79 contra el Tecla Sala B en la 26a jornada del grup 6 de la primera territorial. D'aquesta manera, el Joventut Castelldefels, que ja estava descendit des de diumenge passat, doncs posa punt final a una temporada 2025-2026 bastant irregular i que, sobretot, ha destacat i ha quedat marcada pel desenllaç de curs tan negatiu, ja que suma 6 derrotes consecutives. El màxim anotador del partit, cal dir que va ser Marcos Sánchez, amb 21 punts, en un enfrontament que cal dir que, per moments, l'equip del Pedro Mendoza doncs va competir de tu a tu enfront del líder de la categoria. D'aquesta manera, l'equip finalitza la primera territorial a la zona del descens, 11è classificat, quart per la cua, amb 34 punts. Pel que fa a l'altre quadre del Joventut Castelldefels, el sènior femení també va perdre per 44-49 contra el Castellbisbal B. El maig va ser corresponent a la 26a jornada del grup 1 de la segona territorial. Un Joventut Castelldefels femení que, com passa en el cas del masculí, també posa punt final a la seva temporada amb una línia molt irregular i negativa de resultats després de portar 10 derrotes seguides. Laia Biondo i Clàudia Moreno van ser les màximes anotadores pel quadre groc amb 14 punts. L'equip finalitza la Lliga com a 11è, quart per la cua, amb 32 punts. Una posició que, això sí, cosa que no passa en el masculí, l'equip manté la categoria. Recordem que la segona territorial, per dir-ho d'alguna manera, és la lliga més baixa a nivell de sèniors i principalment és per això que el Joventut femení doncs, no tindrà cap descens aquesta temporada.

0: En clau futbol sala, el sènior masculí del futsal Castelldefels, l'Xbuyer Team, va empatar 4-4 a la pista del Frederic Mistral. El duel va ser corresponent a la jornada número 29 del grup 2 de la tercera divisió nacional, antepenúltima jornada de competició. D'aquesta manera, el quadre de Carlos Romo continua amb la ratxa positiva de resultats, ha tret 11 dels últims 15 punts i es manté en les primeres posicions de la classificació. Pel que fa al rival, cal dir que el Mistral porta una victòria dels darrers 12 partits i és un equip de la zona mitja-baixa de la classificació. El duel va ser d'absolut infart, ja que el Frederic Mistral va estar en diverses ocasions per sobre a l'electrònic i no va ser fins al minut 40, l'últim minut de partit, quan Ramon signés el 4-4 definitiu a favor del Castelldefels. Amb aquest punt, l'equip suma ja 53 a la categoria i se situa quart a la classificació. El pròxim cap de setmana, penúltima jornada de Lliga, partit a casa a Can Roca, enfront del Balaguer, rival que es juga en aquests moments la permanència. Pel que fa a la resta d'equips locals en la categoria femenina, hem de parlar sobre la primera divisió femenina, sobre el grup 2, on s'ha disputat la jornada número 26, on el CSR Castelldefels va perdre per 6-2 a la pista de l'APA Poblasec. Un CSR Castelldefels que, recordem, acabava la temporada amb bones sensacions després de les últimes 4 victòries en les darreres 5 jornades, però que en aquest cas doncs, s'ha trobat un APA Poblasec que va ser àmpliament superior al partit d'inici fins al final. El CSR Castelldefels femení acaba la temporada com a 5è classificat amb 43 punts, ja que, tot i que encara resti una jornada de Lliga, el rival que té per sota està a 4 punts de distància, mentre el rival que té per sobre, en la tercera, en la quarta plaça, doncs té un avantatge també molt i molt important de punts. L'última fita de les de Jessica Pastor serà en un partit a casa, partit a Castelldefels, contra el Futsal Comtal. Respecte al sènior femení del futbol sala Castelldefels, les grogues van ser derrotades per 1-4 a Can Roca en mans del Palmaser. Un duel que va quedar marcat sobretot per un nom propi com és el Dari, que va marcar un hat-trick i va ser la jugadora més destacat de l'enfrontament per part del quadre visitant. Amb aquest resultat, malauradament, hem de confirmar un descens més aquesta temporada com és el del sènior femení del futbol sala Castelldefels. Un futbol sala Castelldefels que, cal dir, que sumava una victòria en les últimes 10 jornades i que, sobretot, aquesta ratxa ha sigut el que ha marcat un abans i un després en el seu punt final de competició. Ara mateix, l'equip és antepenúltim amb 21 punts, està a 4 de la salvació, resta una jornada i és impossible que pugui mantenir la categoria. A la darrera fita de la temporada jugaran a la pista de l'Alzina, penúltim classificat. Seguim amb més esports indoor per parlar sobre els dos sèniors de l'esportiu Castelldefels d'handbol. Comencem parlant sobre el sènior masculí que va jugar el dissabte a 8:15 del vespre en la jornada número 30 del grup A de Primera Catalana. El quadre de Joan Obiols va tancar el curs amb una victòria bastant valuosa a la pista de líder del Sant Fost per 30-32. I és que segurament era el gran partit del cap de setmana en aquesta disciplina, ja que s'enfrontava el líder contra el segon classificat. Dos equips, Sant Fost i Castelldefels, que per cert són i seran equips de Lliga Argent la pròxima temporada. El duel va ser de màxima igualtat, el Castelldefels va arribar al descans guanyant per la mínima 16-17 i finalment l'equip de Joan Obiols, també per un resultat bastant similar, acabaria emportant-se la victòria pel 30-32 definitiu. Eduard Usté va ser el màxim anotador del quadre del Baix Llobregat amb 9 dianes. D'aquesta manera, el grup A de Primera Catalana acaba amb el Sant Fost com a campió amb 48 punts i amb el Castelldefels com a segon amb 47. Insisteixo, tots dos equips pugen de categoria a Lliga Argent. El Palau Tordera B ha acabat com a tercer amb 41 punts, el Sant Andreu ha sigut el quart amb 40 i ja per sota Cerdanyola i Lleyec Ballester, sisè i cinquè classificat, amb un total de 37. D'aquesta manera, el sènior masculí tanca un curs absolutament històric, un equip que ha sigut molt i molt regular amb tota la temporada, amb un joc bastant identificatiu, molt defensiu, un equip molt sòlid que ha sigut una autèntica roca a prop de la seva porteria i que crec, des del meu punt de vista, hi ha assolit un ascens més que merescut, ja que, recordem, aquestes últimes temporades, aquests últims anys, el Castelldefels, podríem dir, que mor a l'orilla. Moltes vegades s'havia apropat a l'ascens i per un punt, dos punts, o fins en algunes ocasions també per tema gol average, malauradament no havia sigut capaç d'ocupar una d'aquestes dues primeres places. Per fi, després de molts intents, l'equip de Joan Obiol serà de Lliga Argent la pròxima temporada. Com també passa en el sènior femení, que des de fa uns dies, des de la setmana passada, és equip de categoria superior. Un esportiu Castelldefels femení que en aquesta ocasió, el dissabte a les 8 del vespre, va disputar el partit d'anada de la fase d'ascens de la gran final de Primera Catalana. El duel es va disputar al poliesportiu Can Titó i va ser entre el Vilanova del Camí i l'esportiu Castelldefels. El resultat final va ser favorable al conjunt de la comarca d'Anoia, que s'imposaria per un definitiu 32-25. Cal dir que era un autèntic partidàs entre dos autèntics gegants a la categoria, ja que el Vilanova del Camí va guanyar el seu grup, mentre el Castelldefels també va ser el guanyador del seu grup de Primera Catalana. Pel que fa a l'altre enfrontament que han tingut a la categoria, el partit entre el tercer i el quart lloc se l'han portat el Garbí B de Palafrugell per un 38-31 enfront de l'Argentona. Si el Castelldefels vol guanyar el títol de Primera Catalana, doncs haurà de remuntar aquest resultat en contra de 32-25 al partit del pròxim cap de setmana. El duel de tornada tindrà lloc el dia 23 de maig, partit a Castelldefels, partit a Can Vinader, aquest Castelldefels-Vilanova del Camí. Les dirigides per Marc Viscarri, com a mínim, hauran de guanyar per 7 gols de distància si volen forçar la pròrroga. Tanquem la carpeta de l'handbol per obrir la del rugbi amb una de les notícies més positives però també més caòtiques del que ha sigut el plàning de partits d'aquest cap de setmana a Castelldefels. Un cap de setmana del dissabte 16 i diumenge 17 de maig que, recordem, marcaven les eliminatòries, les semifinals de la Copa Catalana Plata. Una competició que a priori estava en un format de Final Four, de semifinals i final, on participaven el club de Castelldefels, el seu, el Barça i el Químic. El que ha succeït és que una sèrie d'incidències han portat a la Federació Catalana de Rugbi a improvisar una mica amb aquesta competència, ja que diferents equips es van donar de baixa amenaçant, entre cometes, de que si no jugaven a casa no participarien a la competició i això va deixar el seu fora de la competició, que va informar la seva no presència fa una setmana, i el Barça, que també es va baixar del vaixell, per dir-ho d'alguna manera, d'última hora, aquest mateix divendres, informant que no disputaria el seu enfrontament contra el Químic. Això va deixar la Federació Catalana de Rugbi en una situació bastant límit entre l'espasa i la paret i va prendre pràcticament molt i molt ràpid improvisant una final entre el club i el Químic aquest passat cap de setmana. Dissabte es va disputar la gran final, que en principi la seu era Castelldefels, era Campitort, però també la van canviar d'última hora cap al camp del Químic, cosa a la qual el Castelldefels finalment va accedir. Una final que finalment va acabar guanyant el Cruc per un resultat de 21-26. Un campionat, una victòria del Castelldefels Rugby Union Club en una de les edicions de la Copa Catalana Plata segurament més boges de tota la història. Des d'aquest espai, des del dilluns esportiu, donar l'enhorabona i felicitar el Castelldefels Rugby Union Club, a tota la gent del club, des dels jugadors, el cos tècnic, el president, el tècnic, l'Antoine Ribeiro, per aquest grandíssim èxit. Un Antoine Ribeiro que, per cert, avui no ens podrà atendre perquè no hi havia disponibilitat al calendari, però sí que el tindrem, està confirmat, el pròxim dilluns. El dilluns esportiu parlarem amb l'Antoine Ribeiro, campió de la Copa Catalana Plata. I després de comentar una miqueta per sobre el que ha sigut aquest cit, entre cometes, de tota la Copa Catalana Plata al rugbi, hem de marxar al món de l'hoquei herba per parlar sobre el Castelldefels Hoquei Club. El seu primer equip masculí va jugar el dissabte a les 3 de la tarda la 8a jornada del grup A de la segona fase de la Divisió d'Honor B i va empatar en la seva visita a Las Rozas en aquest empat contra el Madrid Las Rozas 2-2. Un resultat que no té cap incidència pel que fa la taula classificatòria, ja que el Castelldefels està classificat a la promoció d'ascens des de l'última jornada. Pel que va ser el partit en si, es va avançar el conjunt roig i negre al marcador amb el 0-1, el conjunt madrileny va capgirar amb el 2-1 i, finalment, el Castelldefels empataria amb el 2-2 definitiu. D'aquesta manera, amb aquest resultat, el líder queda al Carpesa amb 21 punts, el Castelldefels, que es ficarà al playoff, ha sigut el segon amb 16, mentre Las Rozas de Madrid ha quedat com a cué el tercer d'aquest grup de 3 amb un total de 12. Pel que fa al calendari més immediat per l'equip dirigit per Miquel de Las, ja la pròxima fita del Castelldefels Hoquei Club ja serà l'eliminatòria per decidir si puja o si no puja la màxima categoria estatal d'hoquei herba. Una eliminatòria que tindrà lloc contra un rival de la primera divisió, que encara no està confirmat, serà entre Taburiente i Jolaseta, i en una eliminatòria que, com vam mencionar el passat dilluns amb el Miqui de Las, doncs tindrà diferents partits. Seran tres enfrontaments, el primer fora de casa, insisteixo, encara resta confirmar si serà a Guipúzcoa o si es disputarà, en aquest cas, a les Illes Canàries, i després el segon partit i el tercer, que sí que està confirmat, tindrà lloc al camp municipal de Viaferria. O sigui, una de les notícies més positives d'aquest cap de setmana ha sigut que el Castelldefels estarà a la següent fase i lluitarà per l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei herba. Pel que fa als interessos del sènior femení del Castelldefels Hoquei Club, nova derrota del conjunt roig i negre en aquesta ocasió per 8-1 al camp del júnior. El maig va ser corresponent a la jornada número 21 de la Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, tant i tant en contra, el quadre castelldefelenc continua sense guanyar en el que portem de temporada i, a més, confirma de forma matemàtica el seu descens de categoria. Les roxinegres ara mateix són cues classificades, sumen 3 punts i ja no tenen cap possibilitat d'agafar el Club Deportivo Terrassa, que és el penúltim. Precisament, a la següent jornada, el Castelldefels femení es veurà les cares amb el Club Deportivo Terrassa per posar punt final a la temporada.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs ja sí que sí, és moment de concluir, de posar punt final a l'edició del dia d'avui del Dilluns Esportiu. Donar les gràcies al Javi, també al Xavi, per passar-se en aquesta edició de dilluns i també a vosaltres. Com sempre, moltíssimes gràcies per escoltar-nos una setmana més. Una abraçada ben forta als Sebas des del sud i fins al proper dilluns. Adeu-siau!

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
6: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
7: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldefels. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
8: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
9: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
10: Todos los viernes a las 10 de la noche.
11: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, con la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
12: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat.
13: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
6: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons.
14: cada setmana un nou programa dedicat al món de les habaneres. Amics de les habaneres, a Ràdio Castelldefels.

Hola de nou, amigues i amics de Les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Tinc programades avui 6 havaneres i, la veritat, no sabria dir amb certesa quina m'agrada més, perquè totes m'encanten. Començarem amb La barca abandonada i amb l'entranyable grup Port Bo. La va composar a la lletra Josep Maria Monestral i a la música Salvador Duban. Ens parla la lletra d'una barca abandonada i destrossada que està plorant. La barca recorda quan era la reina de la mar. Era la barca més preuada, la que tothom volia. S'atensà llavors a la barca un vailet i, veient la seva enyorança i els seus plors, li promet que l'arreglarà i que tornaran els dos a surcar la mar, amb veles noves i ben inflades. És, amics meus, una bella poesia i també un bonic conte. Som-hi, doncs, La barca abandonada i Els amics de Port Bo.

Dios, mi península hermosa. Ens la interpreta el grup Barca de Mitjana. Aquesta havanera ens narra el comiat dels soldats espanyols embarcats per anar a fer la guerra a Cuba. Ells, plens d'empenta i de coratge, noten aquell regust agre al deixar enrere la seva pàtria, que va quedant enrere a cada cop de mar, lluny, cada cop més lluny. Ells, amb una mirada sorruda, trista i amb llàgrimes als ulls, canten aquesta bonica havanera, no sapiguen pas, encara, el mal tràngol que els espera a la guerra de Cuba. Barca de Mitjana i adiós, mi península hermosa.

La propera habanera es diu Torrevieja, composada la lletra i la música per Ricardo Lafuente, nascut a Torrevieja, un poble costaner de la província d'Alacant. Lloa, en aquesta complerta habanera, el seu poble, al mar i a les platges, tot i fent un símil amb Cuba. Torrevieja no té res a envejar a Cuba, ens diu a la lletra, ni amb platges, ni amb l'olor de la mar, ni en la llum, ni amb els amors que allí es troben. Anem, doncs, a Alacant a descobrir tots els dons que té Torrevieja. Ens la canta el grup Mar Endins.

Antònia Vilàs va ser una gran poetessa. Va composar aquesta preciosa havanera que es diu El mar i la pàtria. En ella lloa la mar, els pescadors, les barques, els mariners i a la seva pàtria, Catalunya. Ens la canta el grup Mar Endins. Es varen fundar el 1979 i, si no estic mal informat, penso que va ser el primer grup en fer un concert d'havaneres al Palau de la Música. Escoltem Mar Endins, El mar i la pàtria.

Escoltarem ara Plora guitarra. La va composar el mestre Ortega Monasterio. És molt animada i lloa, sobretot, a la seva guitarra. Té uns aires de rumba i ens la interpreta la cantant Neus Mar, que, per cert, és nascuda a Calella de Palafrugell. Neus Mar, Plora guitarra.

Tanco avui el programa amb els amics del grup Montjuïc i amb un dels seus temes preferits, Lola, la tavernera. La va composar en Carles Casanovas amb lletra i música. Ell és el director musical del grup Porvó. Ens diu la lletra que la Lola, que és una bonica, simpàtica i presumida tavernera, a canvi d'un got de bon vi, exigeix al cantador de veneres que li canti unes cançons de taverna. És una venera molt animada i divertida i ens la interpreta el grup Montjuïc. Amigues i amics, compto amb vosaltres per la setmana vinent. Us desitjo a tots molta, molta salut. Us ha entretingut Ramon. Adeu.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Ben tornats una setmana més, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començarem avui amb una havanera de l'època de l'esclavitud a Cuba. Es diu Lamento Esclavo. Ens la canta el grup Peix Fregit. Ell és un negre captiu i esclau fins a la mort. Mai coneixerà la llibertat. Tot i així, va somiant en el dia en què tots els negres seran lliures i no patiran el que a ell li ha tocat viure. Peix fregit i Lamento Esclavo. Cau!

Em aneu dient amb els vostres missatges que voleu escoltar habaneres força conegudes i clàssiques. Doncs vinga, anem-hi. Estic segur que tots cantarem ara la propera cançó, La Gavina. La coneixem tots i es canta a moltes i moltes cantades d'habaneres. La va composar Frederic Sirés i la va fer per una cubana de la que es va enamorar. Ella es deia Ofèlia. És l'habanera catalana més antiga, data de l'any 1947. Sirés va néixer a Begur, ens la canta avui el grup dels Pescadors de l'Escala. Vinga, amics, acloquem els ulls i imagineu com la gavina s'esmunya entre les ones de la mar. Els Pescadors de l'Escala i La Gavina.

La banera que ve ara és la clàssica balada marinera. Té un to marcadament nostàlgic i gairebé m'atreveixo a dir que també una mica mandrós. És un tema clàssic a totes les cantades de baneres. Sempre tots els grups la toquen. Ens explica, sobretot, el mestissatge que en aquell temps era molt comú en els mariners que varen anar a Cuba i que allí s'aparellaven. Temptat sempre per els petons que els hi oferien les dolces noies cubanes amb aquells llavis tan càlids. Es diu «Mi madre fue una mulata». Ens la canta el grup Cavall Bernat.

Bé, complaurem ara a Pere. Vol escoltar Mariner de Terra Endins i diu que voldria escoltar-la per al grup Montjuïc. Doncs endavant. La lletra és de Narcisa Oliver. La música és del mestre Bastons. És probablement la seva peça més popular i coneguda. Ens narra la visió que té un pastor de terra endins del que pot ser el mar. Ell només coneix les muntanyes i sent una forta enyorança i melancolia per poder conèixer com és el mar, de qui tothom en parla d'una forma tan encisadora. Per tu, Pere, i per tots vosaltres, el grup Montjuïc i Mariner de Terra Endins. Som-hi.

Continua amb l'havanera A Catalunya tenim. La música i lletra són de Corona i de Montfort, a qui felicito tant per el so com per la lletra que han composat. És un cant a Catalunya, glosa al poble català, a la seva cultura, tradicions i història. Ens ve a dir que no ens cal anar a buscar a terres llunyanes quelcom millor del que tenim a casa. La música va anant agafant embranzida en la mida en què la lletra ho va requerir. Us deixo amb A Catalunya tenim i amb el grup Barcarol.

L'havanera Busca'm a l'Empordà, del grup Provó, no és només una havanera, és una poesia. Ens diu que a l'Empordà el sol neix, besant a la mar, que el sol pinta el cel abans d'anar a dormir, i mentre la tramuntana va fent núvols que no s'acaben mai. Ens diu que el seu poble viu de cara al mar i demana una proclama de llibertat. Si el vols trobar, ja saps, busca'l a l'Empordà. Felicitats, amics de Provó, per construir aquesta bonica poesia i convertir-la en cançó. Busca'm a l'Empordà, Provó.

Toca ara una manera que possiblement no hagueu escoltat mai. Es diu "D'on estàs?". El mariner, enamorat a Cuba, està buscant retrobar-se amb el seu amor. Ell està tombat a la platja esperant a la seva negrita. Tot i mirant l'horitzó i la mar, ell troba la seva calma mentre espera i espera a la seva negrita. Amb aquesta manera tanquem avui el programa, tot i desitjant-vos molta, molta salut. Adeu, amics, i us espero la setmana vinent. D'on estàs? I el grup Alba.

0: Què tal? Com esteu? És dimarts i avui ens despertem amb 13 graus a Vilafranca del Penedès, 11 a Tremp i 8 a Sant Pau de Segúries. Continuem tenint avisos per intensitat de pluja a partir del migdia a les comarques de Girona. I compte si heu de fer servir l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos perquè encara cueja l'espectacular incendi de dos camions d'ahir al vespre. En sentit nord, només hi ha un carril obert perquè es continua netejant la via i des del Servei Català de Trànsit demanen buscar alternatives.
1: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives que bàsicament són C32 i Nacional 340.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí un parell d'hores. A les 8 del matí, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte de pressupostos.
2: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Amb aquest breu bona nit sortia aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, va haver de sentir algunes crítiques. Avui en parlarem i sabrem detall d'aquesta reunió. També parlarem amb el secretari nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions a Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón. És cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia, per exemple, explica que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. En vam tenir, atenció, 2 cada setmana, amb un total de 7 morts. Això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra noia ho grava amb el mòbil. Els Mossos les tenien identificades, però no se'ls ha pogut imputar perquè són menors de 14 anys. I a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà Marc Cabra. Segur que la recordeu, és una periodista guanyadora d'un Pulitzer com a part d'aquell equip que va destapar els papers de Panamà. I parlarem del concepte anglès burnout, o el que és el mateix, cremar-se la feina, perquè ara la Mar ha decidit deixar el periodisme. En parlarem a partir de les 10. I després parlarem de ciència amb Rafa Vilasant Juan, avui de càncer de mama amb pacients, i atenem la doctora Cristina Saura, cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron. I a les 11, nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.

0: here tomorrow, but your dreams may not.
1: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
0: And I know that I have to go away. I know I have to go.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb el Tribunal Suprem, que avui debat si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill. És un cas molt semblant al de Noelia Castillo. Ara és un home que es diu Francesc, que té 55 anys i que arrossega seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts. La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya li va autoritzar l'eutanàsia, pel seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem ara analitzarà el cas i alerta perquè pot fixar jurisprudència, és a dir, dirà si una tercera persona, com un pare o una mare, tenen la legitimitat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat per decidir.
1: I a Brussel·les.
3: Tornen les protestes dels pagesos. La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre fertilitzants. En el context de la guerra a l'Orient Mitjà, la idea és assegurar el proveïment i, sobretot, controlar els preus. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent, incloent-hi d'espanyols, es concentren a la seu del Parlament Europeu d'Estrasburg per reclamar ajuda urgent.
1: I amb què t'ha dormit als Estats Units?
3: Amb un jutge de Nova York ha prohibit als agents de l'ICE fer detencions dins de les instal·lacions dels tribunals d'immigració. Això arriba després d'imatges en què persones migrants anaven als jutjats literalment a fer tràmits rutinaris i els detenien, de vegades literalment arrossegant-los i arrencant-los de les famílies. Entitats de drets humans insistien que això era inconstitucional.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb pluges torrencials, 3 persones han mort i 4 estan desaparegudes després de la

0: 28 i 29 graus i aquesta pujada continuarà durant els pròxims dies.
1: Ara són les 6 i 6, avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Vicenç Haig i Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol. Quan són les 6 i 6 i tenim complicacions ja a les carreteres, de bon matí, de seguida ho explicarem, però abans repassarem també altres temes amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: I comencem amb aquest acord que firmaran aquest matí a les 8, l'acord de pressupostos Salvador Illa i Oriol Junqueras.
2: L'entesa amb el tren orbital com a principal contrapartida va passar ahir per un Consell Nacional d'Esquerra amb veus crítiques amb el contingut i la gestió.
4: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
5: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
6: La voluntat de canviar el model de país.
4: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidures de Salvador Illa, els Comuns.
7: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes. Totes dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que, recordem-ho, ja van firmar al febrer.
1: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa aprovant-li els pressupostos i afirmen a canvi de res.
2: El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar la línia orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Josep Rius n'és el portaveu.
8: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
2: Junts responsabilitzarà els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC.
1: Sí, Junts dient que abans de fer projectes faraònics arreglin rodalies. Quan estigui acabada la línia orbital, donarà servei a més de 3 milions d'habitants que es podran moure per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Rafael de Ribot.
9: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
10: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
9: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al Pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers i el 2040 de Terrassa a Vilafranca. El 2041 de Vilafranca a Vilanova. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mestres i professors del Maresme i del Vallès fan vaga avui.
7: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès.
11: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
12: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
11: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari Andalusia.
2: Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del Partit Andalusia, evita fer l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
13: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
14: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta en no

0: no alcançarà acord en via parlamentària.
1: I Pedro Sánchez s'ha referit a la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP.
2: La verdadera prioridad de todo Estado es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sinó lo està debilitant.
1: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, però insisteixen que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I aquí el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona.
4: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martín.
5: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre, a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
6: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
5: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
7: Es va saber la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump ha explicat que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
3: Catalunya Ràdio, Washington, Oriol Serra.
8: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
9: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
8: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el president de Rússia, Vladimir Putin, arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping.
4: El president rus fa aquesta visita a Pequín només uns dies després de la de Donald Trump.
3: Moscou, Cristina Solies.
10: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
11: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
10: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I la República Democràtica del Congo afirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté també la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. Anem cap a Burkina Faso, Èlia Borràs.
12: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
13: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
12: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat 2 casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, que es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que va començar la quarantena.
7: Ara es comença començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup ingressat en un hospital de Madrid podrà sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb els EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a Catalunya.
14: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva, o que ho facin a l'hospital clínic.
7: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. Ahir l'Ondius va arribar al port de Rotterdam i la companyia naviliera ha explicat que tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny. Serà un viatge que sortirà de les illes noruegues d'Svalbard i que anirà per l'Àrtic.
3: I l'exèrcit israelià redueix l'abast de la flotilla de Gaza amb un nou assalt en què ha interceptat una quarantena d'embarcacions.
4: També ha estat en aigües internacionals, però aquest cop a la vora de Xipre. Hi ha centenars d'activistes retinguts, alguns de catalans, però encara no és clar què en farà Israel. El seu primer ministre anima l'exèrcit a aturar del tot la missió.
15: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar l'Oops, I Did It Again de Britney Spears i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
16: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
15: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 6 i 17 i a aquesta hora tenim aturades al nus de la Trinitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
17: Bon dia, doncs sí, a causa d'unes obres hi ha dos carrils tallats a la C58 a l'altura de Barcelona en sentit Sabadell i des de la Meridiana l'accés està tallat cap a la C58 i la C33. També a la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet hi ha circulació amb congestió.
18: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
20: Bon dia.
3: A Catalunya hi va haver l'any passat dos tirotejos a la setmana. Uns tirotejos que van deixar un total de 7 morts i 29 ferits de bala. Són dades que avança avui La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30%.
21: És el balanç oficial dels Mossos d'incidents amb armes. En total, l'any passat es van registrar 93 tirotejos, 24 més que el 2024. A la majoria no hi va haver conseqüències, ja que busquen ser intimidatoris, però en d'altres sí, fins al punt de deixar 7 persones mortes. En aquest cas, en recull que és una xifra estable i una de les més baixes de les grans ciutats europees. Aquest any ja han mort assassinades a trets 4 persones. Tots aquests incidents estan vinculats directament amb la criminalitat.
3: D'altra banda, els Mossos investiguen la pallissa de dues nenes a una tercera a Lleida. Una altra les animava a gravar-ho.
21: Els Mossos han identificat les suposades agressores que tenen menys de 14 anys i per edat no es poden imputar, segons el Segre. Els fets van passar a l'abril i el vídeo es va fer viral ahir. La mare d'una de les agressores va demanar perdó i va dir que la seva filla tenia un expedient obert per assetjament i una denúncia per violència filioparental per una agressió.
3: I dues persones han mort i quatre més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
22: Dos dels ferits són menors d'edat. El servei d'emergències han rebut els primers avisos cap a un quart de 12 de la nit i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i també equips mèdics per atendre els ferits. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
3: Cinc persones han mort als Estats Units en un tiroteig en la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego.
23: Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants, dos nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
3: I a banda d'aquestes aturades a l'ús de la Trinitat, recordem que a la C-58 en sentit Sabadell hi ha dos carrils tallats, des de Meridiana, accés tallat a la C-58 i la C-33, i la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet, amb circulació amb congestió. Hi ha un accident també que hi ha hagut aquesta nit entre dos camions i un turisme a l'autopista AP-7 de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, que ha obligat a tallar la via des d'ahir al vespre durant més de 3 hores.
21: Sí, un dels camions portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
0: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
21: L'accident va passar poc abans de les 9 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de 2 hores i en sentit Barcelona va trigar-ne més de 3. Alguns conductors afectats ho explicaven a la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio.
1: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
2: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert a primer carril.
20: Quanta estona t'has passat tu allà?
2: 3 hores i mitja.
21: La P7 encara no s'ha reobert del tot i a hores d'ara continuen les feines de neteja de les restes de l'accident. Els vehicles ja s'han pogut retirar.
3: I cau la venda d'habitatges.
22: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ho atribueix a la falta d'oferta.
24: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació. És a dir, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
22: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
3: I la bombona de butà s'abarateix a partir d'avui.
23: L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15 euros i 39 cèntims, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens arriba gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment del cost de les matèries primeres i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. Recordem que es tracta d'un preu regulat que es revisa cada 2 mesos.
3: Al món, cada vegada hi ha més joves d'entre 20 i 24 anys que no treballen, no busquen feina, no estudien i no crien fills.
21: Són joves totalment desconnectats de l'economia i de la societat. Segons dades publicades pel Financial Times, ja s'acosten al 10% i en alguns països, com el Regne Unit, s'han duplicat en l'última dècada. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra assegurava que tornen a aflorar els coneguts com a ninis.
25: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. Sí, sí. I això és un problema.
3: Ho podeu recuperar l'àudio, la conversa, a la web de Catalunya Ràdio, catradio.cat. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández, bon dia.
26: Bon dia.
3: La primera.

0: Ningú ha anunciat definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical. El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i agraeixen tot l'amor i el suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests anys.
1: La segona.

0: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció del Teatre Nacional de Catalunya amb un homenatge a la ciutat de Barcelona. Entre les produccions que es podran veure la temporada vinent hi ha l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda i La Mare Coratge i els seus tres fills de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
1: La tercera.

0: Aquesta tarda se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació al Teatre Principal de Sabadell. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital. Esther Vera, directora de l'ARA, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i RAC1, també rebran el guardó. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
1: I demà ens acompanyarà també el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de tota la seva trajectòria. Són les 6:26. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Pel que fa als esports, Fermín es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit del peu.
2: És una fractura al dit petit, requereix cirurgia i se la va fer a l'últim partit de Lliga contra el Betis. Una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
3: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
1: Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
2: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
4: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica. Espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió.
1: I atenció, perquè Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
2: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail diu que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Carvajal, que deixa el Madrid als 34 anys. Neymar, convocat amb el Brasil pel Mundial. Arsenal, un pas de ser campió de la Premier, va guanyar el Burnley 1-0, pot ser campió, de fet, avui mateix, si ens ho pega el City, i amb waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc, l'accés a la final de la Lliga masculina.
1: I avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlem de la llet avui amb Sergi Pàmies a partir de les 11. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-vos pot ser treure el vostre nen o nena de futbol i apuntar-lo a natació, a atletisme o a ballar sardanes. I potser, si sou vosaltres els que jugueu professionalment a futbol, també us farà pensar. Bé, us farà pensar si encara podeu, perquè resulta que els jugadors de futbol professional presenten taxes de demència i Alzheimer superiors a la població en general. I això és, efectivament, pels cops de cap a la pilota i, sobretot, a altres caps. Un estudi escocès publicat l'any 2019 a New England Journal of Medicine i un altre de suec, publicat el 2023 a The Lancet, amb més de 7.000 i 2.000 futbolistes professionals analitzats respectivament, xifren en més de 2.000 els cops de cap que es pot donar un futbolista professional durant la seva carrera i situen el risc de patir malalties neurodegeneratives entre un 1,5 i 3,5 vegades més alt del normal. Així que ja sabeu, si el nen o la nena apunta maneres, potser és ara el moment de pensar una mica en el seu cap.
1: I avui cançons sobre la derrota d'Elon Musk als tribunals.
6: Davant dels seus antics socis d'OpenAI i davant de la derrota de la moda X, algunes de les cançons més utilitzades en vídeos a les xarxes encara és un clàssic posat de Next Episode de Snoop Dogg i Dr. Dre amb el mem Thug Life.

0: A Thousand Years de Christina Perry apareix sovint als vídeos més nyonyos del planeta, però és un temasso que també ho peta l'última sèrie, l'últim episodi, vaja, l'última temporada de la sèrie Shrinking. I ara ha baixat una mica, però aquells vídeos de com eres tu als anys 90 es feien amb aquest temasso dels Goo Goo Dolls, que es diu Iris.
1: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Catalunya tindrà pressupostos després que el Consell Nacional d'Esquerra Republicana hagi avalat el pacte amb els socialistes.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras oficialitzaran l'acord que inclou, entre d'altres, el tren orbital aquest matí al Palau de la Generalitat.
3: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
4: És la voluntat de canviar el model de país.
2: Des de Junts consideren que els republicans han regalat el seu suport a Illa.
1: La vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
5: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès, Laia Ferrer, delegada d'USTEC.
6: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
1: Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
7: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: Parlem de plegat amb Ignacio Garriga, secretari general de Vox, a tocar de 9:45. I Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
5: És el que ha anunciat el president nord-americà.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: La República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos.
2: L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns.
1: I a Catalunya hi va haver 2 tirotejos cada setmana l'any passat que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
5: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
1: Realitzarem a l'Àgora també amb Ramon Chacón, que és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, per de les 9 en directe en aquest programa. I un accident entre 2 camions, un amb una càrrega d'aerosols i un turisme a l'AP7, va obligar a tallar la via ahir al vespre durant més de 3 hores a l'Alt Penedès.
2: L'accident va provocar un gran incendi i explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, al Catalunya Nit.
9: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots 2 camions i han quedat completament calcinats.
2: La peça encara no s'ha reobert del tot i continuen fent-s'hi tasques de neteja de les restes de l'accident.
1: I ara mateix aturades també el nus de la Trinitat a la C-58, sentit Sabadell, i la ronda d'alt cap a Santa Coloma de Gramenet. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve.
5: Ara Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir en aquesta casa.
10: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
1: Repassem ara les portades de la premsa, avui marcorada amb una paraula, la mateixa, en tots els diaris catalans. Pressupostos.
11: Sí, el periòdico obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra el pacte, diu. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos, per cert, encaixant les mans al diari Ara. Més política a la premsa de Madrid, política andalusa, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista i llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment, i recull les declaracions, no ens veuen guanyadors. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
1: I avui a Castellfollit de la Roca, la Garrotxa, es desperten amb 12 graus. Al migdia hi haurà tempesta i no passaran dels 24. I a Torres del Segre, al Segrià, tenen 14 graus amb una màxima prevista de 29. Avui farà pujar també la temperatura, però encara tindrem algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, les tempestes descarregaran a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. També hi haurà ruixats al Pirineu. I a la resta, comencem el dia amb molts núvols, però ràpidament aniran marxant i s'acabarà imposant el sol. Això sí, a la costa de Barcelona i de Tarragona, aquests núvols podrien ser una mica més persistents i es mantindran fins a mig matí com a mínim.
1: I després de la presentació del projecte del tren orbital, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Després del traspàs als Rodalies, del finançament singular i etc., la política catalana ha fet un nou amic. Es tracta del tren orbital, un projecte d'unió ferroviària entre les ciutats de l'Extraradi de Barcelona que s'ha convertit en la pastanaga d'Esquerra per aprovar els pressupostos del govern de Salvador Illa. La cosa té certa gràcia, i no només perquè aquesta sigui una obra amb l'horitzó al 2040 i íntegrament finançada per un estat que encara ens deu 50.000 milions d'euros en inversió d'infraestructures, sinó també perquè Esquerra no el va posar com a condició pel pacte d'investidura amb el PSC. Per tant, no cal ser un geni per veure com tot plegat és una ocurrència d'Oriol Junqueras per guanyar temps, ajudar que els socialistes respirin i, de passada, mantenir els càrrecs que Esquerra té a l'administració. Si a més pensem que l'haurà de finançar un govern de PP i Vox, us podeu imaginar el futur que li espera.
1: Què ens despertes avui, Caralies?
14: Bon dia, avui amb la versió de Don't Stop Believing de la sèrie Glee, i és que tal dia com avui, un 19 de maig, però de l'any 2009, la cadena americana Fox va estrenar l'episodi pilot d'aquesta sèrie musical. A més, originalment, com un esdeveniment especial després de l'exitós concurs American Idol, l'episodi va servir com a introducció a la història del cor de l'institut William McKinley. I no va anar gens malament. Glee va tenir un total de 6 temporades.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
14: Avui hem parlat amb l'Eloi Cordomí del Gall Esbarat, que té el curs.

0: i per discriminació.
1: Totes les denunciants són dones en situació de vulnerabilitat i asseguren que el propietari les escridassava, les insultava i les pressionava per no agafar baixes mèdiques. L'home té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho. Les afectades descriuen així la situació.
2: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
3: Estábamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
4: Es el rey de la Boquería, él tiene mucho poder. Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
1: L'empresari ha declinat parlar amb aquesta emissora, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarquen els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions. El cas està a punt d'arribar a judici.
0: I cultura, la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí, que l'any que ve es farà. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia, Montse Camps.
5: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
6: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
5: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
7: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
5: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
1: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Liddell. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
8: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
1: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare, Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
0: I cinema, El ser querido no entra de moment a les travesses per endur-se la Palma d'Or.
1: La pel·lícula de Rodríguez Sorogoyen ha rebut crítiques dispars i Javier Bardem és la seva opció de premi més clara. Ara per ara hi ha 3 favorites per guanyar aquesta 79a edició.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
9: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudden, del japonès Ryusuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
10: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
9: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
11: Flick continuarà al Barça 2 temporades més després de fer-me la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid. Medit a presentar-s'hi, mentre José Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putella serà aquest vespre al Tot Cost a partir de les 7.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
12: El mateix dia en què Flick signava la renovació pel Barça, a Anglaterra, diferents mitjans donaven per fet que Pep Guardiola no complirà l'any que li queda. Deixarà el City aquest estiu, una dècada després, on ha fet i desfet com ha volgut i on ha col·leccionat fins a 20 títols, amb 6 Premiers i una Champions, entre d'altres. És curiós com un alemany que ni tan sols ens entén quan parlem ha abraçat el barcelonisme fins al punt de sentir-se com a casa i com no ho vam saber fer amb un nen criat a la Masia. O Flick ens coneix poc, o Guardiola ens coneixia massa.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
14: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
13: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
14: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.

0: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ulla. Com es desperta el país? Tenim 15 graus a Sant Feliu de Guíxols i força núvols després de la tempesta que hi va deixar 99 litres per metre quadrat. A Torrelavit, a l'Alt Penedès, tenen 14 graus. Ahir també va fer una tempesta que va deixar 84 litres. Bé, avui comencem el dia amb molts núvols a tot arreu, però aniran marxant ràpidament i s'imposarà el sol a la majoria de comarques. Excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, on aquests núvols poden ser una mica més persistents. Després de la tarda queda inestabilitat i tornarà a créixer ruixats i tempestes. Creiem que les més fortes a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. Potser també hi haurà alguns ruixats en altres llocs del Pirineu. A la resta, més sol i més calor. Hi haurà llocs de ponent que podrien arribar als 28, 29 o fins i tot 30 graus. I en pròxims dies sembla que aquestes temperatures més altes s'aniran consolidant.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: El balcó gastronòmic és un lloc...
3: Que bo.
2: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
3: Parella, què us podem patir?
2: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Tot costa.
6: La temporada del 10.
7: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
8: Moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
10: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Per molts anys i que en feu molts més.
0: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
11: No m'agrada aquesta sintonia.
12: És que està molt bé.
0: Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
12: M'ho faries tu, Elisenda?
11: Jo sempre.
12: Pam, pam, pam, pam, pam. Marc Marvà, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
13: Pam, pam, pam, pam.
11: Molt bé.
12: Com ho faries, Òscar?
14: No, jo no ho faria.
12: Pam, no puc millorar-ho.
14: Pam, pam, pam.
12: Veus? Ja.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7.
0: La millor hora del dia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Pam, pam, pam, pam.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
15: Avui obrirem l'Àgora explicant-vos totes les novetats dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen el pacte a les 8 del matí a Palau.
16: A les 9 parlarem de seguretat a Catalunya després dels últims episodis de morts violentes a Barcelona i a Reus. Analitzarem tot plegat amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra.
15: A 11:15, Ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui ens fixarem en les mutacions que poden fer els càncers de mama. Ens ho explicarà Cristina Saura, cap de la Unitat de Càncer de Mama de l'Hospital Vall d'Hebron.
16: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.
15: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
17: Ahir vam estar pendents de la presentació del projecte de tren orbital que de tan esplèndid ha convençut Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos.
18: Sí, no, no, però per favor, el llargament reclamat tren orbital, Armínia, sí, qui sí, no sí. Recorda aquelles manifestacions, aquells containers sí, cremant sí. A plaça Universitat? Te'n recordes o no,
17: sí,
18: Armínia?
17: Sí, sí.
18: La gent cantant, el tren orbital serà sempre nostre! Ah, sí. O aquella de cap agressió sense tren orbital.
17: Sí, sí.
18: Això es cantava.
17: O poble amb tren orbital, poble respectat.
18: Ara, ara.
12: O més orbitals i menys apiretal.
18: Ara, ara. O ni França ni Espanya. Tren orbital! Ni França ni Espanya!
19: Va bé, va bé. Ja s'entesgo a acudir, ja està. Ja em feu agraixeta, molt bé, moltes gràcies, ja està, perfecte, fort. Vostès es riuran, però...
20: Què és un tren arbitral?
12: Orbital,
17: orbital, Sergi.
20: Què és? Vola.
17: No, no vol.
18: No, aviam, orbita, Sergi, orbita. Sí que és veritat que l'adjectiu sí, orbital...
17: Despista.
18: T'imagines un tren futurista japonès d'aquests que van...
17: A partir de 11:15, més temes pendents.
0: Gràcies, Jubany.
3: Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
5: Anem amb cotxe per l'autopista, cap a la feina, cap a casa, cap al que toca. L'artista i músic Laurie Anderson explica una petita meditació per fer conduint. Canviar the road per a road. No la carretera, sinó una carretera. Diu que aquest canvi mínim transforma la realitat. De cop, allò automàtic recupera misteri i oportunitat. És un camí, no el camí. Observem. Pels angoixats per la precarietat, els lloguers impossibles i la inestabilitat, va haver recordar l'utilitat de l'atenció plena. Hi ha camins que es fan molt feixucs, però la mirada atenta ens en regala detalls i marge, al marge de recordar que cap ruta és la definitiva, almenys per avui. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
6: Tal dia com avui va néixer a Vilanova i la Geltrú Joan Culler Xirau, més conegut pel seu nom artístic de Pere Tàpies. En Pere Tàpies estimava la música, la cuina, la ràdio, Catalunya Ràdio, que era la seva, i la vida. Per mi era una lliçó de viure crítics i alegres i gaudint. Xandall i barretina. Avui, pel seu aniversari, m'agradaria posar la seva mitiquíssima la moto i que sigueu pedal i bugia i roda i pistó. Amb moto, xupopapai, amb moto, xupopapai, amb moto, xupopapai, amb moto, xupopapai. Quan engegueu la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, amb moto, xupopapai, amb moto. A les seves banyes ja fan boles al seient. Tot el llet soc terrible.

0: és al darrere. Qui d'orneres de bandera.
1: Doncs a rima de la moto, arribem al punt de les 7 del matí, un dia per també recordar a Pere Tàpies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, després dels aiguats que vam tenir ahir en algunes comarques, avui encarem el dia amb algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el que passa que avui les tempestes cauran als llocs habituals, a l'interior de les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona. Això sí, encara poden ser fortes i deixar fins i tot alguna calamarsada. A la resta, comencem el dia amb molts núvols, alguna gota fins i tot al nord-est. Marxaran ràpid, avui abans del migdia farà sol a gairebé tot arreu i la temperatura pujarà entre 3 i 6 graus.
0: I matí complicat també a les carreteres. Encara cueix l'espectacular incendi de dos camions a l'AP7 i tenim força també retencions a la Ronda de Dalt. Maria Fernández.
2: Doncs sí, bon dia. A l'AP7 en sentit nord encara hi ha està tallada aquesta via. És a causa d'aquest aparatós accident que hi va haver ahir entre dos camions i un turisme ahir a la nit. Segons l'aplicatiu del Servei Català de Trànsit, encara estaria tallada aquesta via. També hi ha les habituals retencions a les rondes de Barcelona i a la C58 a aquesta hora.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí a una hora, a les 8 del matí. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte dels pressupostos.
3: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: I amb aquest breu bona nit sortia d'aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, hi va haver algunes crítiques. Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora a partir de les 9 i també parlarem amb el secretari general i nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions amb Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón, és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. N'hi haver 93. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. I això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra ho grava amb el telèfon mòbil. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè són menors de 14 anys. I un últim apunt relacionat amb la violència. 5 morts en un tiroteig en una mesquita a San Diego, als Estats Units. Un atac terrible, diu Donald Trump. Entre les víctimes hi ha els dos assaltants. En esports, la premsa britànica dona per fet que Pep Guardiola deixarà en aquesta temporada al Manchester City després de 10 temporades. Això el dia en què el Barça ha tancat la renovació de Hansi Flick fins al, atenció, 2028. Avui el sol ha sortit a l'Armentera, l'Alt Empordà, a les 6 i 23 minuts del matí i a Roda de Barà, el Tarragonès, es pondrà a les 9 i 10 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimarts, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 a l'Àgora del matí tindrem a Marta Monforta, Vicenç Sánchez, Anna Grau i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia.
0: Aval amb crítiques.
6: D'aquí uns minuts, Oriol Junqueras arribarà al Palau de la Generalitat. Tindran una reunió porta tancada amb Salvador Illa i després, a les 8, escenificaran l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra.
7: El Consell Nacional d'Esquerra ha avalat aquesta nit el pacte, tot i que la reunió també ha estat evident el malestar perquè hi ha qui creu que s'han fet massa renúncies.
8: Demà reunió bilateral entre els governs català i espanyol per impulsar la línia orbital de tren o el canvi en la gestió de la zona franca. Divendres els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària de l'executiu.
9: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
10: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
11: La voluntat de canviar el model de país.
9: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marca en perfil.
6: Els Comuns, l'altre soci de govern, ja va arribar en el seu dia a un acord de pressupostos, però ara avisa l'executiu que potser caldrà revisar-ne alguna carpeta. David Cid.
12: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement
5: de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
7: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir els pròxims dies per falcar l'acord.
0: 3 milions
8: de catalans es beneficiaran de la línia de tren que rodejarà el barcelonès per la segona corona metropolitana i que s'ha de començar a impulsar arran d'aquest acord de pressupostos. S'anirà fent per trams, es calcula que pot trigar 15 anys a estar completa.
0: Maresme i Vallès.
6: Són les comarques afectades avui per la vaga de mestres amb manifestacions a Sabadell i Granollers. El periòdic explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir com a mínim que la reunió de demà se celebri.
7: Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament, on està previst que parli de les vagues, del pla de posar Mossos als instituts conflictius o com protegir el català a les aules. Ahir les aturades van ser al barcelonès.
12: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En solitari.
8: El PP andalús reuneix avui la seva executiva per analitzar el panorama polític després de les eleccions d'aquest diumenge. Moreno Bonilla, que s'ha quedat a dos diputats de la majoria absoluta, vol el suport extern de Vox.
14: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
6: El PSOE, en lloc de centrar-se en l'autocrítica pels pitjors resultats de la història andalusia, segueix posant l'accent en les accions al PP a l'extrema dreta, per exemple, amb la prioritat nacional. Pedro Sánchez.
15: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
0: Pas al costat.
7: El preferit per la direcció de Junts per ser candidat a les municipals de Barcelona, Josep Rius, renuncia a aspirar-hi després que el cap de files del partit de Barcelona, Jordi Martí, hagi anunciat que vol ser també cap de llista.
0: Jordi Corbalan.
16: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
17: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
16: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recorrerà.
8: L'agència tributària recorrerà la sentència que absol Shakira de frau fiscal. Li sent deure de tornar la cantant gairebé 60 milions d'euros després que l'Audiència Nacional considerés que l'any 2011 no va cometre frau perquè no residia a Espanya.
6: Entre el 2012 i el 2014, Shakira sí que va ser condemnada per frau i va haver de pagar 25 milions d'euros. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
18: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Per la batalla.
7: Elon Musk contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver traït la seva missió fundacional, suposadament desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat.
8: Reclamava Musk una indemnització de 130.000 milions de dòlars. Ara el tribunal, que no ha entrat en el fons de la demanda, la rebutja perquè considera que els fets ja han prescrit.
0: El Suprem.
6: El debat sobre l'eutanàsia arriba al Tribunal Suprem. Aquesta setmana ha de determinar si els pares poden recórrer judicialment la mort assistida d'un fill major d'edat i en plenes capacitats. La decisió fixarà jurisprudència.
7: És un cas com el de la Noelia, la noia a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat mes de març, després de mesos de batalla als tribunals contra el seu pare.
0: Alerta.
8: De l'Organització Mundial de la Salut, que avisa que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'OMS defineix la situació d'alarmant, diu, per l'erosió de la confiança de la gent o l'augment de les desigualtats.
6: Això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos.
0: Anem cap a Burkina Faso. Èlia Borràs.
19: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
20: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
19: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara Putin.
7: El president de Rússia arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després que Donald Trump.
21: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
22: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toca en molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
21: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova amenaça.
8: De Donald Trump a l'Iran. El president nord-americà diu ara que els socis que té el Golf Pèrsic li han demanat que fes marxa enrere en la seva intenció, que no era pública, de reprendre els atacs contra el règim dels ayatolàs.
23: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
0: Ridiculitza.
6: Israel, els membres de la flotilla després d'una nova intercepció d'una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals.
24: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar l'Oops, I Did It Again de Britney Spears i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
25: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
24: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Convidada d'honor.
7: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més important d'Itàlia.
0: Montse Camps.
26: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitar, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
27: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
26: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
28: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
26: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Serà l'última.
8: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de L'hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
29: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
6: La temporada vinent estarà dedicada a la ciutat de Barcelona. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el proper mes de juny.
0: Nit de premis.
7: Aquest vespre al Teatre Principal de Sabadell, on s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital.
8: Esther Vera, directora del diari Ara, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, o RAC1 també seran guardonats. El Premi d'Honor serà per Justo Molinero, per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
0: Tot ben repartit. Es queda fora.
6: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen no entra de moment a les travesses per guanyar la Palma d'Or a Canes. Ara per ara hi ha tres favorites per guanyar aquesta 79a edició.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
1: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryusuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger, de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats, i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
2: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
1: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, lesionat.
3: Fermín es trenca el dit del peu, espera el Mundial de Futbol. Flick continuarà dues temporades més al Barça després de firmar la renovació.
0: Medita.
3: Presentar-se a les eleccions del Madrid. Enrique Riquelme ja té l'aval, assegura que en tres dies prendrà una decisió.
4: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
3: Mourinho espera que el Madrid pagui la clàusula de rescisió per ser el nou entrenador del Club Blanc, mentre els mitjans anglesos asseguren que Guardiola tanca la seva etapa al City aquest diumenge.
0: Avui és dimarts 19 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia quan passaven 4 minuts d'un quart de 4 de la matinada a casa seva, a Sant Just d'Esvern, i el Nil amb 3,430 quilos a l'Hospital Universitari d'Igualada. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passant 2:08, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Manresa, 15 a Lilla i 17 a Barcelona. Matí complicat a les carreteres. Claudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Sí, tenim circulació amb congestió a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la P7 a Santa Margarida i als Monjos. Precaució, hi ha retencions en sentit nord per tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre.
9: Tempesta política a Badalona, Hisenda inclòs la ciutat al mecanisme de pagament a proveïdors.
11: És el sistema creat pel govern espanyol perquè les administracions públiques puguin pagar factures pendents quan acumulen deutes i van tard en els pagaments.
6: L'oposició demana al Viola explicacions per la seva catastròfica gestió, diuen, de la ciutat.
9: David Àngela.
12: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos a més de 200 dies van posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
13: Tenim un problema molt, molt greu. Que van dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
30: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
12: Des de Badalona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Més notícies. A Barcelona ha denunciat un empresari del mercat de la Boqueria.
11: 6 treballadores s'hi han carallat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que asseguren que reben.
9: Roger Sandaló.
20: Les dones asseguren que el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, com l'antic bar Pinotxo, les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes, que estan en situació de vulnerabilitat, descriuen així la situació.
31: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
32: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
20: L'entorn de l'empresari nega totes les acusacions. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Al Garraf han condemnat a multes de fins a 5.400 euros els dos acusats de la mort d'un bomber en un incendi a Vilanova ara fa 5 anys.
6: Els condemnats són el caporal responsable de l'operatiu en el moment dels fets i la parella professional que acompanyava la víctima dins de la nau incendiada.
11: Els acusats han reconegut un delicte d'homicidi per imprudència.
9: I Cultura amb un concert a Razzmatazz. Doc Cimiron, a qui molts han definit com l'Eminem rus, serà a les 8 del vespre. Són les 7:20, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Catalunya Ràdio.
6: Són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. El periòdico obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. El diari Ara titula que Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant les mans a l'Ara. Més política a la premsa de Madrid sobre Andalusia. De fet, El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment el diari. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recupera 60 milions d'Hisenda. Ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. Llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació de bola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que presentarà avui l'oferta dels docents en una jornada de vaga.
0: Gràcies, Lara.
16: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
17: El 5 de gener del 2016.
16: I el número de la sort, el...
17: 10.
16: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar, són les 7 i 21. Atenció, Dubèlix. Frederic Pincet, bon dia.
18: Bon dia, sí, per què rius?
0: No, perquè m'ha fet gràcia.
18: S'està comentant molt una decisió del Tribunal General de la Unió Europea que ha impedit a una empresa polonesa posar el nom Dubèlix a tancs, metralladores o llançagranades. L'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, i aquesta és la gràcia, primer va dir que sí. Primer va dir cap problema que li poseu a Bèlix amb un llançagranades. Però l'editorial dels còmics ho ha portat als tribunals i ara ha guanyat.
19: Dubèlix, que vols venir a dinar a casa?
21: Em vaig a dur aquest menir i vinc de seguida.
19: He estabornit quatre romans.
21: Ah, bé.
18: L'editorial deia que Obèlix és una marca registrada des de fa una pila d'anys per fer llibres, pel·lícules i joguines. I la gràcia és que l'Oficina de la Propietat Intel·lectual deia, per això mateix, com que són coses tan diferents, podem posar Obèlix amb un llançagranades i ningú no barrejarà les dues coses, ningú no confondrà les dues coses. Però la justícia li ha dit res, no cola. Li ha donat la raó a l'editorial. És curiós, perquè en un altre cas, l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea va prendre una decisió lleugerament diferent.
22: Pirota de Messi cap a l'interior, Iniesta a la punta esquerra, Jordi Alba no pot centrar, però de Tolosí remata Messi, gol!
18: L'any 2011, Leo Messi va demanar registrar el seu cognom a l'Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual, però llavors va sortir un representant d'una empresa especialitzada en bicis, que es diu Casa Mas Ferrer, que és una empresa catalana, que diu, home, nosaltres tenim una marca que es diu Massi, a mà. I llavors això es pot confondre. L'oficina aquí sí que veia risc de confusió i va donar la raó a l'empresa, per tant, no al jugador argentí. Però llavors Messi ho va portar a la justícia, que en aquest cas li va donar la raó a ell.
23: Algo tan atractivo está ocurriendo en McDonald's que no podrás resistirte. Ven a McDonald's, sabemos lo que te gusta.
18: Un altre cas curiós és McDonald's. A Irlanda hi ha una cadena d'hamburgueses que encara existeix ara, que es diu Supermac. Llavors es va voler expandir per Europa, va demanar registrar-se a la Unió Europea, però McDonald's va dir, no pot ser, perquè Supermac s'assembla massa a Big Mac, i això el Big Mac és meu. Però al final la justícia, en aquest cas, va donar la raó aquí, doncs a l'empresa irlandesa.
24: The limited edition Festive 5 ounce is back at Supermac. The Festive 5 ounce at Supermac. The freshness is in the taste.
18: McDonald's sí que va guanyar un altre cas que recorda el cas de l'Obèlix, una empresa índia de productes de bany, que literalment feia aixetes, es deia McDonald's i feia servir la marca McDonald's. També, McDonald's va dir, home, vale que no són hamburgueses, però quan la gent veu un McDonald's ho associa amb nosaltres. En aquest cas sí que li van donar la raó. Encara tenim un altre cas recent de marca intel·lectual que també és curiós. La cantant Katy Perry es va querellar contra una dissenyadora australiana que es diu Katy Perry. S'escriu diferent, la cantant és Katy amb Y, la dissenyadora és Katy amb I, llatina, i E, però al final va guanyar la dissenyadora. El tribunal deia, home, vale, que ets famosa, però no et dona automàticament monopoli sobre el teu nom en tots els sectors. Com que la dissenyadora tenia drets registrats una marca de roba a Austràlia, diu que això no generava prou confusió entre les dues coses i va dir, endavant.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia deshidratar conreus de cereals. I la resposta era dessecar. Dessecar és eliminar líquids. I els cereals són conreus de secà, que creixen només amb l'aigua de la pluja. Avui dimarts, un Enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial, de 5 lletres. Del sistema sanguini més comercial, 5 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la poca presència de dones al prime time televisiu.
2: David Broncano a Televisió Espanyola i 3 senyors més al plató. Antena 3, Pablo Motos i el convidat, home, i les dos formigues, que també són tios, a El Hormiguero. 4, Iker Jiménez, un altre senyor al programa Horizonte. Telecinco, First Dates, amb Carlos Overa. Canal 24 Hores, Javier Fortes, amb el especial informatiu. Si un extraterrestre haguera fet zapping ahir mateix a la tele per les cadenes generalistes, haguera pensat que les dones no existissin.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Pubertat.
3: La plataforma 3CAT és una de les protagonistes dels premis i acaba d'estrenar la sèrie de Letizia Dolera, un drama incòmode però valent, ambientat en una colla castellera que ha de fer front a una acusació d'agressió sexual entre menors d'edat. Nus a la gola davant la pèrdua de la innocència i l'herència dels traumes i els tabús entre generacions. Teniu els 6 capítols de Pubertat a 3CAT.
4: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
7: 20 anys construint junts. Obramat.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
10: Ah, no, això no és cap càrrega.
8: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Bonès.
13: Peugeot.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
18: Bon dia. El pacte de pressupostos.
25: El tren orbital...
26: Vaja.
18: L'acord entre el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos és el protagonista del dia perquè es firmarà d'aquí mitja horeta en un acte entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras.
0: Tots dos van presentar el projecte del tren orbital que ha estat el clic que ha desencallat els pressupostos.
27: Sí, efectivament, el tren orbital ha estat l'autèntic desllorigador dels pressupostos.
0: President Salvador Illa, bon dia. Com està?
27: Què tal? Bon dia. Home, si vol que li digui la veritat, estic... molt il·lusionat per l'acte que farem d'aquí una estona a Palau.
18: Il·lusionat, és la paraula?
27: Sí, il·lusionat. Sí, perquè finalment veuran la llum els meus primers pressupostos. Hosti. I això que sóc president des de 2024.
18: Sí, té raó, perquè fins ara hem anat tirant amb els pressupostos prorrogats de 2023.
27: Correcte. Per tant, estic il·lusionat per l'acord amb Oriol i ara d'aquí mitja horeta us ho explicarem tot a la galeria gòtica de Palau.
0: I tot això gràcies al tren orbital, eh?
27: Sí, sí. No, el tren orbital és un projecte esplèndid i colossal que canviarà Catalunya tal com ho coneixem.
18: Sí, segur que sí.
27: Jo entenc la seva ingredulitat.
0: Si estem il·lusionadíssims. Des de la Vilanova fins a Mataró.
18: Fa 2 dies no sabíem què era el tren orbital i ara...
27: Entenc el seu escepticisme, senyor Joan, però... No, si vostè vol, quedem aquí mateix l'any 2040, quan estigui acabat, i en parlem.
0: L'any 2040, aquí mateix.
27: Sí, ja podem agendar-ho. Si vol, en podem fer el programa.
18: Producció, ho anotem.
0: Farem una entrevista que farà el del tren, president.
27: Des del tren orbital. Val. El Matí de Catalunya Ràdio des del tren orbital, 2040.
18: Molt bé.
27: T'hem fixat?
18: Sí.
27: És cert que casualment el tren orbital passa per la Roca de Vallès.
18: Sí que ho he fixat. Casualitat, eh?
27: I és ben bé una casualitat absoluta, eh? Podré anar de la Roca de Vallès a Vilafranca, o Vilanova, i a Geltrú, o Sabadell, Canllong, en tren. Sí, això, perdoni, és un somni...
0: Home, clar, des de la Roca, sabeu que enlloc, realment.
18: I els de Sabadell podran anar a comprar allà
0: a la Roca Vila.
27: Tot passa per la Roca, eh? La Roca és la nova Roma.
0: Sí.
27: Gràcies al tren orbital.
0: President, gràcies.
27: A vostès. Fins després.
0: Són 7:45. D'aquí pocs minuts, reunió a Palau entre el president Salvador Illa i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Quan acabi la troballa, a les 8 del matí, tots dos presentaran en públic l'acord de pressupostos. Seguir l'acte i els discursos els podreu seguir aquí al Matí de Catalunya Ràdio i en temps d'agora analitzarem què suposa aquest acord i com canvia el panorama polític.
9: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Així sortia aquesta editorial Junqueras de la reunió del Consell Nacional d'Esquerra, una reunió llarga que ha rebut també algunes crítiques per l'acord amb els socialistes. I també parlarem avui de l'augment de la violència a Catalunya, i en concret de l'augment dels tirotejos. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%. Hi va haver 93, dos cada setmana, amb un total de 7 morts. En parlarem a partir de les 9 amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra. I això el dia que tornem a tenir vaga de mestres. Avui toca el Maresme i el Vallès. I el periòdico explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir, com a mínim, que la reunió de demà se celebri. Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat...
11: Flick continuarà al Barça dues temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid, medita a presentar-s'hi, mentre Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putellas, aquest vespre, el tot costa a partir de les 7.
0: Pel que fa al temps, avui pujarà la temperatura, però encara s'esperen tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, el que passa que avui ja les tindrem als llocs habituals, a l'interior de Girona, al nord de les comarques de Barcelona, puntualment encara poden ser fortes. I ara mateix ens està creuant una massa de núvols, encara deixa algun ruixadet cap a la zona de l'Empordà, però anirà marxant molt ràpidament. Avui s'imposarà el sol, excepte en alguns llocs de la costa de Barcelona i de Tarragona, que el sol li pot costar una miqueta més de sortir, fins a mig matí, migdia, però la resta, sol, i a més la temperatura pujarà. Pot pujar de 3 a 6 graus respecte a la que teníem ahir. En alguns llocs es podria arribar fins als 28 o 29 graus, fregant els 30, per tant, a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
13: Bon dia. L'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona, causat per una incidència en la infraestructura entre Portbou i Figueres, concretament unes obres que s'estan fent de nit. A l'RL4, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència a l'estació de Manresa, en concret una persona que no duia el bitllet, i mentrestant el tramvia de Barcelona s'ha espatllat un tren, i això fa que la línia T5 no tingui servei entre les parades Parc del Besòs i Sant Joan Baptista.
0: I a les carreteres, complicacions al nus de la Trinitat. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, sí, hi ha trànsit dens, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i als Monjos en sentit nord, perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert. Pel que fa a la resta de carreteres, retencions habituals d'aquesta hora, sobretot sentit Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Marta Monforte, Anna Grau i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Forada, des de la redacció, bon dia.
20: Bon dia.
0: Avui la premsa editada a Catalunya, editorials i articles d'opinió sobre els pressupostos.
25: L'Ara i el periòdico dediquen l'editorial als comptes i tots dos coincideixen en que són una bona notícia. L'Ara titula Pressupostos per fi i el periòdico Catalunya necessita pressupostos.
26: L'Ara hi afegeix que la línia orbital és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de la IRPF de l'agenda de les negociacions.
25: I el periòdico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
26: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
25: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
26: Mentrestant, a la premsa de Madrid, encara ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
25: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
26: I considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-se.
25: Mentre que El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase en la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més de la naturalització de la seva relació amb Vox.
26: La qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: I això és La Vanguardia, que segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el 20% dels catalans creu que els governs ens amaguen proves de contacte amb extraterrestres. Ho explica a propòsit de la desclassificació de documents sobre ovnis que s'acaba de publicar. Documents que no poden demostrar que hi hagi vida extraterrestre, senzillament perquè la ciència no ho pot demostrar. De manera que continua el misteri, que és l'univers per on volen tota mena de teories conspiranoiques. La darrera, que l'antivirus és efecte secundari de la vacuna que ens van posar per la Covid. Tela.
16: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
17: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
19: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
20: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
21: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
20: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
22: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
23: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a aquesta hora a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
12: Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà havent cromos, ho va dir ahir el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
28: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
0: I encara sobre el Mundial de Futbol. La Fox busca una persona per veure tots els partits.
29: La cadena de televisió nord-americana li pagarà 50.000 dòlars per fer-ho. Ara bé, hi ha uns requisits. La persona en qüestió s'haurà de traslladar en un cub de vidre que s'ubicarà a Times Square, a Nova York. Tindrà múltiples pantalles per veure els 104 partits i haurà de crear contingut per xarxes socials, analitzar jugades i retransmetre la passió pel futbol en temps real. Ho veiem a diversos digitals.
0: Ha de descansar i dormir? Tindrà un llit o no? No està previst.
29: No està detallat.
0: I els fans del còmic tindran una ruta a València.
12: Mafalda, Bambi i la família Cebolleta fan el salt del còmic a les parets de València. Llegim a Punt Mèdic que l'Ajuntament promou una ruta del còmic a través d'una desena de murals pels carrers de la ciutat. S'hi veuran els personatges més icònics de les vinyetes de les últimes dècades amb la idea de donar valor al gènere i als seus dibuixants.
0: I avisa els que compren amanides preparades als supermercats.
29: El llença l'Organització de Consumidors i Usuaris n'ha analitzat 16, sobretot de les varietats tèsser i de pasta, i explica que la meitat suspenen i les altres aproven justet. Parlen d'excés d'additius i una aportació nutricional desequilibrada. Ho veiem a Regió 7.
0: Què estan hores baixes?
12: Els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors agafen coses per emportar.
0: I també estan sota mínims.
29: El servei de grua a Girona. Llegim al diari de Girona que només hi ha 4 conductors disponibles. La meitat de la plantilla. Comissions Obreres denuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
0: I ara els destacats de l'Internacional i Economia, en Frederic Vincent i l'Ara García.
1: Hi ha una gran polèmica a França després que Canal Plus hagi avisat que no finançarà més pel·lícules on participin els 600 professionals que han firmat un manifest contra el magnat dels mitjans, Vincent Bolloré. Bolloré és molt pròxim a l'extrema dreta i és l'amo de Canal Plus. Liberació en diu en portada que el cinema es mou entre la resistència i la prudència. Le Figaro assegura que el Festival de Cannes, el món del cinema, agafa distància de tota la història i Le Monde recorda que Canal Plus és una de les grans fronts de finançament del cinema francès i que si es compleix aquesta amenaça, això farà que, textualment, núvols negres sobrevolin el sector. A Wall Street Journal avança que Google i Blackstone, un dels grans fons d'inversió del món, crearan una nova empresa d'intel·ligència artificial al núvol. Blackstone serà el propietari majoritari de l'empresa, que tindrà un capital de 5.000 milions de dòlars. I a les portades de la premsa britànica apareix el nom de Pep Guardiola, el Times assegura que s'acaba una era, amb l'anunci que podria deixar el City, The Athletic també diu que Enzo Maresca seria el seu substitut.
14: La premsa econòmica avui es fa eco de la sentència que absola Shakira de frau fiscal. L'ON Economia diu que la cantant ha passat a formar part d'un grup selecte, on també hi ha altres personatges com Sito Pons i Xavi Alonso. Aquest grup és el dels que s'han enfrontat a Hisenda i han acabat guanyant. Segons el diari, tots tres tenen una cosa en comú. A més de ser coneguts, tenien diners per pagar un plet contra una de les grans institucions de l'Estat. I recorda que la majoria de perseguits per Hisenda no tenen aquesta capacitat. Cinco Días fa balanç de com va anar ahir el primer dia de Bizum a les botigues. Molts comerços es queixen que no ho veuen un mètode factible. Defensen que són empreses i no particulars. El diari explica que els bancs han pactat endarrerir la implementació massiva després de l'estiu. I Expansió anuncia que Uber, Cabify i Bolt llançaran a Madrid els primers robotaxis de la Unió Europea. El pla pilot arrencarà l'últim trimestre de l'any, probablement al desembre, i es desplegaran entre 50 i 100 vehicles automatitzats.
0: I a la premsa esportiva que destaquem, Robert Prat.
11: Que Fermín es trenca i espera el Mundial, remarca el periòdico. El diari Ara assegura que passarà pel quiròfan i que podria estar-se 3 mesos de baixa.

0: 50.
1: Un Fermín que veu trencat el seu somni, explica La Vanguardia, per l'esportiu és un cop molt dur pel jugador. I un cop fora al Madrid és la renovació de... Flip, flap, flup-a-dup-a-dup, flup-a-dup-a-bip, oh, flop. Flip, flap. El diari Esport és un projecte de dues temporades. L'esportiu recorda que la Champions és el gran repte pendent. El Mundo Deportiu apunta que Flick té molta fam de títols i que per ell és un plaer continuar aquest viatge. I mentrestant, a Madrid, el tàndem Mourinho-Florentino s'estima una altra vegada 13 anys després.

0: Vanguardia assegura que Mourinho ja ha dit sí al Madrid, mentre Arbeloa, l'espartà servil, com el defineix el periòdico, mira de quedar-se al Madrid després del seu fiasc. El País diu que si hi ha eleccions al Madrid, Mourinho no arribarà al club fins al 9 de juny, però que si no hi ha eleccions, la seva arribada és imminent. As i Marca parlen de l'adeu de Carvajal del Club Blanc.
1: Adeu, i dic a Catalunya...
2: I a la premsa del cor, algú que ha pres dels errors. Elisenda Pineda.
3: Cayetana Guillén Cuervo se'n surt airosament de les últimes declaracions sobre Amaia Montero. Fa mesos que Amaia i Cayetana van trencar la seva relació d'amistat perquè l'actriu va desvelar sense voler el secret més ben guardat de la banda, el retorn a Amaia Montero. És que es van deixar de seguir a Instagram i tot, eh? Doncs bé, aquesta vegada han preguntat a Cayetana per les grinyolades musicals d'Amaia i ha dit que només cal pensar que han exhaurit les entrades a tot arreu, que està meravellosa i que tothom l'estima. Ben jugat per part de Cayetana, que, havent-se enganxat els dits una vegada, ha optat per la hipocresia, allò que lubrica la societat i que t'estalvia disgustos.
2: I qui faig avui, Canalies?
4: Avui felicitem l'actor i model John Cortajarena. Guapíssim, guapíssim.
2: 42.
4: 41. També el presentador de televisió Cristian Gálvez.
2: 47.
4: 46. I el cantant Sam Smith. Quants en deu fer?
2: 38.
4: Exacto, bé. 34.
2: Sant Oral.
4: Avui és Santa Siríaca. Va ser una rica vídua romana que donava xupluc als cristians perseguits. Sant Llorenç va usar casa seva a Roma per alimentar els pobres i per aquest fet Siríaca va patir el martiri en ser fuetejada fins la mort. A Catalunya hi ha 22 persones que es diuen Siríaca.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és on? 19 de maig del 2026.
4: 11.
2: Anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 19 de maig de 2006. Falta menys d'un mes perquè els catalans aprovin en referèndum el nou estatut. El PSC fa a Girona el primer acte de precampanya. Zapatero li diu a Maragall que està molt orgullós d'haver fet junts el millor estatut de la història de Catalunya. Però les bones paraules no garanteixen que Pasqual Maragall es pugui tornar a presentar a les eleccions. Sembla que el PSC ja està buscant un altre candidat. Ara fa 20 anys, però, totes les discussions polítiques quedaven en segon pla. El Barça havia guanyat la segona Champions a París i havia fet rua per tota la ciutat amb un camió convertit en discoteca mòbil. Els reis de la festa van ser Ronaldinho i Valetti, l'autor del gol de la victòria, que es van passar tota la tarda com encarregats de la percussió. Un cop al Camp Nou, la Dharma va interpretar la presó del rei de França i la Bet va cantar l'himne del Barça.
2: Avui és 19 de maig del 2026, el 139è dia del calendari. Falten 33 dies per l'estiu, 36 per Sant Joan i 21 perquè comenci la selectivitat, les proves d'accés a la universitat. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Jo vull agrair el sentit de país, Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
8: Més que una línia de tren, és la voluntat de canviar el model de país.
9: Uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família.
10: Hem de gastar tots els mistos que tenim per arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics.
11: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
12: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament.
13: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Pressupost.
14: Còmput anticipat del que costarà una obra fer, de les despeses i els ingressos d'una entitat per a un període de temps determinat. Ve del llatí presuponere, pressupondre, és a dir, allò que establim prèviament. Avui, Govern i el PSC signen un acord en què pressuposen què gastarà durant l'any el Govern.
2: Faraònic.
14: Que és molt monumental i costós. És l'adjectiu que Junts ha triat per criticar el tren orbital. L'origen del terme faraònic està en la fascinació occidental per les piràmides. I la paraula es repeteix en totes les llengües. També en àrab es parla de Firauni, relatiu als faraons, per descriure grans obres.
2: Flotilla.
14: Conjunt orgànic d'uns quants vaixells semblants, no gaire grans, units sota un sol comandament. La paraula està d'actualitat per la flotilla de Gaza, avui novament interceptada per Israel, però ja apareix al primer diccionari normatiu de Pompeu Fabra. Joan Coromines ens explica que és un castellanisme internacional, és a dir, que diverses llengües del món l'han adoptat al castellà.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 93.
9: Són els tirotejos que hi va haver l'any passat a Catalunya. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. Són dades que publiquen avui La Vanguardia i El País, que expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%.
2: 60 milions d'euros.
9: És el que haurà de tornar Hisenda a Shakira. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no va cometre frau fiscal perquè no era resident a l'estat espanyol. L'Agència Tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
2: 15 euros.
9: Amb 39 cèntims és el que costa a partir d'avui la bombona de butà de 12 quilos. S'abarateix pràcticament un euro. El descens es deu a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi a l'Orient Mitjà.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pau Forada. A la primera imatge hi veig una de les esplanades que hi ha al davant de la Sagrada Família. Sembla una aula com a l'aire lliure, perquè està plena de pupitres, de cadires i de persones adultes assegudes com si fossin

0: La pintura està molt gastada pel sol, una imatge que aboga una escena d'una sèrie o d'una pel·lícula postapocalíptica i que veiem avui a la portada del periòdico amb el següent titular: els aeròdroms espanyols acumulen 87 avions abandonats. Per desfer-se'n, sovint mitjançant subhastes, han de passar per un llarg periple burocràtic.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Girona, veig tres quadres que sembla que formen una sèrie perquè repeteixen la mateixa imatge amb colors diferents. És la d'un cap amb dues grans orelles que recorda un Mickey Mouse, però modern. Què estem veient, Núria Paraire?
2: Doncs estàs veient tres de les obres icòniques de l'artista Takashi Murakami, considerat l'Andy Warhol japonès. Es poden veure a la Casa de Cultura de Girona fins a principis de juliol en l'exposició This is Pop. Hi ha també obres del mateix Warhol o de Jeff Koons. Explica com la cultura pop va revolucionar l'art dels anys 50 i com continua influint en la cultura contemporània.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. Guardiola va fer aquestes declaracions durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Un periodista li va preguntar sobre la imatge de Lamine Yamal onejant la bandera palestina durant la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. La primera resposta de Guardiola, diu la notícia, va ser per esbroncar el periodista. T'hauries d'abstenir d'intervenir en assumptes que no t'afecten. Estàs aquí per preguntar-me sobre el partit de demà contra el Crystal Palace. Després d'aquestes primeres paraules, diu la notícia, Guardiola va afegir: Lamine és un ídol per a milions de persones, la seva opinió és influent, fa bé de compartir els seus punts de vista si ho veu necessari, s'ha de sentir orgullós, ara és tema de conversa a tot el món.
1: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
11: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
8: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina és una notícia falsa. Guardiola no ha fet mai aquestes declaracions. Cap periodista va preguntar-li sobre aquest fet durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Aquesta notícia falsa s'ha difós primer en llengua àrab. L'ha difós un compte especialitzat en futbol. Després s'ha viralitzat en molts altres idiomes, entre ells el castellà. Però tot el que diu és fals.
1: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
12: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Ara a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord dels pressupostos.
14: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra hagi avalat el pacte amb els socialistes, inclou, entre d'altres, el tren orbital.
15: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
16: És la voluntat de canviar el model de país.
1: I la vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
17: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a plaça Espanya de Sabadell, Laia Ferrer, delegada d'USTEC.
18: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
1: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
19: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario.
14: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: A Catalunya hi va haver 2 tirotejos cada setmana l'any passat, que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
17: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
1: I és un tema que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I la República Democràtica del Congo confirma un mínim de

0: 116 morts pel virus d'Ebola.
1: L'OMS declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns.
0: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
2: És el que ha anunciat el president nord-americà.
3: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
0: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve.
1: Anna Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir a aquesta casa.
4: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
5: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
6: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim una massa de núvols que està acabant de creuar Catalunya. Està deixant 4 gotes a l'Empordà, però marxarà ràpid i aquest matí s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, potser amb algunes restes de núvols en alguns trams del litoral. Avui pujarà la temperatura de 3 a 6 graus respecte a la d'ahir, per tant es podrien fregar els 30 graus en alguns punts de ponent, i a la tarda s'esperen tempestes. Afectaran les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona, potser també en alguns llocs del Pirineu.
5: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, tenim un matí més complicat del que és habitual. Clàudia Serra.
7: Sí, segueix el trànsit dens, més del que és habitual amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat, des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i els Monjos, 7 quilòmetres de cua en sentit nord perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre, i ara també a la 2 a Cornellà, sentit Lleida. Atenció perquè només hi ha un carril obert per un accident. Precaució també a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona. Hi ha retencions per unes obres que tallen un carril.
0: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
8: Els nostres professors.
9: A mi m'han marcat molt dos professors.
8: Blanca Llum Vidal, escriptora.
9: Un d'ells és en Pau Albós, que és un professor de filosofia que vaig tenir a l'institut i que ens convidava a comentar els textos amb el gènere que fos, i jo ho vaig fer sovint en vers, i per tant vaig començar a escriure poesia de la mà de la filosofia i al servei de la lectura. I l'altre és en Salvi Turró, que ens va fer una assignatura brillant sobre idealisme alemany, sobre Kant i encara més concretament sobre la doctrina de l'estat de dret, i va ser espectacular, i des d'aquí doncs m'agradaria agrair-li.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
11: Xiripipis, bon dia!
0: Com estàs?
11: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé.
12: Bé.
11: Ara m'he recordat de la Carme Mallafré, la meva profe de filosofia.
0: I què?
11: Veus? Ostres, és que jo m'adormia a classe i ella em deixava, pobreta.
12: No m'ho diguis.
11: Sí.
0: Però te'n recordes d'una professora que no et va marcar, diguéssim.
11: No, que em va marcar moltíssim, que em va agradar molt, eh?
0: Ah, sí? I t'adormies?
11: Em va agradar moltíssim, la Carme Mallafré.
13: Però et va agradar perquè era l'única professora que deixava que t'adormissis a la classe?
0: No, dormim que t'agradi, no quadra, Manu.
13: Clar, és que no.
11: Perquè jo treballava al teatre.
0: El teatre!
11: Saps? Era petit,
0: el musical més petit, el més petit.
11: Clar,
13: ja ets una estrella de l'escenari.
0: Anem a marcar el telèfon, va, de la Caral. La Caral.
11: I també me'n recordo de la Mercè Amor, una cosa d'història que em va marcar èpic.
13: Perquè també et deixava dormir, no?
11: No, ens va explicar la Segona Guerra Mundial i va ser bestial. Ja està, no us diré més coses, ja.
0: No, m'agrada.
13: És interessant.
11: Ma. Caral.
13: Manu.
0: Si dius xiripipi, se'n durà una llengonissa Ral de Vinyó. Caral. Hola, Caral.
14: Hola.
15: Què t'he dit?
14: Bon dia, Xilipipi.
0: Bon dia.
13: Caral, la truquem del teu pare, el Ferran, la teva mare, la Norma i la germana petita, la Isaura.
0: Com estàs, Caral?
15: Bé.
0: Que vas al col·le avui?
15: Sí.
0: Què toca a primera hora?
14: Què toca avui?
15: No
0: me'n
15: recordo.
0: No te'n recordes.
14: Està picant nerviosa.
0: Sí. Tens una professora preferida, tu, Caral?
15: Sí.
0: Com es diu?
12: Aston.
16: Ah, Aston, molt bé. Molt bé.
13: Doncs vinga, Caral, per tu aquesta cançó de l'Axel Busto que et canta Manu Guigi, que es diu T'estimo molt.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.org.

Què tal? Molt bon dia, són les 8 i 8 del matí i comencem un nou dia aquí al Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí, en aquest dimarts 19 de maig.

I com cada dia aquí al Desperta començarem fent un repàs a les notícies destacades. Haurem de parlar d'aquesta descoberta d'una nova estrella al Passeig Marítim, una estrella al convidat Ferran Adrià, convidat d'aquesta trobada de Food Capital Summit que s'està vivint aquests dies a la ciutat. Parlarem de l'estació de Castelldefels Centre. La seva remodelació acabarà en la primera meitat de 2027. Els treballs acumulen més d'un any de retard. Reestructuraran l'esquema de vies i andanes. I en aquesta primera hora, en uns 20 minutets, parlarem amb la Marianne Sardà. Ella és la cap d'unitat de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament. I ens desplaçarem amb la unitat mòbil al Parc del Xiprés per conèixer tots els detalls d'aquestes obres que ja van finalitzar i que des de la tarda de divendres el parc va quedar inaugurat i ja fent-se servir aquests dies. Aquesta serà la primera entrevista d'aquest Desperta. Després, a la segona hora, avui tenim la secció de la Guaita. Aquesta secció on parlem amb l'àrea de promoció econòmica i ocupació. Avui repassarem el calendari formatiu de properes activitats, seccions formatives que tenen a la Guaita i parlarem també, seguirem parlant de projectes que tenen en marxa. També parlarem de l'àmbit de salut, ja que el nou CAP Castelldefels Muntanyeta ultima la recta final de les obres i obrirà la tardor. La previsió és que durant els mesos d'estiu es dugui a terme l'equipament del centre i les proves de funcionament en les instal·lacions i els equips de treball i diagnòstic. Són unes obres a càrrec del Departament de Salut que comunicava ara aquesta setmana que està última en la recta final i que preveu finalitzar-les durant el mes de juny. I seguim parlant de les jornades de la gent gran. Encara tenen tota aquesta setmana per gaudir de diverses propostes i activitats ben diverses. I demà dimecres arriba l'acte central, aquesta festa de la gent gran a la plaça de l'Església. I el diumenge passat teníem a la platja de Castelldefels la cursa Desconnecta per l'Autisme, que va reunir prop de 1.300 persones participants. I ara amb la mirada a aquest pròxim cap de setmana, perquè tornem a tenir una altra activitat esportiva. En aquest cas, es celebra el Canal Olímpic i el que ens arriba és la rema contra el càncer, Dragon Boat.

I avui parlarem també de cultura i parlarem d'aquest homenatge a l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels en el marc del seu 44è aniversari. Ahir vam poder parlar amb el Jan Molero, president d'aquesta entitat, de l'agrupació, i avui recuperarem alguns dels fragments destacats d'aquesta intervenció.

0: De l'àrea d'esports també ens arriba informació, ja que s'ha canviat l'ubicació. De fet, el que passa és que es torna, es recupera la ubicació inicial. Dins del projecte Fem Esport als Barris, el Fitono es realitzava els dilluns a 2:15 del matí al Parc dels Xiprers. Amb motiu de les obres es va canviar aquesta ubicació i ja tornen a realitzar el Fitono dels dilluns al Parc dels Xiprers. I també des de l'àrea dels esports ens informen que avui comencen les inscripcions dels antics cursatistes. Des d'avui fins al 8 de juny tenen aquesta inscripció avançada. Després arriba el torn de persones que no hagin fet anteriorment cursos de natació al CEM Can Roca. Molt bé, doncs aquesta és la prèvia de tot el que anirem abordant aquestes dues horetes del Desperta. Quedeu-vos aquí amb nosaltres, que tenim tota la informació que cal conèixer de la ciutat.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs avui el gran acte de ciutat és aquesta descoberta d'una nova estrella, en aquest cas en reconeixement al xef Ferran Adrià. Això serà a les 12 del migdia a la plaça de les Palmeres, al costat de la plaça de les Palmeres és on està ubicada aquest passeig de les estrelles. D'aquesta manera, Castelldefels ret homenatge a Ferran Adrià amb aquesta col·locació d'una estrella a la ciutat on va iniciar la seva carrera professional, ja que recordem que el Ferran Adrià té un vincle amb la ciutat, concretament amb l'Hotel Playafels, establiment on va fer els seus primers passos a la cuina abans de revolucionar la gastronomia mundial. Ahir començava el The Food Capital Summit i amb motiu d'aquesta celebració, aquesta trobada internacional del sector de la gastronomia, avui fan aquesta... L'Ajuntament ha organitzat aquesta estrella cap al xef.

0: Serà a les 12 quan sigui aquesta descoberta de l'estrella, amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, el president del Gremi d'Hostaleria, Manuel Ángel Ortiz, el promotor de Castelldefels Capital Gastronòmica, Jordi Tresserres, i el xef internacional, Ferran Adrià. Dins d'aquest acte també assistiran el regidor de Turisme, Guillermo Massana, el segon tinent d'alcaldia, David Soler, la regidora de Comerç, Mar Sicília, i la regidora de Presidència, Mariana Ortega. A les 12 hi haurà aquest inici de la presentació en reconeixement al xef Ferran Adrià. Hi haurà els parlaments institucionals, a més assistiran 17 xefs internacionals i cuiners del projecte Arròs de Castelldefels. Després d'aquest inici amb els parlaments hi haurà el descobriment de la placa en homenatge al xef Ferran Adrià, les paraules, òbviament, del xef i la finalització de l'acte. Després, a la tarda, hi ha previst un show cooking també a la plaça de les Palmeres. Doncs des de Ràdio Castelldefels seguirem ben de prop aquest acte. De fet, jo mateixa m'aproparé després a les 12, així que al magazín matinal Així Som tindrem aquestes cròniques de com es desenvolupa aquest acte a la ciutat. Passen gairebé 20 minuts de les 8. És moment de mirar com tenim les carreteres amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs parlem de complicacions. Una jornada més. Estem en plena hora punta. Aquestes vies més properes a Castelldefels sempre van carregades, sobretot en sentit Barcelona. Comencem amb l'autovia, amb la C31. Ara serien uns 4 quilòmetres de lentitud i de retencions entre el Prat de Llobregat i l'Hospitalet d'entrada a Barcelona. Aquest darrer tram de l'autovia C31 ja des del Prat força carregada durant més de 4 quilòmetres direcció Barcelona. Pel que fa a l'autopista, la C32, aquí les retencions també són uns 4-5 quilòmetres entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat, sempre, evidentment, en sentit Barcelona. Deixa'm comentar-te una incidència que s'ha produït relativament a prop, a l'autovia A2, a l'altura de Cornellà. És cert que sortim de Barcelona, però vaja, que us sapigueu que hi ha problemes per sortir de Barcelona des d'aquesta autovia A2, amb una cua de més de 2 quilòmetres des del Nus del Llobregat fins a Cornellà. Això a l'autovia A2 en sentit Martorell. En fi, com pots comprovar, retencions ara en plena hora punta en aquesta xarxa viària més propera. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Perfecte, Roger, moltes gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.

0: El nou parc del Xiprés ja navega oficialment al barri dels Canyars. Castelldefels inaugurava el passat divendres a la tarda aquest renovat espai públic amb una festa marcada per la temàtica pirata, protagonista també del nou gran element de joc del parc, un espectacular vaixell pirata amb tirolina i xarxes. La inauguració, ambientada amb personatges pirates i una representació teatral a càrrec de Performing Arts, es va poder celebrar finalment amb normalitat després que la pluja, que havia aparegut poc abans de l'acte, acabés donant una treva a temps per iniciar aquesta jornada. Famílies i infants del barri van omplir el parc per descobrir els nous espais de joc i participar en les activitats. De fet, al llarg del cap de setmana també he tingut ocasió de veure en primera persona com aquest parc estava ple de vida. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va destacar durant la inauguració el treball realitzat per transformar completament aquest espai i va agrair la implicació de totes les persones que han participat en el projecte.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia molt important per tots nosaltres, però sobretot pels protagonistes, que són els nens i les nenes de Castelldefels. Un fort aplaudiment als nens i les nenes de Castelldefels. Per part de tot l'equip de govern que ens acompanya avui, de la resta de regidors de l'Ajuntament, doncs és un dia molt important perquè podem posar en marxa aquest espai tan meravellós, aquest parc del Xiprés, en tres zones molt diferenciades. Una zona pels nens de menys de 4 anys, després una zona de 4 a 12 anys, que és aquesta central, i després, sobretot, una cosa que també ens fa molta il·lusió, la zona de jocs adaptats, perquè els nens que vagin en cadira de rodes també puguin jugar com la resta dels nens, no? És un parc que hem treballat moltíssim des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament i vull agrair la tasca del Departament d'Urbanisme i Obres, de tots els tècnics municipals i també del regidor de Pedro Paredes, que ha fet una tasca molt important perquè avui sigui una realitat.
0: La renovació del Parc del Xiprés ha permès ampliar les zones de joc infantil i convertir el parc en un espai més accessible, sostenible i segur. El projecte ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona dins la línia d'ajuts per a la millora de parcs infantils i refugis climàtics. Entre les principals novetats hi ha la instal·lació de 14 nous jocs infantils amb un gran vaixell pirata amb tirolina i xarxes com a gran protagonista, a més de jocs d'equilibri, casetes amb tobogans i una nova zona específica per a infants d'entre 1 i 4 anys. També s'han renovat els paviments amb espais de cautxú i sorra, s'han creat nous camins interiors i s'ha incorporat una àrea de joc 100% inclusiva. Escoltem ara el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, qui posava en valor les noves zones de joc i la plantació de nous arbres al parc.
2: Aquest nou espai del Parc del Xiprés, com tothom pot veure, té tres espais diferenciats per edats. El primer espai és de fins als 4 anys, el segon és de 4 fins als 12 anys, que és on està el vaixell que tothom pot veure, que és molt, molt, molt majestuós, i l'últim espai és el de jocs inclusius. Este nou espai que s'ha llevat a cabo, s'han plantat més de 27 árboles en un espai que històricament ha ido perdiendo ejemplares i ara los recuperamos con esta nueva plantación de 6 especies distintas, entre ellas, evidentemente, más de 7 cipreses, que recuperará pues todo este arbolado que habíamos perdido durante los últimos años.
0: L'actuació també ha servit per reforçar el paper del parc com a refugi climàtic i punt de trobada veïnal. En total s'hi han plantat 27 arbres nous, s'ha instal·lat nova il·luminació LED i nou mobiliari urbà. A més, s'han executat treballs de drenatge per evitar inundacions en episodis de pluja intensa.
2: Històricament, poca il·luminació, doncs bé, tenim noves columnes d'il·luminació que donaran un espai molt més, molt més còmode per tothom i que podrem veure quan a l'hivern i a partir de les 5 de la tarda ja es fa fosc, tindrem un espai molt acollidor i que donarà també molta seguretat a tothom. Además, tendremos un montón de bancos de madera que hemos instalado para poder dar confort a todas las familias que vayan al parque, además acompañados de bancos de piedra que recorren todo el perímetro de los espacios diferenciados por edades, que darán también confort a todas las familias que se puedan sentar y también limita el espacio de lo que es el parque de lo que no es el parque. Recordemos que los dos espacios que están delimitados por edades, el pavimento es de tierra, no tendremos el problema de charcos ni de inundaciones porque se ha hecho un drenaje muy un proyecto para que no tengamos nunca problemas de inundaciones.
0: Durant el seu Parlament a la inauguració, l'alcalde Manu Reyes també destacava la funció del parc com a refugi climàtic i agraïa la paciència del veïnat durant els mesos d'obres.
1: És també un parc que volem que sigui refugi climàtic. Hem plantat més de 27 arbres en aquest espai perquè quan creixin també puguin donar ombra a aquest meravellós parc. Però sobretot, en nom de tots els meus companys, doncs agrair l'assistència, la paciència també que heu tingut, perquè les obres moltes vegades s'endarrereixen una mica. És un treball de més de 2 anys que avui finalment doncs acaba d'obrir-se al públic i per tant el podrà gaudir tothom. Així que és un dia d'enhorabona, és un dia també que vull agrair l'assistència de les dues associacions de veïns que ens acompanyen, del primer tinent d'alcalde i de la resta de regidors de la corporació, i sobretot, com deia al principi, aquí els autèntics protagonistes són els que guanyen, que són els nens i la nena de Castelldefels. Moltes gràcies a tots vosaltres.
0: I una de les apostes principals del projecte és la inclusivitat. El nou parc del Xiprers s'incorpora un espai de joc adaptat perquè tots els infants puguin compartir l'espai en igualtat de condicions. En declaracions prèvies a aquest acte que teníem el divendres, el regidor Pedro Paredes convidava la ciutadania a aquesta passada inauguració i també a descobrir i gaudir del nou parc, que ara ja és obert per tota la ciutadania.
2: Y luego tenemos el espacio que es el de juegos inclusivos con pavimento de caucho. Estamos muy contentos de poder tener este espacio abierto y recordamos a todo el mundo invitamos a todo el mundo que hoy a las 5 de la tarde, avui a les 5 de la tarda, tindrem aquest espai obert, farem la inauguració, esperem que el temps ho permeti, i tindrem aquesta inauguració amb una exhibició per part de Performing Arts i invitem a tothom a que vingui i que gaudeixi d'aquest nou espai que tant demanat per la ciutadania, i és l'inici dels 4 nous parcs que vindran amb el Xiprers, Plaça Catalunya, Plaça Eucalipto i Democràcia. Així que us esperem a tothom avui a les 5 de la tarda al Parc de Xiprers.
0: Doncs en uns minuts continuarem parlant del Parc del Xiprers, perquè avui hem quedat allà amb la Marian Sardà, cap d'Unitat de Medi Ambient i Serveis Urbans. La unitat mòbil de la ràdio s'ha desplaçat cap a aquest renovat Parc del Xiprers per conèixer tots els detalls d'aquestes obres que s'han desenvolupat al llarg de diversos mesos a la ciutat i que ja han permès que el parc estigui plenament obert a la ciutadania.
3: Castelldefels Desperta.

0: Seguim parlant d'obres, però d'obres que estan en marxa i a càrrec de diferents operadors, perquè hem de parlar de la remodelació de l'estació de Castelldefels, per una banda, de l'estació de Castelldefels Centre, i per altra, del nou CAP Castelldefels Muntanyeta. Començarem per l'àmbit de mobilitat, amb aquestes obres que acumulen més d'un any de retard a l'estació de Castelldefels Centre. Es tracta d'un punt estratègic del mapa de la xarxa de transport ferroviari de proximitat al sud de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes obres el que faran és reestructurar l'esquema de vies i andanes, una nova configuració de l'estació de Castelldefels Centre que entrarà en vigor el primer setembre, el primer semestre de 2027, gairebé 4 anys després de l'inici de les obres de remodelació de la instal·lació. Amb una inversió global de 30 milions d'euros, és una de les actuacions més esperades al corredor sud de la xarxa de Rodalies, ja que es tracta d'un punt estratègic amb una elevada densitat de trànsit ferroviari. El projecte, que afronta la seva última fase, ha consistit en la reestructuració de l'esquema de vies i andanes de l'estació per separar i diferenciar els trànsits de Rodalies de les circulacions passants de mitjana i llarga distància. La remodelació de l'estació contempla també la construcció d'un nou pas inferior entre andanes que disposarà d'ascensors per reforçar l'accessibilitat dels viatgers, així com la instal·lació de pantalles acústiques per reduir el soroll. Actualment, els treballs se centren en la finalització del pas de viatgers sota les vies, la renovació de la zona de vies entre l'andana central i l'estació i en els darrers ajustos de la instal·lació de les pantalles acústiques. Els treballs van començar el 9 d'octubre del 2023, amb un termini inicial previst de 2 anys, i que plantejava tota l'actuació en 8 fases. Doncs ara mateix ja sí que informen des de Renfe que aquesta remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acabarà en la primera meitat de 2027. Aquesta era la primera de les obres que mencionàvem i la segona és el nou CAP Castelldefels Muntanyeta, que també última, en aquest cas última, la recta final de les obres i obrirà ja enguany a la tardor. De fet, des del Departament de Salut preveuen finalitzar les obres durant el mes de juny i, posteriorment, durant els mesos d'estiu, es durà a terme diverses proves de funcionament a l'equipament pel que respecta a les instal·lacions, als equips de treball i l'àrea de diagnòstic. Aquest nou centre disposarà de gairebé 4.000 metres quadrats destinats als serveis d'atenció primària, rehabilitació i salut mental. Seguirem pendents d'aquesta informació del Departament de Salut per conèixer la darrera hora d'aquest nou CAP Castelldefels Muntanyeta, que ja té una previsió ben propera per quedar inaugurat i a començar a fer-se servir aquesta tardor.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs passen poquets minuts de 8:45 del matí i continuem al Castelldefels Desperta, al matinal de Ràdio Castelldefels, que ara ens desplacem en unitat mòbil fins al renovat parc del Xiprés, al barri dels Canyars. Un espai que, després de mesos d'obres, ja torna a estar plenament obert a la ciutadania. De fet, va quedar inaugurat el divendres a la tarda. I ara ens desplacem allà per parlar de totes les millores que s'hi han fet i saludem a la cap d'unitat de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament, Marian Sardà. Marian, molt bon dia i gràcies per atendre'ns des del Parc del Xiprés.
1: Hola, bon dia.
0: Marian, ja podem dir que el nou Parc del Xiprés és una realitat, va quedar inaugurat el divendres de la setmana passada. Quina valoració feu des de l'àrea, des de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'aquesta transformació?
1: Doncs fem una valoració molt positiva perquè ha estat una millora tant pel que fa als jocs infantils, que és evident, és una evidència, i també per tots els temes d'accessibilitat i com es mou els usuaris en el parc, no? Uh-huh. I ara és un goig que estem aquí i encara no són les 9 del matí i hi ha nens ja jugant i fent ús dels jocs, no?, que s'acaben d'instal·lar. Alguns han estat recuperats i d'altres són de nova adquisició i que tenen èxit, estan jugant. Aquesta és una de les millors valoracions, no?, quan veus que els nens i les nenes ho fan servir.
0: I tant. Justament això t'anava a preguntar, Marian, que quin era l'ambient, si podia veure ja algunes famílies al parc, tot i que és ben d'hora al matí, no?, però justament ja ho comentes. Jo precisament et diré que el divendres doncs, tothom van poder veure les fotografies que s'han compartit d'aquesta inauguració, que va ser un èxit i moltes famílies es van apropar, tot i que havia plogut una miqueta abans, però això no va aturar la inauguració. I durant el cap de setmana jo he passat en diverses ocasions per allà davant i estava sempre a ple. Sobretot aquest element central, aquest gran vaixell pirata amb tirolina, perquè es va apostar per aquest tipus d'equipament que, de fet, també des dels estudis de la ràdio veiem que aquí, a les obres que estan en marxa al parc de Plaça Catalunya, també s'ha apostat per un element del mateix estil.
1: Perquè està comprovat que tenen molt d'èxit, no? Ja fa molts anys al parc dels Tallinaires es va instal·lar una tirolina, però cada vegada les empreses també que fan jocs infantils doncs milloren aquest tipus d'elements i són robustes, aguanten bé i els agrada molt. O sigui, als nens en general els agrada molt tant també el típic gronxador, com els tobogans, com els elements que giren, i les tirolines són una mica l'estrella també en aquest tipus de jocs. Aquí la idea que es va plantejar amb la regidoria, amb el regidor, també és que hi haguessin per diferents edats, no? I sobretot també hi ha la part d'inclusivitat. O sigui, la inclusivitat és un concepte universal, si no només és per cadires o per problemes d'accessibilitat, però en aquest cas es va optar per aquest concepte clàssic i hi ha una part d'inclusivitat en paviment de cautxú perquè faciliti l'entrada, però també hi ha tota una part amb sorra, que també és un paviment esmorteïdor, que és orgànic i que també té moltes virtuts. O sigui, s'ha fet un combinat. Hi ha una part de cautxú que està bé, que té les seves prestacions, i la part de sorra, que també té prestacions pel joc, per amortir si el cas de caigudes o...
0: Uh-huh. Parlaves també d'aquestes zones diferenciades per edats. Això com es va plantejar en el projecte de l'obra en si? Com ho podem abordar quan encetem un projecte de renovació d'un parc? Com ho gestioneu des de l'àrea?
1: A veure, aquí una de les coses que va condicionar el projecte és aquest parc era de sauló majoritàriament i hi havia molts problemes d'escorrentia, perquè encara que no ho sembli hi ha un pendent. Llavors, quan es supera la pendent d'un 1%, de seguida hi ha escorrenties, es feien molts reguerots, i això complicava molt el manteniment d'aquest parc. Llavors es va decidir que ja que s'havia de fer una renovació dels jocs, perquè ja tenien més de 20 anys, molts, no tots els elements, però alguns sí, llavors d'aprofitar per millorar també aquestes escorrenties. Llavors els paviments i la ubicació dels jocs envoltats d'aquests bancs perimetrals de granit, no?, de pedra, diguéssim, que es mantenen bé i que fan una mica de barrera també, i també contenen O sigui, s'ha fet una zona perquè els diferents paviments poguessin estar continguts. Hem intentat, es va intentar això, solucionar el tema de les escorrenties, també el tema de la inclusió i també el joc, perquè hi ha molts estudis que demostren que, per exemple, la sorra té aquestes propietats també pel joc, per jugar amb la sorra, per un tema orgànic i que, bueno, o sigui, recentment s'han vist que aquests estudis aboguen per aquest tipus de paviment, també.
0: I, Mariana, estic pensant, ara que mencionaves també tot el tema de l'accessibilitat, el tema del percentatge, què tal quan hi ha més d'un 1% de desnivell, i llavors, en aquest sentit, aquí també que recentment hem tingut diverses prealertes, alertes també per risc d'inundacions, també el nivell del mar que tenim a la ciutat, en aquest sentit també s'han fet feines pel sistema de drenatge del parc?
1: Sí, ja s'han fet drenatges, ja la part abans de la pista, diguéssim, del kàrting que hi ha, el circuit de circulació vial, hi ha tot un drenatge amb graves per evitar. A veure, si plou molt i de manera, com plou aquí a vegades, algun reguerot tindrem, però ho hem millorat. Tampoc no... O sigui, s'intenta, però depèn de com siguin les pluges, s'haurà de fer manteniment, però sí que s'ha pensat en el tema del drenatge, era important. I totes les parts que deixes verdes, doncs tot això també és permeable i l'aigua entra en el subsol.
0: En aquest sentit, s'ha mantingut arbrat existent i s'han incorporat nous elements verds també al parc.
1: Sí, és cert. S'han posat, o sigui, va haver-hi la ventada del 20, van caure molts xipressos i s'han reposat alguns, però també s'han posat altres de flor i de colors diferents per donar també, doncs hi ha les jacarandes que fan una flor lila, hi ha prunus de fulla granatosa, hi ha bauínies que a Castelldefels fan una flor molt bonica i fan ombra. O sigui, s'ha intentat barrejar una mica també amb caducifolis i els xipressos perquè, bueno, es manté com el parc del xiprés, no? I sí, amb aquesta idea també d'anar creant ombres a les zones de jocs i als parcs que ja en tenien, però incrementant-la.
0: Sí, perquè el projecte, la renovació del parc del xiprés, també s'emmarca en aquesta idea de crear refugis climàtics, amb aquestes ombres que mencionaves, no? Quin paper ha de tenir el parc del xiprés en aquest sentit?
1: Bueno, jugarà el paper, com bé dius, de refugi climàtic, on la gent en moments de molta temperatures molt altes i, doncs, podrà refugiar-se segurament, o sigui, en les hores del sol fort no, segurament no serà fàcil, però sí que quan hi ha les temperatures del sol de migdia, que serà un bon espai per ser-hi, no?
0: I més enllà de ser un parc infantil, quin paper voleu també que tingui aquest espai dins la vida del barri com a tal, dins el teixit comunitari de Canyars?
1: Home, clar, un parc sempre pot tenir la funció dels jocs infantils, és evident, però la trobada de les famílies, doncs segurament continuaran fent les festes del barri o trobades de... També hi ha la part que es van moure... Tota la part esportiva està com a tocar del camp de Canyars, i a la pista, que ja hi era, es van traslladar els jocs per a gent gran, que és per temes de moviment i d'exercici físic, i les taules de ping-pong, tota a la part a tocar del parc del camp de futbol de Canyars.
0: Sí, bueno, justament, Mariana, ara que menciones això, estic recordant que precisament des de l'àrea d'esports han anunciat que recuperen el parc del xiprés com a punt on realitza també una d'aquestes activitats esportives dins del projecte Fem Esport als Barris. Així que aquí els dilluns també es començarà a realitzar aquesta activitat esportiva en aquest parc. I ara canviem de tema. Les obres s'han comptat amb suport de la Diputació de Barcelona. Parlem ara de l'apartat econòmic, no? Fins a quin punt aquest tipus de col·laboracions, de suport, són importants per impulsar millores urbanes tan importants com aquesta?
1: Home, és important que les entitats supramunicipals ens donin suport, perquè, clar, sempre aquest tipus d'actuacions són cares, no són barates, perquè els jocs són elements cars, el mobiliari, la plantació d'arbres s'ha de fer bé, els paviments, també s'ha canviat l'enllumenat, no ho hem comentat, però també s'han posat bàculs nous. A veure, és molt important i la Diputació de Barcelona, doncs sí que normalment dona suport a municipis molt petits, perquè té més de 350 municipis, però també als municipis com nosaltres, ciutats mitjanes, grans, ens va molt bé que ens ajudin en aquesta millora i per adaptar-nos també al canvi climàtic, no? I fer aquests refugis que comentaves abans.
0: I centrant-nos en la teva unitat, Maria, la unitat de Medi Ambient, Serveis Urbans, heu estat darrere d'aquest projecte, ara ja ha arribat el moment, la fita, no?, de fer la inauguració, i ara com us situeu vosaltres en aquest projecte des de la unitat? Quin, entenc que arriba el manteniment, també l'avaluació del projecte com a tal?
1: A veure, normalment, clar, Castelldefels, des de ja l'any 89, té una empresa municipal de jardineria, que es diu Jarfels, que quan l'Ajuntament fa una obra i la rep, li passa aquest manteniment dins del circuit. Ja ho feia, no? Jarfels ja feia coses al Parc del Xiprés, però ara, doncs, bueno, tots aquests nous elements, doncs haurà de tenir cura d'ells, també totes les noves plantacions, el mobiliari, doncs tot això, com sempre, doncs estaran els equips de manteniment de la zona de Canyars, de Jarfels, i faran aquest manteniment.
0: I Mariana, aprofitant que estem parlant amb tu, que estem parlant d'espais verds, aquests dies també, abans ho mencionava, des dels estudis veiem el parc de Plaça Catalunya, que també està en obres. No sé si d'aquest projecte també ens pots mencionar una mica en quin punt es troba actualment, perquè ja hem vist que ja s'ha col·locat també aquest gran element central, que en aquest cas és d'inspiració d'un castell, no? Allà tenim la temàtica pirata, aquí més medieval. Com estan actualment? Teniu una previsió de data per quan finalitzin aquestes obres?
1: A veure, no vull avançar-me, però segurament en un mes i mig això ja estarà, en principi, resolt, no? Doncs cap a finals de juny hauria d'estar, si no passa res, que no ha de passar res, no? Però aquí el Parc del Xiprés es va retardar més del previst, perquè van haver-hi moltes pluges i hi havia molta part de terreny argilós que feia que fos difícil. Bueno, a vegades les obres, en principi, s'han de complir els tempos, però a vegades passen coses. Però en principi Plaça Catalunya va bé i crec que això, que cap a finals de juny, ja hauria d'estar.
0: Perfecte, seguirem pendents de com evolucionen. I Mariana, ara que menciones, quan parlem d'obres, tenim com dos temes, no? Per una banda, el que mencionaves de que els temps, a vegades per condicionants externs, s'han de reajustar, s'ha de replanificar i s'ha de tenir en compte, en aquest cas, que hi havia hagut diversos dies de pluges, no? Per exemple. Després també entra en joc el propi contractant i diferent. Igual que en unes obres a casa nostra, que sempre ens trobem en diferents situacions. I per altra banda, un altre aspecte molt important de les obres són les afectacions. I en aquest cas, justament, recordava també a la inauguració que l'alcalde agraïa la paciència del veïnat. Com ho gestioneu quan comenceu unes obres en un espai? Com gestioneu també la comunicació? En diverses entrevistes que hem fet amb altres membres de l'Ajuntament en relació a diferents obres, doncs sempre abordem també aquest aspecte d'aquesta comunicació i com involucra també el teixit comunitari del voltant d'unes obres.
1: Home, jo sé que el regidor ha estat molt pendent amb els veïns, molta comunicació. És cert que, clar, des del punt de vista més tècnic, doncs amb la direcció d'obra, els coordinadors de seguretat i salut, doncs, que forçant a l'empresa, vinga, perquè també a vegades hi ha problemes de subministrament d'elements. O sigui, penseu que en un any hi hauran eleccions municipals i tots els municipis de Catalunya estan demanant jocs, bancs, o sigui, ja ara mateix tothom està fent el mateix, hi ha molta competència pels elements, això pot retardar les entregues. Bueno, són temes difícils, però entre, per una banda, forçar tècnicament, després políticament

0: treballant en aquest projecte, ja feies una valoració inicial també, però ara mateix que estàs allà al terreny, que ho estàs veient, no sé si vas apropar-te també a la inauguració o has vist doncs, això, les famílies que s'apropen, quina és el resum ara en aquesta entrevista, doncs, la teva perspectiva sobre aquest projecte i sobre les feines que continueu fent a l'àrea.
1: Jo, la veritat, és molt, molt positiva. Crec que la gent està contenta, que això és l'important, també, no? Que senten que s'ho faran seu. I fixa, no sé si s'enfadaran els del col·le, perquè al final arribaran tard. Ara estem veient que els nens s'aturen aquí i no sé si volen anar al col·le. És molt atractiu per ells. Bueno, això és broma, però realment bé. Jo crec que és molt positiu.
0: M'ha agradat, Marian. Haurem d'estar pendents per si arriba una queixa del Frangual, no? El col·legi que tenim allà.
1: Exacte.
0: Al costat, dient, sí. Què passa que els nens no volen venir a l'escola perquè estan gaudint d'aquest gran parc infantil, no? Aquesta gran novetat. Molt bé, Marian, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui des del renovat parc del Xiprers i res més, agrair-te el teu temps i que tinguis molt bon dia.
1: Igualment, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

Acabem de parlar amb la Marian Sardà, cap d'Unitat de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament. Parlàvem en directe des del renovat Parc dels Xiprers sobre aquestes obres, la finalització de les mateixes, com s'han desenvolupat, i doncs amb aquest apunt d'actualitat també, que ara mateix hi havia ja famílies, nens i nenes, que estaven aprofitant els minuts previs a entrar a l'escola per jugar una estona aquí al parc, especialment en aquest element destacat, aquest gran vaixell pirata amb tirolina. I seguim ara parlant de les jornades de la gent gran, ja que encara continuen fins aquest diumenge 24 de maig. Avui mateix, les activitats que hi ha programades a les 11 del matí a la plaça Església, hi haurà sardanes amb la cobla Maricel. I aquesta tarda a les 6 al Centre Cívic Frederic Mompou tindrem la xerrada Pensions amb obra de teatre a càrrec de la Marea Pensionista. Les jornades de la gent gran arriben a la seva 44a edició, a una cita que omple de nou la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència. En el marc d'aquestes jornades també hem tingut algunes altres activitats paral·leles, com per exemple aquesta exposició Càmera en Mano del grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, que exhibeix 69 treballs fotogràfics. Des del passat dia 12 i fins al 30 de maig tenim l'ocasió de veure totes aquestes fotografies a la sala Margarida Xirgo, a la biblioteca. I una altra activitat, un altre acte paral·lel que ha quedat en

0: marcat dins d'aquestes jornades de la gent gran ha estat l'aniversari de la dona de més edat de Castelldefels, que ha arribat als 108 anys. Es tracta de la senyora Amàlia Romero, que ahir celebrava el seu aniversari i hem pogut veure a l'Instagram de l'alcalde aquesta visita, aquesta celebració i doncs, l'enhorabona a la dona més gran de Castelldefels. Una felicitació que ha quedat emmarcada també dins d'aquestes jornades de la gent gran. De fet, també quan parlàvem amb l'àrea de gent gran, amb el Pep Ribas, el coordinador d'aquesta secció de l'Ajuntament, ens parlava de diverses persones que d'aquest col·lectiu i altres persones que encara, que tot i que ja estan superant els 90 anys d'edat, encara continuen actius també en diferents activitats que organitzen des de l'àrea. Parlant d'aquestes 44-enes jornades de la gent gran, aprofitem per recuperar algunes de les declaracions del responsable coordinador d'aquestes jornades, Pep Ribas.
1: La idea de les jornades és una mica això, no? És a dir, barrejar el que és la part social, la part cultural i la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important. És una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades, estem ja parlant de les 44-enes jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
0: I demà dimecres 20 de maig arriba ja l'acte central d'aquestes 44-enes jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert, ball de gala i el berenar multitudinari per a 1.200 persones, tota la plaça de l'Església. D'aquest berenar, justament ens mencionava Pep Ribas en el seu moment el gran volum ja de peticions que havien rebut i a hores d'ara ja s'han esgotat tota aquesta reserva prèvia del berenar multitudinari.
1: És el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
2: 108 anys.
1: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix del seu aniversari, a primera de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any, i també ja anem, crec que avui aquest matí ja vingut que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold-out segurament d'invitacions per la festa.
2: I amb música, com deies,
1: música,
2: també.
1: Com sempre, clar, que estem bé, torna a venir l'orquestra La Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
0: Doncs sí, sold out pel que respecta a les entrades pel berenar de l'acte central de demà a les 6 de la tarda a la plaça Església. I també escoltàvem ara aquesta menció per part de Pep Ribas sobre aquest aniversari de la persona més edat de Castelldefels, Amàlia Romero, que ahir mateix complia els 108 anys d'edat. I més enllà d'aquest acte central de demà dimecres, també recordem que dijous hi ha un taller de musicoteràpia al Centre Cívic Frederic Mompou a les 11 del matí. Dijous també es farà una excursió a Empúria Brava, això amb sortida a 8:15 del matí, i també amb entrades ja esgotades. I el divendres el que tindrem és una jornada esportiva a la platja, a les 10 del matí a la platja, a la tarda una sessió de teatre, a les 6, al Centre Cívic Frederic Mompou, i ja el cap de setmana arriba el moment del comiat, el dissabte un concert amb vermut, a les 12 al Centre Cívic Frederic Mompou, i el diumenge el ball de diumenge, un ball temàtic com a cloenda d'aquestes jornades a les 5 de la tarda al Centre Cívic Frederic Mompou. Totes les activitats són gratuïtes, exceptuant aquesta excursió que mencionàvem a Empúria Brava, però que ja ha tancat inscripcions per aquest dijous 21 de maig, i les activitats s'han organitzat des de l'àrea municipal de Gent Gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Unes grans jornades, també, que encara gaudirem aquests dies que queden d'aquesta setmana. I amb això arribem ja al final d'aquesta primera hora del Desperta. De seguida comencem una segona i amb una prèvia, òbviament, del que està per arribar en aquest Desperta fins a les 10 del matí.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Radiocastelldefels.org.
5: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Doncs com cada dimarts ens toca obrir la finestra de la Guaita per parlar d'ocupació, emprenedoria, formació i totes aquelles iniciatives que es mouen a la ciutat per ajudar a les persones i a les empreses. Ens acompanya per telèfon en Santi Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació. Santi, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Bueno, gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí al Desperta. Si et sembla, comencem fent una ullada al calendari formatiu de la Guaita, perquè sempre teniu activitats, cursos i assessoraments en marxa, no?
1: Doncs sí, el que m'agradaria mencionar potser és que tenim en marxa un nou cicle de formació per emprenedors. L'anomenem els cursos d'Escola d'Emprenedoria de la Guaita, inclou tot un conjunt de formacions que estan programades a partir de la setmana vinent i que, de fet, és el contingut d'aquestes càpsules, d'aquestes formacions, segueixen el mòdul de pla d'empresa que nosaltres fem servir per assessorar les persones que volen crear una activitat empresarial. Per tant, són mòduls que tenen a veure amb el model de negoci, amb el pla de màrqueting, amb el pla econòmic financer, amb les formes jurídiques i amb els recursos humans. Són unes accions molt recomanades per...
0: Salut!
1: Són unes càpsules molt recomanades per totes aquelles persones que tenen un projecte viable, un projecte empresarial, que el volen posar en marxa, que volen venir a la Guaita per rebre assessorament. I no són incompatibles amb l'assessorament. És a dir, per rebre un assessorament o uns continguts adequats, el que nosaltres recomanem és que vinguin a aquestes accions de formació i que també demanin dia i hora amb les persones que es dediquen a fer aquest assessorament individualitzat one-to-one, perquè, diguem, amb aquestes accions grupals i l'assessorament individual, doncs al final acaben amb una informació molt més completa.
0: Mm-hmm. Menciones que aquestes càpsules formatives tornen ara per a persones emprenedores i estan obertes les inscripcions?
1: Estan encara obertes les inscripcions, comencen la setmana vinent, són dimarts i dijous, i fem normalment dos cicles de formació a l'any amb aquests continguts. Les persones que estiguin interessades s'han de connectar, com sempre, o bé entren a la nostra web, que és laguaita.org, o, si prefereixen el contacte directe telefònic, doncs que truquin al 93 635 25 75. I de forma presencial, doncs, com sempre, la carretera de la Sentiu, número 1.
0: I també les classes són presencials? Ara que mencionaves això de presencialitat, no sé si aquest tipus de càpsules es fan també de manera online o són allà a la Guaita directament, en quin horari?
1: Les fem de presencial amb un horari comencen entre 9:30, 10 i acaben entre 12:30. Les fem sempre amb un horari que no, sobretot amb horari escolar, doncs, que no penalitza les persones que han de portar els fills a l'escola, i les fem en format presencial. Les van fer en format virtual després de la pandèmia, però vam veure que d'alguna forma s'havien de fer moltes preguntes. Era millor el format presencial que no pas a l'online. A més, una part bona d'aquestes sessions és que els propis emprenedors i emprenedores que venen, doncs, generen una xarxa de contactes ja des del primer moment, des del principi de la posada en marxa de la seva empresa. I això és més fàcil fer-ho presencialment que no pas online.
0: Uh-huh. Estic ara mirant una mica les sessions que inclouen aquestes càpsules formatives. Ja les mencionaves una mica també de manera general, Santi, però estava mirant i m'ha cridat l'atenció. Ja ho hem comentat també en anteriors seccions. Hem parlat de la intel·ligència artificial i aquí veig que teniu una càpsula específica que és màrqueting digital i intel·ligència artificial aplicada al negoci. Entenc que és un tema que ara mateix genera molt interès entre les persones emprenedores.
1: Sí, la intel·ligència artificial ha arribat, jo crec, per quedar-se i genera molt d'interès a tots els nivells. Hi ha autèntiques experts i expertes en aquesta matèria i també hi ha molt de dubte i, sobretot, molt d'interès pedagògic. Qualsevol petita activitat, pensa que una, les persones que a nosaltres ens venen normalment són empreses, moltes d'elles unipersonals, que s'ho fan tot. La comptabilitat, la gestió, el màrqueting, el contacte amb els clients. I normalment el que necessiten són recomanacions generalistes en qualsevol àmbit d'especialitat dintre d'una empresa, però que els sigui molt, molt útil, que sigui molt pràctic. Aleshores, efectivament, el que hem fet ha sigut afegir aquest contingut d'intel·ligència artificial en tots els mòduls que en principi tenim coneixement que es poden aplicar, perquè bueno, qualsevol persona que estigui fent, quan marxi després de fer aquests cursos amb nosaltres, doncs tinguin una eina pràctica més per poder fer funcionar la seva activitat.
0: Perfecte, Santi. Doncs això pel que respecta al calendari formatiu, i dins de la nostra secció sempre també destaquem algun dels projectes que teniu en marxa. Avui de quin projecte ens vols parlar?
1: Doncs mira, m'agradaria parlar del projecte Reempresa. Reempresa és un programa, és un servei que va destinat a totes aquelles persones que tenen una activitat, un negoci, sigui del tipus que sigui, del sector que sigui, gran o petit, que d'alguna forma el volen funciona, o sigui, és un negoci que és viable, que està funcionant, però per algun motiu, que no sigui l'econòmic, doncs se'l volen vendre. Passa molt amb persones que no tenen un relleu generacional i que volen, diguem, doncs, vendre la seva activitat empresarial. Doncs Reempresa el que fa és precisament això, és un marketplace, és el mercat, diguem, de compra i venda de les empreses, en aquest cas de Castelldefels. És un projecte que fem amb la Diputació de Barcelona. Hi ha tot un conjunt de punts Reempresa repartits per tota la demarcació de Barcelona, en ajuntaments que tenen certa dimensió, i nosaltres som el punt Reempresa de l'Ajuntament de Castelldefels, la ciutat de Castelldefels. Per tant, totes aquelles persones que tinguin un negoci, una empresa que vulguin vendre, doncs poden venir a la Guaita a sol·licitar el servei de reemprenedoria. El servei és totalment gratuït i funciona gairebé per qualsevol tipus d'activitat, per qualsevol tipus d'empresa, però sobretot en negocis mitjans i petits. Si alguna persona interessada consultés la nostra web, veuria que actualment, per exemple, tenim en venda, entre cometes, una perruqueria a Villamar, que el preu està entre els 10 i els 20.000 euros. És un negoci petit, un negoci que funciona, però la propietària se'l vol vendre. Però, en canvi, tenim una altra, que és una empresa internacional de maquinària d'embalatge, el preu de la qual està entre 1 milió i 1,5 milió d'euros. Per tant, tenim negocis de tot tipus.
0: Vale. Estic mirant, Santi, que el punt Reempresa de Castelldefels precisament té unes dades molt bones, no? Publicades recentment amb un rànquing de la Diputació de Barcelona, i els resultats van ser molt positius.
1: Sí, la veritat és que, a més, nosaltres som, hi ha punts Reempresa petits i punts Reempresa grans. Nosaltres som dels petits. Els grans són punts Reempresa que, per exemple, l'Ajuntament de Vilafranca, ja n'hi ha un que dona serveis, presta serveis als negocis que estan ubicats a Viladecans, a Gavà i a algun altre municipi. És a dir, que és un punt més gran. Doncs nosaltres, per ser un punt Reempresa que només abasta a les empreses de Castelldefels, estem tenint resultats que estan molt bé. Tenim moltes persones interessades en reemprendre i fem molts, el que nosaltres anomenem, bastants matchings. És a dir, que trobem, normalment el servei funciona així. Ve una empresa, ens planteja la seva venda, nosaltres li ajudem doncs, a fer un pla de cessió, els assessorem a l'hora de fer la valoració del patrimoni empresarial, també els ajudem, si cal, a elaborar una bona oferta de cessió del negoci, li fem aquest pla de cessió, també li fem la recerca de compradors, publiquem en la plataforma, doncs, fem publicitat del negoci, sense dir el nom del negoci, i en general doncs, també li ajudem a fer una negociació amb les persones afectades. I per les persones... Digues, digues.
0: Ah, no, no, justament el que et volia preguntar, perquè com estaves mencionant tota aquesta part prèvia, la part d'arribar al moment de fer aquesta sessió, aquest traspàs, i posteriorment, si hi havia alguna continuïtat dins d'aquest projecte.
1: Clar, penso que per la Guaita passen al voltant de 500 persones a l'any que volen crear una activitat empresarial. Moltes d'aquestes activitats són activitats que ja estan existint en el mercat empresarial de la ciutat. Quan ve una persona que vol muntar, per exemple, una perruqueria i té alguns estalvis o alguna capacitat de finançament, nosaltres el que els hi oferim és la possibilitat d'agafar ja un negoci que està en funcionament. Aquestes, perquè s'estalvia molta feina, s'estalvia les llicències municipals, s'estalvia haver de buscar un local si no el té, s'estalvia haver de generar una cartera de clients perquè normalment aquesta empresa o aquest comerç ja té una cartera de clients. Per tant, és el lloc ideal per tenir aquest servei, perquè venen moltes persones que tenen una idea empresarial que ja està existint en el municipi. La intenció d'això és que no tanquin les empreses i que no es destrueixin llocs de treball simplement perquè o alguna l'empresari o empresària no té un relleu generacional o perquè l'empresari o empresària vol tancar o vol desfer-se, entre cometes, el negoci perquè està en una altra fase, en una altra etapa vital. Aquesta és la intenció del projecte i per això el tenim integrat en la nostra carta de serveis.
0: I una pregunta per algú que ens escolti i potser pensi que li interessa agafar un negoci que ja està en funcionament, que té aquestes facilitats que acabes de mencionar, no? que poden ajudar a poder fer aquest pas d'emprendre. Com us ho hauria de plantejar? Com seria el primer pas o com hauria d'arribar també a la Guaita? Si primer ha de fer com un replantejament previ o directament ja arribar a la Guaita i amb vosaltres treballar en aquest match que ens explicaves també?
1: Sí, mira, normalment, després de posar-se en contacte amb nosaltres el que fem és una primera reunió amb ell, amb la persona que vol cedir el negoci o vendre's el negoci. I en aquesta primera reunió, amb tota llibertat, doncs, l'empresari ens explica la seva situació. Si realment la decisió està presa de cedir el seu negoci amb una altra persona, iniciem, diguem, la nostra feina. La primera feina és ajudar aquesta persona a fer un pla, igual que fem un pla d'empresa, doncs un pla de cessió. Aquest pla de cessió és un document que més o menys tenim estandarditzat i que aborda, diguem, tots aquells elements que ha de tenir en compte un empresari a l'hora de cedir el seu negoci. Doncs el preu, com es calcula el preu? Doncs home, el preu, al final una part important del seu preu és la seva capacitat de venda, l'estoc, l'estocatge, el nombre de persones que estan treballant, tot això genera, diguem, un valor a l'empresa. Moltes vegades hi ha qui ve, com qui ven un pis, ja té un preu més o menys al cap. Més aviat la nostra feina és calcular o ajudar-li a reflexionar sobre si aquest preu és l'adequat, si és molt alt, és molt baix o està dintre del marge. Nosaltres tampoc no entrem si nosaltres el que arribem fins al moment de fer una mica una reflexió sobre aquest preu, més que res perquè estigui dintre de mercat, perquè si no pot quedar-se sense traspassar només perquè sigui excessivament car, no?

0: guaita, que poden ser possibles compradors, doncs els hi comentem. Si trobem una persona adequada, ho comuniquem al propietari o propietària de l'empresa i generem una primera reunió de treball perquè es conegui. Si, a partir d'aquest moment, si hi ha algun tipus de negociació sobre preu, condicions, etc., doncs és una qüestió entre ells. Moltes vegades hi ha una negociació sobre el preu i també hi ha negociacions sobre la continuïtat de l'antic propietari després de la venda. Normalment, quan algú compra una empresa, durant un temps, l'empresari antic o la plantilla o el comitè de direcció, durant un temps estan acompanyant el nou propietari per tal de fer-li un traspàs adequat. No? Un cop es fa aquesta reunió, les reunions que calguin, quan hi ha un acord, signem un conveni amb ells, un acord, i a partir d'aquí ells acorden el preu de venda i finalitza el nostre treball quan es fa, diguem, quan es fa aquest contracte de venda i sobretot quan està el propietari també del local, que normalment té també un paper a l'hora de cedir el lloguer de la nau industrial o del local comercial al nou propietari de l'empresa. Diguem que tot això seria més o menys el procediment, que dura. Si hi ha acord, doncs en un mes està listo i hi ha alguns doncs, que triguen una mica més per si hi ha doncs, algun tipus de negociació que sigui més llarga.
1: Mm-hmm. Doncs precisament, Santi, em sembla que tenim també el match perfecte entre el projecte que ens presentes avui i el calendari formatiu que ens destacaves aquestes càpsules per a persones emprenedores, perquè potser d'aquí ja explicaves que també vosaltres passen per la Guaita moltes persones amb idees de negoci o que volen emprendre un projecte empresarial i vosaltres mateixos feu aquesta feina també de si teniu el projecte reempresa, algun establiment que ja està funcionant que s'ha de fer un traspàs i potser encaixa amb aquest projecte que tenen com a idea de negoci la persona que s'ha apropat a la Guaita, ja podeu també parlar de, en comptes d'encetar des de zero, que puguin aprofitar aquest projecte. Així que jo crec que aquesta formació també pot ser molt adient per a aquestes persones que vulguin beneficiar-se d'un traspàs, no?
0: Sí, de fet, també fent servir aquestes sessions formatives com a sessions informatives. Molta gent que ve a muntar un negoci amb nosaltres no coneix la totalitat de la nostra carta de serveis, és normal. Aleshores, en aquestes sessions expliquem, per exemple, que tenim un servei que es diu Reempresa i que serveix per això. La mitjana, diguem, d'inversió, si parlem d'un comerç, d'un comerç o una activitat comercial, fins i tot de bar o restaurant, des de zero, o sigui, la inversió que ha de fer una persona que vol muntar un comerç, un bar, restaurant, està al voltant dels 30.000 euros. I, normalment, el preu de cessió d'un negoci, d'un comerç o d'un bar, restaurant que estigui funcionant, és el mateix. Per tant, a nivell d'inversió, qui tingui aquesta inversió i no tingui una idea o un projecte que sigui molt diferenciador, potser li interessa més agafar-ne un que ja està funcionant, que té una clientela, que té un personal i que ja té un local comercial amb una llicència, etc., que no pas començar de zero. A no ser que aquesta persona vulgui donar-li una idea totalment diferent al seu projecte i que es diferenciï molt del que està en venda, per dir-ho d'alguna manera. I sí, efectivament, tot això ho expliquem també dintre d'aquestes sessions formatives que fem a la Guaita.
1: Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, si teniu una idea de negoci, voleu donar forma a un projecte, si fins i tot voleu agafar el relleu d'una empresa que ja està funcionant, a la Guaita hi trobareu assessorament, hi trobareu formació per començar amb bon peu. Santi Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació, gràcies per haver-nos acompanyat un nou dimarts en aquesta secció aquí al Castelldefels Desperta.
0: Un plaer, fins dimarts que ve.
1: Vinga, adéu, bona setmana.

0: I després d'aquesta secció de cada dimarts arriba el torn de la breu secció de tancament de programa que fem cada dia amb l'Anna López. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Estefania.
0: Què tal? Què ens portes avui a la ràdio?

0: partir de les 10 del matí.
1: Doncs sabrem els continguts del programa Canto Popular Latinoamericano, que arriba com cada dimarts en directe a les 8 del vespre, i avui recordem que també podem escoltar el programa La Morable, El Poder de les Cordes i el Club de Jazz Història del Country. Després, amb el coffee d'avui, com cada dimarts, el Partit Popular, i ens visitarà el regidor de Medi Ambient i Mobilitat, Pedro Paredes. Farem una valoració de com va anar, que ja sabem que molt bé, la cursa que va organitzar ISTE, Desconnecta per l'Autisme, el passat cap de setmana, i ho farà la directora d'aquesta entitat, Pilar García. Recordarem que es pot veure dins, també en el marc de les jornades de la gent gran, l'exposició fotogràfica Càmera en Mano, molt, molt interessant. La Teresa Foguet, que és una de les fotògrafes sèniors de l'entitat vinculada a l'Associació de la Gent Gran, al Centre Frederic Mompou, ens explicarà doncs, una mica la temàtica i com va anar la preparació d'aquesta exposició, que, com deien, ja falten pocs dies perquè acabi la seva estada a la Sala Margarida Xirgú. A l'Òpica ens parlarà de les darreres incidències de seguretat, aquest és el sotinspector de la policia local, i l'Anna Dolors Rodríguez també ens farà 5 cèntims de les activitats previstes amb la celebració del Dia Mundial de Salut de les Dones. I avui la nostra unitat mòbil anirà cap a la platja perquè està previst el lliurament d'una nova estrella de la fama, el cuiner Ferran Adrián, que recordem, suposo que ell ho explicarà, que va començar la seva carrera professional aquí a Castelldefels.
0: Sí, i efectivament allà estaré jo informant-te, Anna, de com es desenvolupi aquest acte, aquesta descoberta d'una nova estrella, i doncs aquest seguiment també. Intentarem parlar amb el Ferran Adrià i que ens pugui parlar d'aquest pas per l'Hotel Playafels, recordo que va començar, no? Així que a veure quines paraules ens dedica en aquesta descoberta. Anna, moltes gràcies.
1: Gràcies, també parlarem, a veure si podem parlar, que el directo sempre és el directo, amb el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, perquè, a més, conclou la ruta de l'etapa, que crec que ha assolit força èxit aquesta temporada de nou.
0: Molt bé, doncs sí, efectivament, estarà el Gremi d'Hostaleria present en aquest acte de descoberta de l'estrella, i estarem pendents i informant, fent aquestes connexions en directe.
1: Això mateix, ens escoltem després.
0: Molt bé, Anna, bon dia.
1: Adéu.
2: Castelldefels Desperta.
0: Últims 2 minuts de programa, aprofitem per fer un repàs general dels actes destacats aquests dies a la ciutat. Avui mateix s'està celebrant, en aquest cas, a Can Vinader, la segona jornada dels Jocs Olímpics Escolars. La setmana passada, recordem que el dijous era la primera jornada al Canal Olímpic i ens vam apropar en directe des del Desperta. Vam poder parlar amb un dels tècnics de l'àrea d'esports i ens feia una valoració molt positiva d'aquestes jornades, i avui ja és la segona i final jornada d'aquests Jocs Olímpics Escolars, en aquest cas amb participació de 221 alumnes de 5 escoles de la ciutat. Avui també, això serà a les 12, i ens ho mencionava ara fa uns instants la companya Ana López, tenim aquesta descoberta de l'estrella de Ferran Adrià al Passeig de les Estrelles, a la plaça de les Palmeres. Ja estaré jo informant, farem aquestes cròniques en directe al magazín de l'Ana López. Demà dimecres tenim les jornades dins de les jornades de la gent gran, tenim l'acte central amb concert, amb ball, amb homenatge als matrimonis que enguany arriben als 50 anys de casats, les noces d'or. Això serà a la plaça de l'Església a les 6 de la tarda. També hi ha el berenar multitudinari amb 1.200 persones que podran gaudir d'aquest berenar. El dijous, al Saló de Plens, hi ha un lliurament de credencials als ambaixadors i ambaixadores júniors de l'Escola Ambaixadora del Parlament Europeu, a l'Institut Josep Lluís Sert. Això serà al Saló de Plens al matí. I a la tarda tindrem al castell una assemblea Red Clima. I amb això ens acomiadem del Desperta. Demà ja seguirem fent més agenda, parlant en concret d'actes del cap de setmana i de tot el que està per arribar a la ciutat aquests dies. Que passeu molt bon dimarts!
3: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
4: Bon dia, són les 10. I comencem els titulars amb dues notícies d'última hora. La primera, els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha avançat La Vanguardia. Andic ha estat traslladat als jutjats de Martorell, on li prendran declaració. Isaac Andic va morir en caure d'un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat. I la segona, que l'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig de capitals sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Notícia destacada també d'avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord per als pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el Tren Orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. I l'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Donald Trump ha anunciat que atura un atac que tenia previst per avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. Preocupació de les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. El conegut com a matalló consisteix a bloquejar les caròtides, les artèries que passen pel coll, en una acció per darrere que pot provocar la pèrdua temporal de consciència. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions de avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
5: Esports. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid pagui la clàusula de rescissió al Benfica per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo avui Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
4: I ens queda el titular del temps. El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre. Avui s'espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona.
2: Castelldefels avui.
0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. El xef Ferran Adrià ha convidat Estrella avui a The Food Capital Summit a Castelldefels. Aquest matí a les 12 tindrà lloc l'acte d'inauguració oficial de la seva estrella, dedicada al reconegut xef al Passeig Marítim. The Food Capital converteix Castelldefels des d'ahir fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial. La remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acabarà en la primera meitat de 2027. Els treballs s'acumulen més d'un any de retard, però reestructuraran l'esquema de vies i andanes. Es tracta d'un punt estratègic del mapa de la xarxa de transport ferroviari de proximitat al sud de l'àrea metropolitana de Barcelona. I demà dimecres la festa de la gent gran torna a la plaça de l'Església. Serà a partir de les 6 de la tarda, amb aquesta tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert, ball de gala i berenar multitudinari per a 1.200 persones, tot a la plaça de l'Església. També inclourà aquest acte central de les jornades el lliurament de records i l'homenatge a les persones que celebren, les parelles que celebren les noces d'or 2026. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
2: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.

0: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. Avui assistirem en directe al lliurament doncs, de l'Estrella al gran cuiner Ferran Adrià, que en els seus començaments va tenir molt a veure amb Castelldefels. El mateix imagino que ho explicarà després al voltant del migdia. La nostra unitat mòbil viatjarà fins a la platja per, com deia, assistir en directe al lliurament d'aquesta estrella, el reconeixement i també a aquesta reunió al Summit que congrega, que aplega molts cuiners internacionals i juntament amb els nostres en de Castelldefels seran allà a la plaça de les Palmeres. Avui també parlarem del Dia Mundial de Salut de les Dones, de les activitats que s'han programat al respecte i des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez ens informarà. El subinspector de la policia local, Leo Piqué, també ens explicarà les darreres actuacions o les darreres incidències en matèria de seguretat que han passat a la ciutat. Les jornades de la gent gran continuen i recordem que la biblioteca està exposada una gran exposició fotogràfica protagonitzada per la gent gran, pels fotògrafs sèniors que es troben al Centre Cívic Frederic Mompou. L'exposició es diu Càmera en Mano i es pot veure també durant els propers dies a la Sala Margarida Xirgú. Més de 1.000 persones es van reunir, un èxit total, un rècord de participació a la darrera cursa organitzada per Istea Desconnecta per l'Autisme. La seva directora, Pilar García, ens explicarà més detalls d'aquesta cursa, com va anar. I en el cofí d'avui, el Partit Popular, com cada dimarts, en aquest cas, ens acompanyarà el regidor de Medi Ambient i també de Mobilitat, Pedro Paredes. I en breu escoltarem els continguts d'un dels programes de la graella de Ràdio Castelldefels avui, Canto Popular Latinoamericano Ernesto Duclosón. El seu conductor ens explica els continguts. Comencem, welcome.
1: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. Els Mossos han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha pensat La Vanguardia. Segons han explicat fons de la investigació 3Cat Info, se'l traslladarà als jutjats de Martorell, que porta la investigació. Isaac Andic va morir en caure per un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat al desembre de l'any 2024. L'Audiència Nacional Espanyola imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que incloïn inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per la gestió de l'IRPF. Talls a la xarxa viària i manifestacions al migdia marquen una nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui estan convocats els docents del Vallès i el Maresme. Els sindicats esperen rebre avui una nova proposta del departament com a condició per participar demà en una nova reunió negociadora. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. Preocupació dels Mossos per l'increment de tirotejos a Catalunya. Cada setmana en registren 2 de mitjana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú no va prendre mal. L'OMS ha admès la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
2: Esports.
1: Montse, Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista de Barça, Fermín López. Mentrestant, el tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. Ballester va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en waterpolo, Sabadell-Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina a les 8 del vespre.
1: El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre avui, dimarts 9 de maig, espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ara al butlletí informatiu Castelldefels avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. El poliesportiu de Can Vinader acull aquest matí 221 alumnes de 6è de primària en la segona jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars i participen 5 escoles de la ciutat, Can Roca, Josep Guinovart, Torre Barona, Frank Wall i la Ginesta, en diverses disciplines, com són el coldball, dodgeball i atletisme. Queden menys de 50 dies pel pas del Tour per Castelldefels. La nostra ciutat formarà part de la segona etapa, Tarragona-Barcelona, el 5 de juliol. Encara es pot formar part del voluntariat de l'etapa de Castelldefels. Les persones que vulguin col·laborar en aquests aspectes ho poden fer a través d'una inscripció a la web de la Generalitat. I tornen a la Guaita les càpsules formatives per a persones emprenedores. Estan obertes les inscripcions per als nous cicles d'emprenedoria 2026 destinats a qualsevol persona amb una idea de negoci o projecte empresarial en fase inicial. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins aviat!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
0: Així som. Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
0: Així som.
2: Així som.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels.
0: Us hi esperem.
3: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
4: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Amb nosaltres Leo Piqué, sotinspector de la policia local. Com mostra aquesta sintonia, pues parlem de seguretat i de diferents successos que han passat en les últimes hores. Comencem amb un intent de suïcidi que va haver a la platja, que sortosament doncs no va arribar al final perquè veu intervenir conjuntament amb el SEM i els serveis d'emergència. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna. Doncs sí, malauradament hem de tornar a parlar una altra vegada d'una persona que se va intentar treure la vida. Va ser ahir concretament pel matí, al passeig marítim, en un edifici on se va encaramar a quatre alçades i la feia intenció de llançar-se. Gràcies a la ràpida actuació, que bueno, van acudir, com tu has dit, SEM, bombers, nosaltres, Mossos, i a més, vull dir, ja de per si la tensió que suposa una situació d'un possible suïcidi, doncs en aquest cas estava l'agravant que aquesta persona era francesa, de parla francesa, i en la qual cosa la capacitat d'intentar influir, no? Crear vincles amb la persona, que és importantíssim, els primers segons que interactues per intentar treure-li del cap aquesta intenció de treure-se la vida, doncs era molt, molt complicat. Per sort, una companya que parla francès perfectament va ser la que va interactuar amb ell i el va convèncer i van poder reconduir la situació, i el que va quedar tot doncs, amb un ensurt i amb una situació de risc que malauradament doncs, cada vegada estem més acostumats. Però voldria felicitar des d'aquí a la meva companya i també a tots els cossos que van intervenir, perquè se va evitar una molt probable pèrdua d'una vida.
0: Recordem que un servei directe d'informació en el cas, doncs, en aquests casos, en intents de suïcidi, que és el 024.
1: Sí, correcte. Si davant de qualsevol situació de suïcidi, algú, vull dir,
0: tentativa
1: que algú detecti, és important que qualsevol testimoni, primer de tot, truqui a la policia per intentar evitar-ho, per fer ràpidament la primera intervenció, que és on se decideix el resultat d'una banda o l'altra. I després hi ha tres telèfons. El 024 que tu bé dius, Anna, és un telèfon per persones que tinguin pensaments suïcides. És a dir, si algú, doncs, per alguna situació concreta, per un trastorn mental, pel que sigui, una depressió, té intent suïcidi i està... El simple fet de pensar en treure-se la vida, no cal esperar molt, no? Doncs és interessant que sàpiguen que hi ha un telèfon, que és 024, al qual se pot acudir, està 24 hores actiu, on darrere hi haurà una persona que intentarà atendre la millor forma possible aquelles inquietuds o aquells mals pensaments que té aquella persona. Després també, evidentment, se pot recórrer al 061, que és Salut Respon, també és un telèfon on se podrà atendre i s'intentarà calmar a la persona, i si algú ho deu de fora, ho detecta o pensa que algú pot tenir intents de suïcidis, pot trucar al 112, policia local o Mossos d'Esquadra, i acudirem d'immediat per intentar evitar un mal final, no?, de tot això.
0: Són situacions en les quals us veieu també vosaltres, o bé perquè algú truca a la centraleta de la policia local i explica el que t'he pensat fer, o algun familiar, però són també elements amb els quals, o situacions amb les quals us trobeu també des de la policia local, no?
1: Sí, mira, Anna, les alertes de suïcidi poden venir de llocs tan inverosímils. Ara és que m'ha vingut al cap una que vam tenir fa un temps. Es truca una persona des de Texas, d'Estats Units, informant, també en la barrera idiomàtica, anglès, el company se defensava bé, informant que una persona coneguda d'aquest home, que ens trucava de Texas, insisteixo, estava a Castelldefels i estava intentant suïcidar-se. Aleshores, se van fer les comprovacions que van poder, vam acudir al domicili, la referència que aquest alertant ens donava, i efectivament vam trobar una persona, una noia, que s'havia ingerit gran quantitat de pastilles i vam tenir que durar a l'hospital per salvar la vida. O sigui, que al final les alertes de suïcidi poden venir per qualsevol lloc, perquè, vull dir, des d'algú que detecta un comportament estrany, per exemple, les vies del tren, no? Algú que, oi, hi ha una persona que està donant voltes al voltant de les vies, no? I comença a moure el cap, o són comportaments estranys, perquè quasi mai el suïcidi se produeix de cop i volta, o sigui, hi ha un procés, no? De sí, no, no sí, no sí. Aleshores, o algú que està sota a dalt d'un pont, també mirant, comença a fer gestos, és a dir, de vegades sí que hi ha indicis que ens poden alertar de que aquella persona se vol treure la vida. D'altres vegades no tant. Aleshores, la forma d'assabentar-nos és molt variopinta. Vull dir, des de la mateixa persona que de vegades pot deixar una nota o pot avisar algú o no, fins i tot sobretot el comportament, que aquí sí que, com sempre, demanar a la ciutadania que qualsevol comportament que detectin anormal en un lloc on algú se pot treure la vida, que és important que ens avisin d'immediat.
0: Dormir qüestions relacionades amb incidències que heu tingut aquests dies, com un simulacre d'accident a l'Ànec Blau.
1: Sí, mira, concretament
0: habitualment.
1: Recordem que Castelldefels som un municipi que tenim molts centres comercials. Tota la zona d'allà de passeig ferrocarril està plena de centres comercials. La major part d'ells són centres comercials d'una planta, la qual cosa el risc doncs, existeix, però n'hi ha vies d'evacuació. I la zona més, amb més risc de Castelldefels, com no pot ser d'altra forma, és l'Ànec Blau. Amb l'Ànec Blau tenim acord de col·laboració sempre i quan fan el simulacre que el fa el centre comercial, doncs ens avisa com a observadors a diferents cossos, Mossos d'Esquadra, bombers, Protecció Civil i nosaltres. En aquest cas, el simulacre va tenir lloc el dimecres, o sigui, el divendres, perdona, i es tractava d'un vehicle elèctric que s'incendiava al pàrquing i a partir d'aquí començava un incendi en tot el centre comercial. En la qual cosa s'havia d'evacuar tot el centre comercial i fer una evacuació ordenada i amb cura per evitar doncs, mals majors. Sobretot pensem que tenim un centre comercial que sobretot és cap de setmana hi ha moltíssima intensitat de visites, no? Moltíssima gent, i cal buscar doncs, la via doncs, que si s'ha de fer una evacuació que sigui el més traumàtica possible. En principi, qualsevol simulacre val per aprendre de les coses que poden fallar i crec que aquest simulacre va ser de gran valor i d'interès per totes les parts.
0: Molt bé, i en una altra ordre de coses també es va procedir a la detenció d'una persona que havia intentat robar establiments de la ciutat, en aquest cas el petit comerç, i se la va enxampar en una parada de bus.
1: Sí.
0: No era un lladre que era finat, no?
1: Bueno, era un lladre que feia servir el servei públic de transport, no? Vull dir, sempre insistim en que cal fer servir el servei públic, però en aquest cas doncs, va ser per intentar donar-se la fuga. Una persona que va intentar robar entre establiments, forçant portes i forçant panys de portes i demés, van ser frustrats i amb la descripció que se'ns va donar, casualment en una parada del bus, n'hi havia una persona que coincidia plenament amb aquesta descripció, la patrulla va anar, va identificar i, efectivament, a més, duia les eines adients per forçar. La qual cosa volia dir que sí que era el delinqüent que havia intentat robar. Moltes vegades ens trobem quan n'hi ha, ara fa molt temps que per sort no es passa, quan s'entrava a robar domicilis, moltes vegades ens venia de gent que venia en transport públic, sobretot en tren. És a dir, les estacions són un punt sempre calent i com ja tenim referències, doncs de vegades gent que va amb una motxilla, pensem que la gent que ens està o que entrava a les vivendes no són gent que vagi amb una furgoneta i s'endugui la tele i l'ordinador, sinó són gent que passen totalment desapercebuts, que entren, se poden endur les joies que n'hi hagin, coses de valor i poc més. Aleshores, aquesta gent van a la motxilla amb roba de feina moltes vegades, per a nostres urbanitzacions, qualsevol policia, qualsevol persona, pensa que és un treballador de manteniment o jardineria o qualsevol cosa, i baixen xino-xano, foten el parc, com diuen nosaltres, vull dir, entren, roben i baixen caminant cap a l'estació i agafen el tren. Aleshores, hem descobert... I clar, és més complicat de tenir-los, perquè no hi ha cap vehicle, si al principi passen totalment desapercebut. La qual cosa vull dir que les estacions de tren i estacions d'autobús són dos punts calents que la policia fem una intensa vigilància perquè són punts de pas d'aquest perfil delinqüencial.
0: En aquest cas, suposo que els establiments estaven tancats i pretenia forçar l'entrada, és que eren unes hores per la nit. Ja
1: sí, sí, era per la nit. Sí, sí,
0: no? Eren després a les 9 del vespre endavant. I en aquest cas també va ser molt valuosa doncs, la descripció que va fer del presumpte delinqüent als veïns que estaven per la zona i van veure, evidentment, que volia forçar les portes d'aquests establiments.
1: Com sempre, me canso de repetir-ho, que és molt important a la col·laboració ciutadana, que qualsevol cosa que vegin i detecti qualsevol ciutadà que se doni la importància que té, que no passa res, que ens truquin, que ens avisin a Mossos, a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, mirem ara què passa. Quan no podem aconseguir res és quan no tenim cap informació. Vull dir, perquè de vegades, evidentment, nosaltres el delinqüent es veu de lluny. Bueno, també tenim cotxes camuflats, per sort, però el patrullar se veu de lluny, no? Quan patrullem, tothom se porta molt bé, no? És com al col·legi, quan està el profe, que tothom, bueno, ara no tant, abans tothom es portaven bé i quan marxava el profe se muntava el lío, no? Per això és igual. Quan se va la policia se munta el lío. Per això és important que algú ens digui aquells perfils i ens ajudi, perquè si no seria molt difícil de tenir delinqüents.
0: Aquest cap de setmana també ha hagut un esdeveniment que ha plegat moltíssimes persones a la cursa que organitza Vistea, Desconnecta per l'Autisme, que va concentrar més de 1.000 persones a la zona de la platja, però que es va desenvolupar sense incidències.
1: Istea és un clàssic de les curses de Castelldefels, a més de la que estem molt orgullosos, perquè va ser una iniciativa que va sorgir aquí, que ja portem, m'atreviria a dir, quasi 20 anys o poder més, i cada any té una acollida molt gran. Per sort, el tema del TEA ha hagut un canvi importantíssim en la societat de la percepció d'aquest trastorn, no? I de l'acceptació i sobretot d'entendre per què aquestes persones són diferents i tenen un problema, tenen poca acceptació al soroll, als canvis, i tot i que costa molt d'entendre, però per sort Estea està fent una funció fantàstica i recolzant a les famílies i sobretot a les persones, als nens, als adults que pateixen o són d'aquest perfil psicològic, i sobretot reconduir i educar-nos a la societat de que aquests perfils existeixen, que són totalment vàlids, al contrari, solen ser gent molt més creativa, gent molt més intel·ligent en molts àmbits que la resta podem ser, i cal que tinguin el seu lloc i sobretot el seu entorn segur i de respecte.
0: Molt bé. I a hores d'ara doncs, està a punt de començar d'aquí a 10 minuts un acte doncs, on se li té homenatge al cuiner Ferran Adrià, que va començar la seva carrera com a cuiner precisament a Castelldefels. I també se li lliurarà aquesta estela en el passeig de la fama dins d'aquest esdeveniment Summit, que és Summit de Food Capitals by Delicious Network, que plegarà doncs, a molts cuiners i cuineres de l'àmbit internacional en el nostre municipi.
1: Doncs sí, justament això està calentet, m'ha millor dit, com un fogó de Ferran Adrià, està calentet a punt de succeir, perquè jo tinc calculat que és a 3:15 de 12, i doncs, aquest acte que tu has descrit té lloc a la plaça de les Palmeres, al costat, recordem-nos que està el que és el passeig dels Estels, no? Dels Estels que fa poc van inaugurar-li una a Lorenzo Quinn, no? Per la seva trajectòria a Castelldefels, i en aquest cas és Ferran Adrià, que ha tingut un vincle en Castelldefels històric perquè va començar a treballar a l'Hotel Playa Fels, i ell així ho ha reconegut sempre, i és un orgull per el nostre municipi fer un reconeixement a una persona, un xef d'aquesta envergadura, i que tingui una
2: referència. Ei, sí.
0: I crec que té família aquí també, el Ferran Adrià. Sí. El que hem sentit és el company que estava fent proves, no us espanteu, des de la plaça de les Palmeres.
1: Jo pensava que era Ferran Adrià que estava
0: no,
1: també en directe.
0: No, que us estava escoltant, no? Esperem tenir-lo en directe, si és possible, per al nostre company fer proves des de la unitat mòbil perquè s'ha desplaçat d'ahir. No és una volta tumba que...
1: Bueno, és el cos de directe, no?
0: Sí, cosa molt directa.
1: M'he fet il·lusió perquè pensava que parlaria amb Ferran Adrià. Deixarem per una altra estona, va.
0: Molt bé. Doncs, Leo, alguna cosa més a dir?
1: Doncs jo crec que avui ja tenim prou, no? Vull dir, hem d'anar una mica mesurant la informació perquè crec que avui tenim ja una bona càpsula informativa.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Leo Piqué. Gràcies com sempre, sotrespector de la policia local de Castelldefels. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.

0: Bueno, perquè realment la nostra vida fotogràfica sempre va amb càmera en mano i aprofitem qualsevol oportunitat per agafar la càmera. Així que
1: vosaltres
0: és inherent.
1: Formeu part d'un grup que es dedica a la fotografia, de persones aficionades a la fotografia des de fa ja temps, que us reuniu al Frederic i Montpou. I en aquest cas, en quantes fotografies comptarem i quina és la temàtica? Més o menys, variada?
0: Mira, de tot el grup que estem ara a fotografia, de fotos sèniors, som 18 persones que es posem. S'han animat aquest any gent nova i crec que els hem mimat una mica. Vull dir, els han animat i, bueno, són uns 7 nous. Són 18 i són 69 fotografies que es posem. I la temàtica és molt variada. Cada un de nosaltres ha escollit allò que vol ensenyar i que vol mostrar i que vol compartir. I variada en temàtica i també en tecnologies. En aquest moment posarem coses, fotografies que estan dintre de les abstraccions, de les superposicions, perspectives forçades, fotografia de fauna, paisatges, fotografia de detall, fotografia conceptual, paneo, temàtica, tècnica d'Amsky, moviment creatiu o zooming. Vull dir que, com veus, hi ha un conglomerat interessant.
1: Molt bé, molt variat pel que fa a la temàtica i pel que fa també al tractament d'aquesta fotografia amb les tècniques, no?, en les que es fan. Vosaltres us reuniu al Frederic Montpou, doncs, amb algun professor, alguna professora que us ensenya aquestes tècniques?
0: A veure, en aquest moment, bueno, la creadora del grup és Isabel Tejera des del 2013, vull dir que porta ja molts anys i és una aficionada de tota la vida, ho porta a la sang perquè el seu pare ja era aficionat, ho ha viscut sempre. I però tenim també companys que arrel del Covid, com que els grups havien de minoritzar-se i érem un grup gran, doncs van fer com sessions. I llavors hi ha 3 companys o 4 que participen també en aquestes classes donant-les. Tenim els dimarts un grup, el dimecres 3 grups. Els dimecres hi ha una primera franja que es fa inici, una segona franja que és espai fotogràfic, que es tracten les coses més tecnològiques, més tècniques, de, bueno, profunditat de camp, diafragma, bueno, aquestes coses més tècniques, i una última franja dels dimecres que és edició. Avui en dia no es pot parlar de fotografia sense parlar d'edició, això està clar ja. I ens nodrim d'aquest companys que ens ajuden a avançar en la fotografia, però també de moltes altres coses. Bueno, coneixem vides i obres de fotògrafs, visiten moltes exposicions fotogràfiques i després fem sortides i pràctiques d'allò que treballem a l'aula, doncs sortim a fer pràctiques, a vegades són pràctiques també dintre de l'aula, però el carrer ens aporta moltíssim. El carrer, festivitats, aconteciments, qualsevol cosa, aprofitem per agafar la càmera en mano i sortir al carrer.
1: És a dir, que us agrada especialment fer fotografies a l'exterior, no?
0: Evidentment. Evidentment que ens agrada més, tot i que també fem pràctiques dintre l'aula. La profunditat de camp es pot practicar dintre d'una aula. En Frederic Montpou també s'han fet pràctiques de llums, per exemple, de llums sense foc.
1: Sí.
0: Vull dir, aprofitem tot el que podem, tant dintre, però sobretot fora. Sortim força.
1: Sortiu en grup o després que cadascun individualment doncs, té la seva pràctica, no?, a l'exterior?
0: Sí, bueno, generalment les sortides que fem les fem programades per a tot el grup i algunes sortides es fan també treballades per grup classe, per coses molt, molt concretes. Però les sortides així més per agafar fotografies, no tant com un objectiu concret, sinó per educar l'ull fotogràfic i aquella intuïció de dir allò és una fotografia que m'agrada i que vull captar, doncs són com a més generals. O sigui, podem sortir a un jardí i agafar fotografies de macro, agafar fotografies de paisatge panoràmiques, agafar fotografies d'una flor sencera, d'una flor de detall. Vull dir, és una mica per educar aquell ull i la teva intuïció fer-la

0: com a més consolidada, no?
1: Molt bé, l'exposició fins a quin dia es pot veure?
0: Fins al 30 de maig, sí. La veritat és que us animem, als oients que teniu a l'altra banda, per venir a veure-la. Jo penso que us cridarà l'atenció, sobretot això.
1: Doncs tenim un gran ventall de fotografies diferents, elaborades, realitzades amb diferents tècniques, com deien, que es poden veure a la sala Margarida Xirgó. És una activitat inclosa dins de les jornades de la gent gran, càmera en mano, expo de l'aula o dels fotògrafs sèniors del Centre Frederic Mompou, de l'Associació de la Gent Gran, com diem, una activitat inclosa a la programació de les jornades de la gent gran d'enguany. Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies, que sigui un èxit l'exposició, sense dubte que ho serà, i moltíssimes gràcies per venir i explicar-ho.
0: De res, gràcies a vosaltres. Bueno, a mi m'agradaria agrair a l'Ajuntament l'àmbit de la cultura que ens ha estat al costat nostre contínuament, a resoldre tots els temes que l'hem plantejat, i també a vosaltres, que ens feu sempre un foradet per donar-nos veu, i bueno, també a l'associació que ens té sota el seu cobert.
1: Moltíssimes gràcies, Teresa Foguet, des de l'Associació de la Gent Gran. Exposició fotogràfica, són 69 fotografies, càmera en mano, a la sala Margarida Xirgo. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, Anna.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Així som.
1: Així som.
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Les 12. Detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare el desembre del 2024 en un camí de Montserrat. Ara està previst que els Mossos el traslladin als jutjats de Martorell, que investiga el cas. Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser una mort accidental. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclou inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per a la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per a la gestió de l'IRPF. La consellera d'Educació confirma que aquesta tarda farà arribar als sindicats la nova proposta negociadora. Esther Niubó insisteix que no es pot bloquejar el sistema ni avançar en posicions maximalistes i continua posant com a referent l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres. Avui les protestes mobilitzen professors i mestres del Vallès i el Maresme. El cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos està preocupat per l'increment de tirotejos a Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio revela que cada setmana s'enregistren 2 de mitjana, tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc. Més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú va prendre mal. L'Organització Mundial de la Salut admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. Rússia programa fins dijous maniobres militars amb armament nuclear i que preveu la mobilització de més de 60.000 efectius, uns exercicis que coincideixen amb el viatge que el president rus, Vladimir Putin, engega a la Xina, on es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Han aparegut les restes d'una parella benestant vinculada al comtat de Barcelona. Els cossos han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell.
2: Esports. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista del Barça Fermín López. Hansi Flick continuarà 2 temporades més com a tècnic del Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. El tècnic barceloní de 29 anys va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. En waterpolo Sabadell-Barcelona, partit on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre i primer partit de les semifinals pel títol de Lliga femenina Sant Andreu-Terrassa a les 9 del vespre.
1: I el temps, nuvolades a la meitat nord del país i punts del prelitoral sud. Aquesta tarda encara s'esperen ruixats al Pirineu i a comarques de la meitat nord del prelitoral. Ascens clar del termòmetre a partir d'aquesta tarda amb valors a prop dels 30 graus a ponent.
0: Castelldefels avui.
3: Bon dia, el cuiner Ferran Adrià és el convidat estrella avui de The Food Capital Summit a Castelldefels. Aquest matí s'està duent a terme en aquests moments la inauguració oficial de l'estrella dedicada al reconegut xef al passeig marítim. The Food Capital converteix Castelldefels des d'avui fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial, amb delegacions de ciutats de tot el món que, com la nostra, han apostat per la gastronomia com a eina de transformació urbana. La remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acabarà la primera meitat del 2027. Els treballs, que acumulen més d'un any de retard, reestructuren l'esquema de vies i andanes. Es tracta d'un punt estratègic del mapa de la xarxa de transport ferroviari de proximitat al sud de l'àrea metropolitana de Barcelona. El projecte, que afronta la seva última fase, ha consistit en la reestructuració de l'esquema de vies i andanes de l'estació per separar i diferenciar els trànsits de rodalies de les circulacions passants de mitjana i llarga distància. I demà dimecres la plaça de l'Església serà l'escenari de l'acte central de les 44ènes jornades de la gent gran. L'acte s'iniciarà a les 6. A l'inici de la jornada es comptarà amb el Parlament de les autoritats i el lliurament de diversos records. L'acte inclourà un homenatge a les parelles que celebren les seves noces d'or 2026 i altres reconeixements. És tot de moment. Més informació ja en el curs de l'informatiu d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que té lloc el proper 28 de maig, i com sempre des d'aquí, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, des de l'Ajuntament, doncs s'organitzen activitats al respecte. I perquè ens les expliqui nosaltres, Ana Dolors Rodríguez, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu? Quant de temps? A més, feia dies que quan hem parlat per telèfon i no he vingut aquí,
0: no
1: és
0: igual,
1: així que no és el mismo, no? Així que encantada d'estar aquest matí amb vosaltres.
0: Moltes gràcies, Anna, a nosaltres de tenir-te. Bé, què s'ha preparat en enguany per celebrar aquest dia?
1: Doncs enguany jo el que resaltaria de la proposta, sabeu que és el Dia Internacional d'Acció de la Salut per la Salut de les Dones, és una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan altres àrees i també el propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut. És un dia que es va començar a commemorar arrel d'una proposta que va fer la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe, i el que intenta és reflexionar, promocionar i fer palanca en el que històricament l'avenç mèdic ha tingut una mirada molt centrada en el model masculí, i sabem perfectament que tant els estudis, no vull enredar-me perquè són termes molt, molt mèdics i no vull aquí enredar-me, però sí que aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs, unes hormones, una constitució doncs, biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures. Actualment continuem sent les dones majoritàriament, hi ha molts homes que s'estan incorporant en aquest vaixell, però continuem sent les dones qui ens responsabilitzem de les cures. Les cures suposen una càrrega emocional, física i psicològica amb unes conseqüències doncs, a la nostra salut. Doncs aquestes conseqüències dels mandats de gènere doncs, també volem ficar aquest focus. Dit això, les propostes que tenim a lo concret són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de com, quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys, i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció, important. Llavors podreu trobar la pàgina web de l'Ajuntament, a les xarxes socials també, l'enllaç per fer aquestes inscripcions. I ara sí, les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions doncs això, a les xarxes socials i a la web.
0: Molt bé, doncs déu-n'hi-do les propostes, molt diverses, però totes tenim com a punt neuràlgic o central aquesta cura nosaltres mateixes.
1: I tan important que és, perquè justament dintre que parlàvem dels mandats de gènere que assumim les dones de cura, sempre cap als altres, mai aquest foc cap a nosaltres. I sempre, mira, això ho diu molt, molt la meva mare, Mira, la citaré avui, amb especial orgull, que no podem cuidar si no ens cuidem. O sigui, és imprescindible que parem, que sí que és veritat que les cures sovint són urgents, no pots deixar cures per demà, no les pots aplaçar, però és també urgent i no pots aplaçar la cura d'una mateixa. I aquesta cura passa per parar, per informar-se, per conèixer, per compartir, i doncs això, doncs aquestes jornades són una oportunitat doncs, per fer això.
0: Molt bé, 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Es poden consultar aquestes activitats, es poden fer inscripcions a través del web municipal?
1: Correcte, a través del web municipal trobareu tota la informació perquè cada activitat, com organitzen persones, entitats perdó, diferents doncs, o departaments de l'Ajuntament diferents, tenen la seva via d'inscripció. Si algú es perd, no ho troba, estem a l'Espai Montserrat Roig, us podem donar tota la informació que necessitem. I com jo no em vull posar en jardins mèdics perquè no són els meus, jo dels desviaixos de gènere aquests el que vulgueu, mira, vull recuperar, fa uns anys ja teníem un podcast que es deia Connectem amb la Salut i el capítol justament que vam gravar aquí a la ràdio de Castelldefels, gira entorn a aquest dia. És un podcast que està compartit en diferents professionals de territori que reflexiona sobre aquestes diferències que impacten de manera directa a les dones. Així que qui no tingui temps no pugui, l'oportunitat d'escoltar doncs, aquest capítol 2 del podcast Connectem amb la Salut, que també és una oportunitat doncs, per compartir, per reflexionar d'aquest impacte diferencial que té les dones.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre, d'Anna Dolors Rodríguez, de tenir-te aquí als estudis de la ràdio.
1: Ja sabeu que el plaer és meu. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu, seu bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Tornem de nou a la plaça de les Palmeres, on s'està donant a terme aquest acte d'inauguració oficial de l'estrella dedicada a Ferran Adrià, el reconegut xef. Doncs hem pogut parlar abans amb el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i el Baix Llobregat, Manuel Ángel Ortiz, i l'Estefania González i el Miguel Navarro es troben encara allà i ens expliquen com estan anant doncs, aquest esdeveniment. Endavant, Estefania, molt bon dia.
1: Bon dia, Anna, de nou des de la plaça de les Palmeres de Castelldefels. On en aquests mateixos moments està fent el seu Parlament Ferran Adrià. Estem vivint un dels actes centrals de Food Capital Summit 2026, aquí a la ciutat, com a epicentre de la gastronomia internacional, i l'ambient a la plaça de les Palmeres, la veritat és que és espectacular. Ja ho comentàvem fa una estoneta amb Xumi Ortiz, del Gremi d'Hostaleria, ens feia una valoració molt positiva. Moltes persones estan seguint aquest homenatge aquí en directe, un homenatge al xef Ferran Adrià, una de les figures més influents de la gastronomia mundial, que avui rep la seva estrella al Passeig de les Estrelles de Castelldefels. Ara mateix, com dèiem, està fent ell el seu Parlament, fa uns minuts ha parlat també l'alcalde Manu Reyes, que destacava la projecció internacional que porta aquest tipus d'esdeveniment a la nostra ciutat, el paper que assumeix també Castelldefels com a referent gastronòmic i turístic, i per la seva banda, escoltant a Ferran Adrià, ha fet continua fent unes paraules d'agraïment, unes paraules emocionals també amb el seu vincle amb la ciutat. Recordem que ell va començar la seva trajectòria al sector gastronòmic a l'hotel Plajafels, va començar com a rentaplats i ha mencionat que va rentar tants plans que ara mateix ja no vol rentar més a casa seva i per tant ja això ja no continua fent. Va començar aquí els seus primers passos dins del món de la cuina, com dèiem, i ara quan acabi el seu Parlament li atorgaran la jaqueta de cuiner per fer-se també una fotografia, això ho hem mencionat també amb el president del Gremi d'Hostaleria, que ens deia que havien fet una crida des del Gremi als cuiners, a la restauració local, a venir amb les seves jaquetilles, com ens deia ell, i es faran aquesta fotografia. Després passaran a la zona del Passeig de les Estrelles, que està aquí just al costat de la plaça de les Palmeres, es faran la fotografia grupal i arribarà ja el moment de finalitzar aquest gran acte, una jornada gastronòmica, que a més, això sí, finalitzarà l'acte com a tal, però continuarà aquesta tarda amb nous show cookings internacionals a partir de les 3 de la tarda, aquí obert a tota la ciutadania a la plaça de les Palmeres en el marc d'aquest Food Capital Summit.
0: Molta jaquetilla blanca, doncs, al voltant teu, no? I del Miguel, Estefania.
1: Efectivament, Anna, la veritat és que dona goig mirar cap a la plaça de les Palmeres perquè veiem a tots els cuiners amb la seva jaqueta blanca, alguns amb també jaqueta negra, l'altra jaqueta que ens comentava el Xumi Ortiz, que és de color beige, perquè es veu que és la novetat d'un canvi que tenen des del Gremi d'Hostaleria, aquest tipus de jaquetilla que presentaran avui en fer-se el moment de la fotografia. I també molta ciutadania, he de dir, que s'ha apropat molta gent, curiosos i gent també que ja tenia l'acte en el seu calendari.
0: Molt bé. Per veure en directe el Ferran Adrià, aquest home que ho va revolucionar absolutament tot en el món de la gastronomia. Doncs moltíssimes gràcies, Miguel Navarro i Estefania González. Us esperem al començament de l'informatiu.
1: Perfecte, Anna. Tornem en una estona. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Fins ara. Doncs així estan les coses en el Parlament en aquests moments de Ferran Adrià, el xef que és el convidat estrella de The Food Capitals Summit a Castelldefels, aquesta trobada global que ha reunit a la nostra ciutat a delegacions de diverses capitals gastronòmiques del món, moltes d'elles reconegudes també com a ciutats creatives de la UNESCO en la categoria de gastronomia.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
3: El lunes a las 8
2: de la tarde.
4: En Radio Castelldefels.
5: Ahí sí son, ahí sí son. I get a rush. Al magazine. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: 爱惜上，
1: 爱惜上。
0: al magazine de Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
0: Així som.
1: Així.
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

L'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

Bon dia, Ferran Adrià és el xef, el convidat estrella avui de The Food Capital Summit a Castelldefels. Aquest esdeveniment converteix Castelldefels des d'avui i fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial, amb delegacions de ciutats de tot el món que, com la nostra, han apostat per la gastronomia com a eina de transformació urbana. Aquest és el titular de portada de l'informatiu d'avui, dimarts 19 de maig. Hi ha, però, altres assumptes que centren la nostra atenció informativa avui. Són aquests. Demà dimecres, la plaça de l'Església serà l'escenari de l'acte central de les 44ènes jornades de la gent gran. L'acte s'iniciarà a les 6 i l'inici de les jornades comptarà amb el Parlament de les Autoritats. Inclourà un homenatge a les parelles que celebren les Noces d'Or 2026 i altres reconeixements. Continua en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny. I l'Escola Municipal de Dansa prepara el curs 2026-2027. Aquest dissabte, jornada de portes obertes dirigida a nou alumnat. Del 20 al 29 de maig, període de matrícula. El Servei Municipal obre les seves portes de nou amb una oferta formativa molt variada i amb la seva participació en diversos actes i festivals al llarg de l'any.

0: Ferran Adrià, el convidat estrella avui de The Food Capital Summit a Castelldefels aquest matí ha tingut lloc l'acte d'inauguració oficial de l'estrella dedicada al reconegut xef al Passeig Marítim. The Food Capital es converteix Castelldefels d'avui i fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial, amb delegacions de ciutats de tot el món que, com la nostra, han apostat per la gastronomia com a eina de transformació urbana. Així, Castelldefels rep des d'avui fins al 21 de maig delegacions de 27 ciutats de 20 països de tot el món. Formen part moltes d'elles en el capítol de categoria de gastronomia de les ciutats creatives de la UNESCO. Estefania González i també Miguel Navarro es troben a la plaça de les Palmeres, l'escenari d'aquest esdeveniment avui. Després ens portaran l'actualitat i com s'està desenvolupant la jornada. Canviem de tema perquè el que està succeint aquests dies a Castelldefels també són les jornades de la gent gran. Demà dimecres, la plaça de l'Església és l'escenari de l'acte central d'aquestes jornades. L'acte s'iniciarà a les 6 de la tarda i l'inici de les jornades comptarà amb el Parlament de les Autoritats i el lliurament de diversos records. El regidor de Gent Gran, Nico Cerca, destacava la importància d'aquest acte.
1: El miércoles quisiera recordar que tenemos la merienda el miércoles por la tarde, a las 6 de la tarde en concreto. Tenemos la orquesta, que habitualmente es la Bisbal, insisto, a las 6 de la tarde, donde hemos repartido 1.200 tickets ya, 1.200 tickets. Aquí nos encontramos también que siempre falta alguno, bueno, es la merienda típica. Entonces, quisiera remarcar que esa cantidad de personas no es el poder de convocatoria que tienen estas jornadas, pues elevadísimo. Nosotros, y yo en este caso como responsable, pues estoy contento en lo siguiente.
0: L'acte inclourà un homenatge a les parelles que celebren les noces d'or 2026 i altres reconeixements. Així ho subratllava la monitora del programa Salut i Diversió per la Gent Gran, Sílvia Soriano.
2: La verdad es que es el más emotivo, el más emocional. Reciben pues un homenaje las personas que cumplen 50 años de casados, las bodas de oro. Este año creo que hay siete más una boda de platino. Y además creo que va a ir también, falta confirmar, la persona de mayor edad a la plaza.
0: Posteriorment tindrà lloc un concert amb la participació de l'orquestra de la Principal de la Bisbal i cap a 7:45 la mateixa orquestra protagonitzarà el Gran Ball de la Gent Gran. Entre 7:45 i les 8, en una zona habilitada del carrer Arcadi Balaguer, se servirà el berenar. Les invitacions gratuïtes es podran recollir fins al 15 de maig al Centre Cívic Frederic Montpuy a la UAC. Sílvia Soriano.
2: Porque es muy bonito, además viene una orquesta que es, la verdad es que hace una primera parte de un concierto lírico. Hay un parón donde se reciben las bodas de oro, se hacen estos homenajes y luego pues hay una parte más bailable. Además allí pues bueno, se recoge un pequeño obsequio, una merienda que hacemos, que ya lo hicimos desde hace unos años, que fue una merienda popular para todo el colectivo y además pues bueno, pues reciben un regalo también de jornadas. Así que bueno, yo les animo a todo el mundo desde aquí que nos estén escuchando, que puedan venir a la plaza si tienen ticket, fenomenal, y si no también, que aparezcan y que se pongan a bailar con nosotros, que ahí estaremos todos para pasar un rato agradable.
0: Doncs a la plaça de l'Església, on tindrà lloc, dèiem, demà aquest acte central de les jornades de la gent gran, a la plaça de les Palmeres, on es troben Estefania González i Miguel Navarro per informar-nos de com s'està desenvolupant aquesta inauguració oficial de l'estrella dedicada al xef Ferran Adrià. Endavant, Estefania, molt bon dia.
3: Bon dia, Anna. Doncs Castelldefels ja té una nova estrella, el seu Passeig de les Estrelles, tot just acabant de descobrir-la, i no és una estrella qualsevol. Aquest migdia el que s'ha inaugurat oficialment és la placa dedicada al xef Ferran Adrià, considerat una de les figures més revolucionàries i influents de la gastronomia contemporània. L'acte, que s'està celebrant des d'aquest matí, començava a primera hora amb un show cooking de diferents xefs internacionals, emmarcat dins del The Food Capital Summit 2026, i després ja a les 12 començava com a tal l'acte de descoberta, aquest homenatge al xef Ferran Adrià. Ha reunit representants institucionals, xefs internacionals, professionals de la restauració, professionals de la restauració local, sobretot, i nombrosos veïns, veïnes curiosos que no s'han volgut perdre aquest reconeixement. Durant els parlaments començava l'alcalde Manu Reyes destacant la projecció internacional que porta aquest tipus d'esdeveniment a Castelldefels i també destacant el paper de la ciutat com a referent gastronòmic i turístic. Recordem algun dels projectes que estan en marxa. Justament diumenge acabava la ruta de l'etapa, la 21a edició, També tenim la mostra de la cuina i també ha mencionat l'arròs de Castelldefels, un projecte amb molta projecció i del que s'està aconseguint assolir que sigui un referent gastronòmic i turístic per la ciutat. Per la seva banda, Ferran Adrià ha agraït el reconeixement, ha recordat els seus inicis professionals vinculats precisament amb la nostra ciutat, on començava a fer els primers passos dins del món de la cuina, i després dels discursos ja ha arribat aquest moment, que just acabem de veure, del descobriment oficial de la placa commemorativa al Passeig de les Estrelles, aquí al costat de la plaça de les Palmeres, i l'alcalde també ha lliurat al xef una rèplica de l'estrella. Cal recordar que Ferran Adrià va transformar completament la gastronomia mundial des del restaurant El Bulli, escollit en diverses ocasions millor restaurant del món, i és considerat el creador del moviment tecnoemocional que va revolucionar la cuina d'avantguarda. La jornada gastronòmica continuarà aquesta tarda a partir de les 3 amb nous show cookings internacionals aquí a la plaça de les Palmeres i oberts a tota la ciutadania en el marc d'aquesta de Food Capital Summit, aquesta trobada internacional que està convertint Castelldefels i la continuarà convertint fins dijous en aparador mundial de la gastronomia.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta crònica del que ha succeït aquí a la plaça de les Palmeres, aquest acte d'inauguració oficial de l'estrella dedicada al reconegut xef Ferran Adrià, que va començar justament la seva carrera en un restaurant de Castelldefels. Moltíssimes gràcies també per acostar-nos doncs, als principals a les principals activitats d'aquesta trobada global de Food Capital Summit que reuneix delegacions de diverses capitals gastronòmiques del món a Castelldefels fins al 21 de maig. Moltes gràcies, Estefania González i Miguel Navarro.
3: Gràcies a tu, Anna. Bon dia.
0: Bon dia. Canviem de tema perquè ja està en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya. Recordem que les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny del 2026. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos àmbits de l'atenció social, serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana, la OAC. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes. Llavors hem reforçat amb personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
0: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés a través dels circuits municipals, s'ha d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona anem a fer-ho més fàcil. No cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
0: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització d'adreçat a persones que es troben en situació administrativa irregular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen, no? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
0: Des de l'Ajuntament comptabilitzen que des que es va iniciar el procés han rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volen obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de Serveis Socials anuncien que des de la passada setmana s'amplien els horaris per atendre moltes més persones i recorden no esperar fins a l'últim moment per obtenir la documentació.
4: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous, vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que no hi ha, només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.
0: La sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Es recomana informar-se sempre per canals oficials, tenint com a referència el web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La Generalitat de Catalunya també ha posat a disposició de la ciutadania un espai web de suport i acompanyament, on es pot consultar més informació. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels va celebrar el passat cap de setmana el seu 44è aniversari amb diverses activitats culturals i festives que van omplir els carrers de la ciutat entre dijous i diumenge. La celebració ha tingut lloc en un dels moments més destacats el passat dissabte amb la recepció institucional als castellers de Castelldefels a l'Ajuntament i la descoberta d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església, en reconeixement a la fita històrica assolida el passat 8 de desembre amb el primer quadre d'avui descarregat per la colla. El president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, Jan Monero, ha destacat que aquest aniversari ha servit també per recuperar celebracions que durant anys no s'havien pogut fer amb normalitat i per posar en valor tota la feina de l'Agrupació de Cultura Popular de la ciutat.
5: Amb molta il·lusió, primer de tot, perquè enguany és el primer any que després d'unes quantes edicions sense poder celebrar l'aniversari amb totes les colles de l'agrupació, doncs ho hem pogut tornar a fer i ha sigut un cap de setmana molt especial en aquest sentit, des de dijous i divendres amb els assajos especials i després dissabte, un gran dia, no? Amb el matí primer vam començar amb la presentació del llibre d'en Kevin Prados, que és un casteller dels Nens del Vendrell, després també vam poder gaudir de la recepció institucional i la descoberta d'aquesta placa commemorativa, que després seguirem parlant, també de l'espectacle Aleta dintre del Festival Viu Dansa, que va ser també una cosa molt maca, després per la tarda ja la Diada Castellera i la Tabalada i la Carretillada, i ja diumenge doncs, amb els gegants i els balls a la plaça Nus Català.
0: Molero ha recordat també els 44 anys d'història de l'agrupació, una entitat que ha crescut fins a convertir-se en un dels grans motors culturals de Castelldefels.
5: 44 anys d'història és molta història. Fa doncs, 44 anys vol dir que vam néixer el 1982, fruit una mica de tot el procés que es va caracteritzar per la transició i els primers anys de la democràcia en la recuperació del carrer i en l'impuls de la vida cívica, no? I cultural. I en aquest sentit doncs, estem molt contents i molt orgullosos d'haver pogut mantenir aquest esperit dels anys 80 i haver-lo portat fins a ple 2026.
0: Durant el cap de setmana hi va haver Diada Castellera, Cercavila de Gegants, Vals Populars, Tabalada i un dinar de germanor, en una programació que va tornar a evidenciar el bon moment que viu la cultura popular a la ciutat. Tot i això, Molero ha fet una crida a continuar sumant suport i implicació ciutadana perquè les entitats puguin continuar creixent.
5: La veritat que l'Agrupació de Cultura Popular està creixent i es nota perquè cada any som més socis, cada any fem més activitats i això ens agrada molt. Tot i això, com sempre, ens falta gent, perquè sempre, sobretot amb els castells, mai acaba la gent que necessitem i si dissabte vam ser unes 150 persones a la plaça, ens agradaria ser 300 i ens agradaria poder fer castells molt grans.
0: Pel que fa al reconeixement institucional als castellers, el president de l'Agrupació de Cultura Popular ha agraït especialment la instal·lació de la placa commemorativa a la plaça de l'Església, un espai simbòlic per a la colla.
5: En primer lloc, agrair a l'Ajuntament, no, que ens hagi volgut rebre i que ens hagi volgut posar aquesta placa. I com a agrupació i com a colla castellera doncs estem molt orgullosos de que l'any passat poguéssim assolir el 4-8. També vam poder assolir la Torre del Set per primer cop, després de, no sé si eren 27 o 28 anys, havent-la intentat per primer cop. Són fites que a nivell casteller i a nivell tècnic doncs ens il·lusionen profundament perquè són un pas molt gran en el sentit d'avançar castellerament parlant, no?
0: L'acte també va comptar amb una actuació especial de Viudança que va voler sumar-se a la celebració del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular a Maleta, un espectacle de la companyia de Marc Fernández. La peça de dansa contemporània, inspirada en l'imaginari del món casteller, va convertir la plaça de l'Església en un espai de trobada cultural i emoció compartida. Canviem d'assumpte, perquè l'Ajuntament de Castelldefels ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts renovables i sostenibles. El document, a més, per Endesa, validat pel Sistema de Garanties d'Origen de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, certifica que l'electricitat destinada a l'enllumenat públic, edificis municipals i escoles és d'origen verd, principalment solar i fotovoltaic. Escoltem Jordi Serret, cap d'Unitat d'Espai Públic i Serveis, explicant com és el procés del mercat elèctric.
6: Perquè sigui intenible, hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars, hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són quatre. Són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans, i després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim, doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan d'alguna manera tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades. I aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia diària en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Uh-huh. Doncs en aquest cas, el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores a l'Ajuntament, per l'Ajuntament, venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
0: El subministrament es fa a través de l'acord marc de compra agregada impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. Aquest sistema permet centralitzar la compra energètica i garantir que l'electricitat subministrada als equipaments municipals sigui d'origen renovable. Precisament, el consistori adquireix energia a través d'aquest marc contractual compartit amb altres administracions locals. Ens explica Jordi Serret.
6: Fa uns anys, l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Val? Però va arribar un moment, doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet, que a través del que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diguem una central de compres, amb la qual els ajuntaments ens podem adherir i, al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia, podem obtenir millors condicions. Uh-huh. Dins del que seria aquesta central de compres, hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del mercat ibèrico d'energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren en el mercat de valors sigui d'origen renovable.
0: L'Ajuntament també compra part de l'energia Iberdrola. En aquest cas, la companyia no emet certificats específics com el d'Endesa, però el contracte municipal estableix igualment que l'energia subministrada ha de provenir de fonts renovables.
6: Segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un Factor Energia, per dir d'alguna manera. Uh-huh. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa, doncs, bueno, que en aquest cas Endesa, doncs, té una rama comercial, doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de font.
0: Des del consistori destaquen que aquesta aposta per l'energia verda contribueix tant a reduir l'impacte ambiental com a avançar cap a un model de ciutat més sostenible.
6: Al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fem força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda, no? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat. I l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o cada ajuntament, doncs és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals o optimització amb els sistemes de consum com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els dos grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
0: Castelldefels manté així el seu compromís amb el consum d'energia sostenible i amb les polítiques de reducció d'emissions i eficiència energètica. I arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més, matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem com es explica els objectius Regina Rodríguez, tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació.
7: L'Accelera el creixement és un programa que ajuda les petites i a les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer amb criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no, vull dir, no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
0: Fins al proper 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Regina Rodríguez.
7: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí? Per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Sí? Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen i poden saber, no? Doncs perquè una de les funcions dels tècnics i tècniques de promoció econòmica és el contacte amb les empreses i saber una mica un mecanisme molt... No?
0: La propera sessió informativa online serà el dimecres 20 de maig de 10 a 11 del matí i la darrera el dijous 4 de juny de 4 a 5 de la tarda. El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels. I aquest dissabte l'Escola Municipal de Dansa prepara el curs 2026-2027 i ho comença a fer amb una jornada de portes obertes dirigida al nou alumnat. Del 20 al 29 de maig, el període de matrícula al Servei Municipal obre les seves portes de nou amb una oferta formativa molt variada i amb la seva participació en diversos actes i festivals al llarg de l'any. El servei de l'Ajuntament té com a objectiu donar la formació de base per la pràctica de la dansa i esdevenir un servei educatiu formatiu de qualitat i fomentar el gust per aquesta activitat artística. L'escola ofereix classes de diferents tècniques com dansa en família per alumnes fins a 3 anys i a partir dels 4, llenguatge musical, iniciació a la dansa, dansa clàssica, creativa, contemporània, dansa espanyola i danses urbanes. També hi ha grups d'adults amb estils com el jazz, el claqué, flamenc, calaix, contemporani, clàssic i urbà.

Abans de marxar, recordem els principals arguments de l'informatiu d'avui, dimarts 19 de maig. Aquest matí s'ha produït l'acte d'inauguració oficial de l'Estella dedicada a Ferran Adrià, el reconegut xef al Passeig Marítim, dins dels actes de The Food Capital Summit que ha convertit Castelldefels d'avui fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial. Es tracta d'una trobada global que reuneix delegacions de diverses capitals gastronòmiques del món, moltes d'elles reconegudes com a ciutats creatives de la UNESCO. Demà dimecres, la plaça de l'Església serà l'escenari de l'acte central de les 44ena jornades de la gent gran. L'acte s'iniciarà a les 6. L'inici comptarà amb el Parlament de les Autoritats i el jurament de diversos records. Aquest acte inclourà un homenatge a les parelles que celebren les noces d'or 2026 i altres reconeixements. L'Escola Municipal de Dansa prepara el curs 2026-2027 del 20 al 29 de maig, període de matrícula, i aquest dissabte, jornada de portes obertes dirigida a nou alumnat. És tot, rebre les salutacions de Gerard Carreras, Miguel Navarro, Estefania González i Anna López. Tornem amb més informació demà. Gràcies per escoltar-nos. Molt bona tarda.

0: el hecho de experimentar cosas que a lo mejor no existen en nuestro día a día. ¿Qué mensaje les lanzarías así para cerrar ya la entrevista a las personas que nos estén escuchando pero que no se atrevan a ir al teatro o no lo vean bueno, como algo próximo, pero dices, oye, igual, ¿no? Se plantean ir.
1: Vale, pues bueno, en realidad ahora el teatro siempre ha estado ahí, siempre se necesitará y siempre forma parte de la comunidad y de escuchar, de meterse en la piel de otros para identificarte, pensar, plantear. Entonces es una experiencia colectiva que es vital, es vital. Ahora está, es más fácil. Ahora por fin tenemos un teatro, podemos ir a ver todo lo que se está haciendo en Castelldefels, podemos ir viendo la ilusión que pone la gente que hay aquí, son muchos grupos, seguro que ya contagian a sus familias, a su entorno, y llenarán el teatro, ¿no?, con el festival.
0: Pues sí, mira, pues con este mensaje acabamos la entrevista. Muchas gracias, Ángel, que comentábamos es el nieto y también es pintor.
1: Nada, a vosotros.
0: Hasta la próxima. Chao.
1: Chao.
2: A fons. Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez. Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Radio Castelldefels. Son las 2. Radio Castelldefels.
4: Illa i Junqueras firmen un acord de pressupostos que dona estabilitat al govern del PSC. Bon dia, són les 2.
5: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: Tres anys després, Catalunya és a punt de tornar a tenir pressupostos. En l'espera de confirmar l'acord del febrer amb els comuns, el govern ha lligat finalment els vots d'Esquerra, Joan Bota.
6: La firma del pacte de pressupostos aquest matí entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, dona aire al govern en plena vaga dels mestres, amb un pols obert també amb els metges, amb la crisi de Rodalies de fons i sense que el finançament singular sigui encara una realitat.
4: Connectem amb el Palau de la Generalitat i amb la seu d'Esquerra Republicana, Albert Prat i Marta Corbalán.
7: Salvador Illa ha necessitat gairebé la meitat de la legislatura per complir el seu primer objectiu, convèncer Oriol Junqueras per tenir pressupostos. Amb l'encaixada de mans d'aquest matí, el líder del PSC s'assegura que podrà sobreviure amb prou oxigen fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
8: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre doncs, que ens generin prosperitat.
9: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord i ha assegurat que no hi ha hagut cap renúncia. La recaptació de l'IRPF ha quedat fora de l'equació, però Junqueras s'ha compromès a tornar-ho a intentar després de l'estiu, quan es tramiti el nou model de finançament al Congrés.
10: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
4: L'altre gran impacte informatiu del dia, aquest més sorpresiu, és la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. Anem als jutjats de Martorell. David Àngela, bon dia.
11: Hola, bon dia. Per un soterrani per evitar els primeríssims plans dels mitjans, emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra, ha arribat poc abans de la una Jonathan Andic als jutjats de Martorell. Ara mateix és dins amb el seu advocat, Cristóbal Martell, i també hem pogut veure com arribava la titular del jutjat número 5 que instrueix les diligències. Pendents, una munió de mitjans de la resolució que emprengui aquesta lletrada.
4: I avui encara tenim una tercera notícia important. Aquesta ve des de Madrid. L'Audiència Nacional situa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com el cap d'una trama de tràfic d'influències i l'imputa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tània Tàpia.
12: És el primer expresident espanyol investigat per la justícia. El jutge José Luis Calamà l'acusa de liderar una estructura jeràrquica i estable, diu, per guanyar diners a través de fer favors a Plus Ultra, tot perquè l'empresa rebés una injecció pública, un rescat després de la pandèmia. La ciutat ja ha declarat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals el 2 de juny a l'audiència. Durant tot el matí s'estan fent escorcolls, entre d'altres, a l'oficina de l'expresident.
4: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de l'augment de tirotejos que s'han viscut els últims dies a Catalunya.
6: El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, relaciona els dos tirotejos setmanals de mitjana registrats l'any passat, que van fer 7 morts i 29 ferits, sobretot amb el tràfic de drogues. Sentiu-lo al matí de Catalunya Ràdio.
13: El fenomen de la marihuana ha provocat que, com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc. I es comença a incrementar aquest mercat d'armes de foc.
4: I en temps de cultura, atenció a la troballa arqueològica de primer nivell que s'ha fet a Castellar del Vallès. Toni Fortesa.
14: Un fet excepcional. S'han trobat les tombes de dos magnats del segle X, Marit i Muller, en perfecte estat de conservació. Una troballa que situa el jaciment de Castellar Vell al mapa arqueològic europeu.
4: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
4: Comença el compte enrere per la final de la Champions femenina. I atenció, avui plat fort, Alexia Putellas, gran protagonista avui a Catalunya Ràdio.
15: La capitana del Barça passarà aquesta tarda pel tot costa la prèvia d'aquesta final amb l'Olímpic de Lió i amb el dubte de si seguirà l'any que ve al Barça. El club blaugrana compta que tindrà l'1-1 aquest estiu i que, per tant, podrà fitxar amb certa normalitat i es prepara per afrontar operacions importants com la del davanter centre. I es comencen a saber les convocatòries per al Mundial. Al Brasil, Neymar ha estat una de les sorpreses després que Ancelotti l'hagi cridat.
4: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Doncs aquesta hora el punt més complicat és l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Sentit Barcelona hi ha uns 15 quilòmetres de retencions perquè només hi ha un carril obert. S'estan fent tasques de resfaltat a la zona on ahir al vespre hi va haver un accident amb dos camions implicats. Recordem que les vies alternatives són la C32 Sud i la Nacional 340 i afectada també la C1415C que connecta Granollers amb la Roca, en aquest cas per una manifestació de docents.
4: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia.
4: A partir d'avui és quan hem de notar que la temperatura, el termòmetre, va cap amunt.
17: Doncs sí, ho hem començat a notar. Ara mateix temperatures entre 3 i 6 graus, depenent de l'observatori, superiors a les d'ahir, i demà se superaran els 25 de màxima a tot l'interior, en alguns observatoris fregant o arribant als 30. En el cas del Pirineu, superiors als 25 graus a les valls de cara a demà i arran de costa a prop dels 25, i en dies posteriors encara més altes. Tocaran sostre divendres i dissabte. A partir de demà hi ha sense precipitacions enlloc, però potser entre dijous i sobretot divendres arribin boires marítimes. De moment aquesta tarda els ruixats no tindran ni la força ni l'extensió dels d'ahir, però encara poden caure punts del Pirineu i muntanyes del prelitoral nord.
4: Gràcies, Francesc. Bon dia.
17: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les 2:06. El president Salvador Illa ja té pràcticament al sac els seus primers pressupostos després de tancar l'acord amb Esquerra Republicana. El que no va ser possible fa 2 mesos i va obligar a retirar per primera vegada uns comptes de la Generalitat ha acabat avui amb una fotografia conjunta i un pacte que ha de permetre l'aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Ara el govern només té un escull, el dels comuns, que resisteixen a donar l'acord per tancat. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
18: Què tal? Bon dia.
4: Perquè el govern confia que a finals de setmana els comptes puguin començar la tramitació parlamentària per tal d'entrar en vigor abans d'aquest estiu.
18: Sí, Salvador Illa es treu un pes de sobre en plena vaga de mestres i després d'un semestre marcat per la crisi de Rodalies. Fa 2 mesos, el 18 de març, va fer una maniobra inèdita i va interrompre la tramitació dels pressupostos al Parlament per no deixar escapar el suport d'Oriol Junqueras i arribar fins aquí. I l'acord s'ha escenificat a primera hora avui amb una encaixada de mans entre tots dos, entre Illa i Junqueras, a la Galeria Gòtica de Palau. Falta per veure què hi diran els comuns, però el president ha necessitat gairebé 2 anys per aconseguir el principal objectiu de qualsevol govern. Molt probablement seran els únics pressupostos que aprova, però a Palau ja respiren més tranquils perquè en tenen prou per salvar la segona meitat del mandat.
8: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
19: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
18: Són la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la portaveu, Sílvia Paneque, que han desfilat durant el matí per desgranar la lletra petita d'un acord que el més destacat que planteja, com hem anat explicant, és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
4: I a banda d'aquest tren, Albert, què més preveu aquest pacte?
18: Són 14 pàgines d'acord que també prometen un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria o els primers tràmits perquè la Generalitat hi pugui dir la seva en la gestió dels aeroports. A més, també hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I també es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català a la àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua.
4: Hem sentit el govern i, de la seva banda, Esquerra Republicana defensa aquest acord per tal de fer avançar el país, diu, i ha reivindicat els guanys en sobirania. Oriol Junqueras també ha deixat clar que no renuncien a aconseguir el traspàs a Catalunya de l'IRPF, que va fer descarrilar el primer intent de negociar els pressupostos el mes de març passat. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
9: Hola, bon dia. Després de la foto amb el president Salvador Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
10: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
9: L'acord entre el govern i Esquerra s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha destacat que s'ha aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents.
10: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
9: Junqueras ha tret ferro a les veus crítiques dins d'Esquerra que han qüestionat l'acord per no haver aconseguit encara la carpeta de l'IRPF i ha defensat també que no se sotmetés ahir a votació del Consell Nacional, al·legant que no s'ha fet mai en un pacte d'aquesta mena.
4: Ja heu sentit que el conflicte dels mestres s'ha acabat colant en la negociació dels pressupostos, tot i que per Esquerra i pels comuns no és una línia vermella per tal d'aprovar els comptes. Parlament, Jordi Corbalán.
20: Els comuns ofereixen al govern reformular o tornar a calendaritzar alguns dels seus acords sobre els pressupostos si això ha de facilitar tenir més recursos per atendre les demandes dels mestres. Jéssica Albiach avisa Salvador Illa que no porti els pressupostos al Parlament sense tenir tancat l'acord amb ells. Demà es tornen a reunir.
21: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord.
20: I Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
22: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
20: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha posat al davant la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. I el Partit Popular plantarà el govern a la reunió que ha convocat aquesta tarda amb els grups parlamentaris per avançar-los als acords que demà tractarà la Comissió Bilateral amb l'Estat.
4: Passant 12 minuts de les dues, anem amb la notícia sorpresa d'aquest matí. A aquesta hora passa a disposició judicial Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Ell era l'única persona que estava amb Isaac Andic el dia de la seva mort. I des de fa mesos, la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en la mort. Tot i això, Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser un accident. Anem als jutjats de Martorell, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, Martí Cuní i David Àngela. David, bon dia.
0: Hola, bon dia. Emmanillat amb les mans al darrere i custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra, cap a 3:15 ha arribat als jutjats de Martorell en Jonathan Andic. Ara ja és dins de les dependències judicials, on ha entrat prèviament la titular del jutjat número 5 que porta el cas. Dins també hi ha el seu advocat, en Cristóbal Martell. Ara haurem d'esperar la decisió que pugui prendre aquesta jutge en funció de la declaració del detingut, que es podria acollir, recordem-ho, el seu dret a no declarar. Desenes de mitjans d'informació fem guàrdia a l'espera d'aquesta resolució judicial. Ja fa una bona estona que havia arribat el seu advocat. Mentrestant, el cap de Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, en Ramon Chacón, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que el cas està sota secret d'actuacions i que la investigació ha estat molt complexa.
1: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades, molt complicades.
3: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
1: Evidentment.
4: La investigació, sabem, David, que ha estat llarga, que és complexa. Sabem si hi ha noves proves contra el fill d'Isaac Andic que hagin justificat aquesta actuació o no?
0: Doncs ho desconeixem, però segons fonts policials, els investigadors han reunit prou indicis com per detenir el fill d'Isaac Andic. Les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació entre el pare i el fill, el lloc on es va produir la caiguda que aparentment no comportava cap risc i la informació que hagin pogut recopilar del seu dispositiu mòbil han precipitat aquesta intervenció dels Mossos. I ara, fa uns moments, la família d'Andic ens acaba de fer arribar un comunicat on defensen la innocència d'en Jonathan i demanen que respecti el principi de presumpció d'innocència. Afegeixen que no existeixen ni trobaran proves de càrrec legítimes en la seva contra. En aquest comunicat afirmen que les diligències demostraran la seva innocència.
4: A la segona hora del Catalunya Migdies tornarem sobre aquest cas i veurem si ha acabat de declarar o no Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, que ara mateix ho està fent als jutjats de Martorell. Ara és pràcticament 3:15, més coses. Per primera vegada, la justícia imputa un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i per blanqueig de capitals. El jutge José Luis Calama l'ha citat a declarar el dia 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El situa com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada, diu el jutge, creada per guanyar diners, fent d'intermediari i influint davant l'administració pública espanyola per afavorir Plus Ultra. Els agents de l'UDEF estan escorcollant durant tot el matí l'oficina de l'expresident buscant proves. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
23: Bon dia, sí, de fet acaben de sortir una desena d'agents amb algunes caixes després de més de 4 hores llargues d'escorcoll al despatx. És una oficina situada davant per davant de la seu del PSOE, de la qual ja s'han endut, com dèiem, alguns documents. Els agents també han registrat altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles, que han estat presents durant l'operació. El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que per fer-ho ha fet servir empreses pantalla. Apunta que va maniobrar perquè després de la pandèmia la companyia rebés una injecció pública de 53 milions. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Ell fa poc més de 2 mesos al Senat ho negava tot.
24: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
25: A través d'anàlisis relevantes. La misma cantidad, difamar, las mismas fechas.
24: Difamar.
23: El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat en aquesta causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante el nom de l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de l'empresa de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I que també va fer actuacions, diu el jutge, similars per aconseguir beneficis per Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros i que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya.
4: Aquesta imputació de José Luis Rodríguez Zapatero és un cop molt dur per l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El PSOE denuncia que es tracta d'un nou cas de lawfare i ho veu una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular. El govern espanyol n'acaba de parlar a la roda de premsa de després del Consell de Ministres i defensa la innocència de l'expresident Zapatero. Zapatero. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. El PSOE parla obertament de l'oferta d'una persecució judicial contra l'expresident i recorda la frase, l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci contra Pedro Sánchez. La Moncloa, però, mesura les paraules, tanquen files amb l'expresident i defensen la seva innocència, tot i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, apunta al PP per intentar embrutar el nom de l'expresident.
6: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio, que es el de la presunción de inocencia.
5: El govern espanyol defensa la legalitat del rescat de Plus Ultra i recorden que va tenir l'aval de diversos organismes estatals i europeus. El Partit Popular, en canvi, veu l'acusació contra Zapatero sòlida i la seva portaveu, Esther Muñoz, estén l'ombra de sospita sobre Sánchez.
7: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
5: Mentre els socis del govern espanyol, com el PNB i Esquerra Republicana, demanen esperar a veure com avança la investigació.
11: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
12: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
5: Això deia el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián. L'imputació de Zapatero se suma a la investigació contra la dona de Pedro Sánchez, la del seu germà, o la condemna al fiscal general de l'Estat.
4: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida novetats sobre el conflicte dels professors amb el Departament d'Ensenyament.
13: Catalunya migdia.
26: Si tu empresa está liderada por mujeres y el modelo de negocio se basa en la transformación digital, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Enisa, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
27: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
28: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
29: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
30: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
31: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
4: Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, confia que la nova proposta que faran arribar els sindicats de cara a la reunió de demà permeti desencallar el conflicte educatiu i demana als sindicats que evitin posicions maximalistes. Ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament, on no ha avançat detalls sobre el contingut d'aquesta proposta, però ha reiterat que s'emmarca en l'acord ja signat amb dos dels sindicats, els minoritaris a l'educació. L'oposició l'acusa d'enrocar-se i els socis del govern, amb el nou pressupost a tocar, demanen al govern que presenti una proposta ambiciosa. Parlament, Sara Cañete, bon dia.
32: Hola, bon dia. Sí, la consellera d'Educació ha evitat entrar en detalls sobre el contingut d'aquesta proposta i tampoc ha concretat si plantejaran millores salarials. Aquesta és una de les línies vermelles que marquen els sindicats del comitè de vaga per tornar a seure a la taula. Esther Niubó, la consellera, ha tornat a defensar l'acord signat, però diu que el complementaran.
33: Però la mà estesa
2: ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, en base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
32: L'oposició en bloc acusa el govern d'enrocar-se en aquesta qüestió i Esquerra i els comuns, a punt d'acordar un nou pressupost amb el govern que dona més marge a l'executiu, li diuen a la consellera Niubó que ja no pot escudar-se en la falta de comptes i li demanen que porti una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors, també en matèria salarial.
4: I és que, mentrestant, avui tenim una nova jornada de mobilitzacions dels mestres i professors, avui concentrada a les comarques dels Vallesos i del Maresme, que han començat el dia tallant la C-17 amb Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i a Mataró. Ara milers de docents es manifesten per la Gran Via de Sabadell i una marea groga va a peu des de Granollers fins a la Roca del Vallès. En aquesta hi protesta hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora encara camí per arribar al centre de la Roca del Vallès. Fa més d'una hora que hem sortit de davant l'estació de tren de Granollers. En aquell punt s'han trobat docents del Vallès Oriental i també del Maresme. Van cap a la Roca, on ja, de fet, estem arribant ara mateix, perquè diuen que volen fer sentir la veu de l'escola pública en aquest municipi on va néixer i d'on va ser alcalde el president Salvador Illa. Diuen que, arribat a aquest punt, ja no es faran enrere en les seves reivindicacions i esperen això de la nova proposta que demà els ha de fer el govern. Àurea Calçapeu és professora de l'Escola Rocafonda de Mataró.
9: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, reclamem unes condicions laborals dignes. Però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, burocràcia inútil, ja no la volem fer més.
8: Pel que fa al Vallès Occidental, la concentració més forta ha estat a partir de les 12 del migdia a la Gran Via de Sabadell. Milers de professors s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació.
4: Més coses, d'aquí a 6 minuts seran 2:15. L'any passat, els tirotejos van pujar a Catalunya un 35% i n'hi ha de mitjana 2 cada setmana. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, assegurant que està preocupat per l'increment, tot i que més de la meitat dels incidents no van fer ferits, Miquel Jarque.
1: Dels 93 tirotejos que hi va haver l'any passat, es van produir 7 morts i 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, analitza així les dades d'aquest fenomen.
10: Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat, pràcticament un 50%. I els detinguts que fem per arma de foc pugen. Hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
1: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer, hi ha el tràfic de marihuana i la seva popularització entre els delinqüents.
10: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
1: Pel que fa a les ràfegues a l'aire, l'any passat se'n van comptabilitzar 626. És una xifra molt similar a la del 2024 i pel que fa al nombre d'armes confiscades, ha pujat de 318 l'any 2024 a 402 l'any passat.
4: Suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després que tres dones n'hagin acusat el director d'abusos i d'assetjament sexual quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
13: Bon dia. Les tres exalumnes asseguren que el professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos nu i les hauria intentat passar. Les acusacions les han fet al periòdico i per ara no hi ha una denúncia formal, mentre que el Conservatori del Liceu tampoc té constància de cap queixa durant els 38 anys en que l'home hi va treballar. Arran d'aquestes acusacions, s'ha suspès la 25a edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona i el Festival AIMS, que l'exprofessor dirigeix i que s'havien de celebrar a l'agost. La fundació que organitza el certamen, de la mà de l'Ajuntament de Solsona, han decidit suspendre'l perquè aquesta situació, diuen, no afecti la trajectòria i els valors de l'acadèmia, que cada any uneix als solsonès desenes de músics joves i professors de prestigi d'arreu del món. L'home també és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Castellà de la Ribera, al Solsonès, i s'ha apartat temporalment del càrrec mentre no s'aclareixin els fets.
4: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida la informació internacional.
14: Catalunya mitjana.
0: migdia.
3: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.com.
30: Catalunya migdia.
4: D'aquí una mica més de 2 minuts seran 2 quarts. Vladimir Putin vola avui cap a Pequín per tal de reunir-se demà amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president rus ha volgut posar en valor que l'aliança entre Rússia i la Xina és infranquejable. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump al mateix país asiàtic, a la Xina. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
14: Bon dia. Rússia s'ha tornat completament dependent de la Xina des de la guerra d'Ucraïna, però malgrat que la relació és asimètrica, Putin ha volgut deixar clar en un vídeo gravat que Xi Jinping és el seu amic i que cap altra potència té una associació tan estreta com la seva.
15: La relació russo-xinesa han assolit un nivell sense precedents. El seu caràcter especial es manifesta en una atmosfera de comprensió i confiança mútues.
14: El Kremlin, que ha perdut el mercat energètic europeu, vol signar un contracte per fer un gasoducte que arribi a la Xina a través de Mongòlia i té l'esperança que Pequín hi accedeixi ara que la guerra a l'Orient Mitjà li complica l'abastiment pel Golf Pèrsic. De fet, Putin també ha presentat la seva aliança com un bloc alternatiu a l'ordre occidental encapçalat per Donald Trump.
15: L'estat aliança estratègica russo-xinesa juga un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Alhora no lluitem contra ningú, sinó que treballem per la pau i la prosperitat universal.
14: Però una cosa són les paraules i una altra els fets. I just avui, Rússia ha començat exercicis nuclears amb més de 65.000 soldats per preparar-se davant una hipotètica agressió atòmica.
4: L'exèrcit iranià adverteix que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar. Teheran diu que manté la voluntat negociadora, però no acceptarà, diu, una rendició. Tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa que havia previst per avui mateix, Vicent Mifsud.
15: Trump diu que ja tenien tots els preparatius per a reprendre la guerra i que ho ha paralitzat temporalment a petició de diversos països del Golf Pèrsic que creuen que un acord de pau encara és possible.
16: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
15: De fet, les parts continuen intercanviant propostes a través del Pakistan. El número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que si hi ha un acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que han causat ja més de 3.000 morts, segons l'últim balanç oficial.
4: Doncs precisament el mateix exèrcit israelià està començant a interceptar la desena de vaixells de la flota humanitària que continuen navegant cap a Gaza després de l'assalt d'ahir a gran part de la missió. Israel va aturar més de 40 embarcacions de la Global Sumut i en va detenir els tripulants, entre ells activistes catalans, Jordi Baró.
17: Segons un comunicat difós aquest matí pels organitzadors, 8 de les embarcacions de la flotilla amb 70 activistes a bord continuen operatives després de la intercepció d'Israel. L'última vegada que se n'ha tingut constància aquest matí a les 11 es trobaven a menys de 100 milles nàutiques de la costa de Gaza. Denuncien també que les forces militars israelianes han segrestat en aigües internacionals 400 civils de diverses nacionalitats i que han danyat i abandonat els seus vaixells a la deriva. Segons informen, els detinguts són camí a un port israelià. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat l'alliberament dels tripulants, entre els quals hi ha un membre dels bombers de la Generalitat i altres catalans. Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha advertit que no permetrà l'entrada de cap embarcació i els demana que girin cua immediatament.
4: Més coses. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda s'estén ràpidament segons l'Organització Mundial de la Salut. La xifra de morts s'enfila fins als 131 i els casos sospitosos ja supera el 500.000, Mònica Mas.
0: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat al plenari reunit avui a Ginebra que per primer cop va decidir decretar l'emergència mundial sense consultar el comitè davant la gravetat de la situació i la rapidesa de propagació del virus de l'Ebola.
6: I did not do this.
7: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
0: Tedros Adhanom ha argumentat la seva preocupació perquè s'han detectat casos en zones urbanes, també per les precàries condicions en què treballen els professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat i la inseguretat de certes regions del Congo. Un d'aquests treballadors és un nord-americà i serà traslladat a Alemanya, on les autoritats s'han compromès a atendre'l a petició dels Estats Units. El responsable de l'OMS demana també més finançament als països membres per contenir aquest brot. Recordem que el brot de l'Ebola correspon a una variant per la qual no existeix vacuna. Es contagia per contactar amb fluids de malalts i té una mortalitat al voltant del 50%.
4: I una cosa més abans dels esports. La venda de la fàbrica de Pasqual Agurb a Osona obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant una solució per tornar a envasar la llet a Catalunya tan aviat com sigui possible, però el procés, segons que ha sabut aquesta emissora, es podria allargar uns mesos. Gurb, Nati Adell.
11: Fa una setmana que els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero per mantenir el subministrament als consumidors. La llet surt als mateixos ramaders, un centenar de granges d'aquí, però s'han reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Es manté la capacitat productiva i l'empresa assegura que la qualitat és la mateixa i el canvi no afectarà els preus perquè el cost afegit d'envasar temporalment més lluny l'assumeix Pasqual. Llet Nostra envasava Gurb 35 milions de litres anuals. Amb la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella, tot l'envasat de llet que es feia a la planta, 150 milions de litres en total, s'ha desplaçat a Burgos, no només a la de Llet Nostra, també la de la mateixa marca de Pasqual i la marca blanca de Lidl.
4: Passen 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
18: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
19: Senyores i senyors, bon dia.
20: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
21: unilla. Ja ho sé.
19: Que és
21: el mateix
19: que
21: la IA.
19: Que tots els pobres siguin delinqüents.
22: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
23: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
24: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
25: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
20: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
33: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
20: Amb Ricard Ostrell.
34: Em van passant coses.
33: Sí.
20: Catalunya migdia.
4: Passant 5 minuts a 2:15... localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona i que han aparegut enterrats al jaciment de Castellà Vell. Les tombes estan en molt bon estat. Unitat mòbil a Castellà del Vallès, Martí Cuní i Toni Fortesa.
35: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellavell.
36: Això ens confirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància capdalt o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
35: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya vella a l'alt medieval.
4: Més coses? L'art desenfocat, difuminat o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie Els nenúfars del pintor impressionista Claude Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art, reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Barcelona, Òscar Callau.
1: La mostra, organitzada pel Museu de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora la poesia del desenfocament com a elecció estètica de l'art contemporani, un recurs artístic que neix a partir dels nenúfars de Monet, representats com simples taques de color que canvien amb la llum del dia. Sentim Mireia Domingo, directora de Caixa Fòrum Barcelona.
2: Amb aquesta sèrie, Monet introdueix el desenfocament en l'art modern. Allò borrós i allò imprecís deixen de ser un límit per convertir-se en un llenguatge i forma d'expressió.
1: El recorregut ens ensenya com l'art modern ha adoptat les imatges borroses, imprecises o boiroses des del 1945 fins avui, amb obres de 58 artistes internacionals com Alberto Giacometti, Marc Rothko, Bill Viola o el mateix Monet, en formats com pintura, escultura, fotografia o vídeo. La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
4: Ara, llibres. Us podeu imaginar un país sense cap llibreria? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Barcelona, Valèria Obreda.
3: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta una altra.
5: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
3: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
6: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt, fa que això.
3: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
4: I una cosa més abans dels esports. La productora catalana Fast & Films triomfa a Cannes amb tres pel·lícules a diferents seccions del festival. Són projectes ben diferents, dos dels quals de cineastes que debuten i aixecats gràcies a l'ajuda de la coproducció internacional. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
8: El seu director general, Adrià Monés, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el seu objectiu és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí desconeix exactament el secret perquè Cannes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen en cada projecte.
9: El primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi amb el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules que tenen un component polític, que té una certa originalitat, no?, i que tenen una ambició artística.
8: De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'han dut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegah Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda La Mas Dulce, de la marroquina Laila Marrakshi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia, i que dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
30: Catalunya migdia.
4: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
4: Amb Alexia Putellas com a protagonista.
10: Perquè serà una de les entrevistades aquesta tarda al Tot Costa en aquesta setmana prèvia de la final de la Champions.

0: Barça es prepara per la final de la Champions de dissabte amb l'Olímpic de Lió i a Catalunya Ràdio sentirem la capitana, Alexia Putellas. Ho farem al Tot Costa. A partir de les 7 de la tarda, el Jordi Costa i la Sònia Germà han analitzat la final amb ella i tindrà moments com el que sentirem a les 7 de la tarda. Ara no sentirem aquest moment, però vaja, tindrem la protagonista a Catalunya Ràdio. Això serà aquesta tarda. Ara el que sí que podem fer és sentir altres veus del vestidor blaugrana. Jan Ortúzar.
1: Sí, perquè el Barça ha tornat als entrenaments després de la victòria per 3-1 a la Copa la Reina davant l'Atlètic de Madrid, encara que sense Irene Paredes, ja que hi ha dubtes de qui pugui disputar aquesta final de dissabte. Qui sí ha tornat, i encara que no és segur que pugui estar-hi, és Caroline Graham, que, com sabem, és un partit molt especial per ella, ja que la final la juga a Noruega, d'on és ella. Qui ha tornat del tot és Clàudia Pina, que després d'una ratxa de 7 partits consecutius sense marcar, en porta 4. En 3 partits, comptant-hi un a la final de Copa a la Reina. Ha declarat això avui en declaracions dels mitjans.
2: Bueno, em sento bé, amb confiança, estic tranquil·la. L'altre dia al camp també em vaig sentir, a part del gol, bé amb les companyes jugant, regatejant. Estava còmoda i arribo bé, amb ganes, amb moltes ganes.
1: Altres jugadores com Vicky López han declarat que es troben tranquil·les de cara a aquesta final, però que igualment les ganes de disputar-les estan allà. López, per exemple, no va disputar la final de l'any passat contra l'Arsenal per 1-0, ja que es va quedar tot el partit a la banqueta.
0: Doncs aquesta setmana anirem fent aquest compte enrere fins a la final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Anirem escalfant aquesta final, sentint protagonistes com Alexia Putellas aquesta tarda al Tot Costa. I mentrestant, el club blaugrana que compta que estaran al famós 1-1 aquest estiu per poder fitxar amb certa normalitat al mercat de fitxatges. I, de fet, la Lliga també s'ha pronunciat en la mateixa línia avui, Ramon Salmorri.
3: Sí, a veure, el Barça dona per fet que aquest estiu ja podrà treballar en la norma 1-1 del fair play financer de la Lliga. Això no seria notícia, perquè diguem-ne que és un titular que es ve repetint els últims anys, però el cert és que el Barça fa temps que hi treballa, que els separaven uns 12-15 milions d'euros i que el retorn al Camp Nou els ha ajudat a salvar-ho. La diferència està en que la Lliga, de portes enfora, comença a reconèixer aquesta situació del Barça. De fet, aquest mateix matí, des de la Lliga, Javier Gómez, el seu director general, deixava entreveure ja aquesta possibilitat.
4: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, no acepta, uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
3: Doncs queda bastant clar que la Lliga s'hi posa bé aquest retorn del Barça a l'1-1 i això obre la porta als moviments de cara al nou d'aquest estiu. Primer, aquesta sortida de Robert Lewandowski, que d'entrada el que fa l'AIA és activar la renovació de Ferran Torres. S'ha d'acabar de concretar, però la idea amb la que treballa el Barça és els propers dies fer algun pas en aquest sentit. I després, el fitxatge d'un gran davanter, d'una gran operació. Aquí, Julián, que era el favorit inicialment, va perdent força a poc a poc, i encara més després de l'interès del Paris Saint-Germain, que dificulta encara més l'operació per part del Barça. I qui guanya pes és João Pedro, el davanter brasiler del Chelsea, que agrada molt a Deco. A més, hi ha alguns condicionants de cara a aquesta operació. Primer, que és cert, el Chelsea no és un equip venedor, però també és veritat que el Chelsea no jugarà Champions League la temporada vinent, i això ajuda el Barça. A més, el futbolista no anirà al Mundial i, per tant, el seu valor no pujarà aquest estiu.
0: L'Espanyol, amb la permanència ja a la butxaca, bona part de l'atenció passa per la configuració de l'equip de cara a la pròxima temporada i en especial de per on anirà el futur a la banqueta. Seguirà Manolo González o Monchi optarà per un relleu? Eudald Serra.
5: Doncs ara mateix tot està obert i tot està en mans del nou director esportiu general, Monchi. El que està clar és que Manolo González té contracte en vigor i, com es va poder comprovar diumenge passat al Sadar, compta amb el suport de la plantilla i d'una majoria de l'afició, tot i la ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. I l'aposta del club per mantenir-lo al càrrec, així també ho indica. És cert que en les darreres setmanes han aparegut diversos noms com a futuribles tècnics blanquiblaus, però un cop assolida la salvació, la continuïtat de Manolo González surt reforçada i la seva trajectòria al primer equip també havent assolit en dues temporades i mitja un ascens i dues permanències. Pel que fa a la plantilla, tres jugadors que van arribar com a cedits tornaran als seus clubs d'origen, Engonge, Terrats i Romero. Engonge i Romero no seguiran per motius ben diferents i caldrà veure què passa amb Terrats. Mentrestant, només acaben contracte Calero i Piquel, ja que Cabrera, després d'assolir la permanència i jugar més de 20 partits, ha renovat automàticament per un any més. Tot i això, ara mateix, no es poden descartar força moviments de cara a l'estiu, tot i aquest escenari.
0: Doncs l'Espanyol, que pensa en moviments per la pròxima temporada, i el Girona, el que penses en el partit del cap de setmana importantíssim dissabte, on l'equip es juga la permanència a primera divisió, un partit on veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés o i on Eduard Solà no hi faltarà ningú a Montilivi.
6: Veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés, que quan es va retirar la segona part del partit de diumenge passat al Metropolitano es podia témer per una lesió greu al genoll. S'ha confirmat, però, que no té lesió, però serà dubte fins a l'última hora per jugar dissabte davant l'Elx a Montilivi. Montilivi, que estarà ple, perquè el club va anunciar ahir que s'havien exhaurit totes les entrades per aquest partit decisiu, recordem-ho, per la permanència del Girona a la primera divisió. Per la importància del partit, l'Ajuntament de la ciutat ha canviat la senyera habitual de la plaça Catalunya per una senyera amb l'escut del Girona Futbol Club. El club també ha anunciat fa uns minuts que hi haurà rebuda l'equip dues hores abans del partit, a les 7 a Montilivi. L'equip ha tornat aquest matí als entrenaments després de descansar ahir dilluns.
0: Farem ara una pausa i després...
7: Neymar Júnior Santos.
0: Neymar convocat amb la Canarinha per disputar el Mundial.
8: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
9: Esclat. Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
10: D'acord.
9: Quin és l'autèntic operador 100% català?
10: Vera.
9: I el més ben valorat pels usuaris?
10: Vera.
9: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
10: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
9: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
10: Vera.
9: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere. Però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
15: L'Auditori.
14: I per anar de museu, concert i espectacle.
15: L'Auditori.
14: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: Falta menys d'un mes perquè comenci el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Aquests dies, a poc, es van fent públiques les llistes de jugadors que participaran. Aquest migdia, per exemple, han conegut la llista de Portugal, de Robert Martínez. Però la gran notícia, o la més destacada de les últimes hores, ha estat la convocatòria de Neymar amb el Brasil, Maria Chesena.
17: Sí, Carlo Ancelotti ha inclòs Neymar a la llista del Mundial. Una gran sorpresa perquè el brasiler no jugava amb la selecció des del 2023. Neymar, tot i els problemes físics d'aquestes últimes temporades, ha aconseguit fer-se un lloc a la selecció i Ancelotti ho justificava així.
18: Colemos Neymar no porque pensamos que va a ser un boa reserva. Colemos Neymar porque pensamos puedo aportar y meter sus calidad para el equipo. Que jogue un minuto, que jogue cinco minutos, que no jogue o que jogue 90 minutos.
17: El davanter del Santos disputarà el seu quart Mundial i la seva presència ha estat la gran notícia de la convocatòria. L'acompanyaran jugadors com el davanter del Barça Rafinha i també l'extrem blanc Vinícius. I fa pocs moments també hem conegut la llista de Portugal. El seleccionador Robert Martínez comptarà amb el blaugrana João Cancelo i també amb un Cristiano Ronaldo que jugarà el seu sisè Mundial.
0: I I a la Premier, la victòria ahir de l'Arsenal per 1-0 davant el Burnley li dona 5 punts de marge sobre el City, que encara té el partit avui a la penúltima jornada. Si els Citizens no guanyen, el títol de Lliga serà per l'Arsenal. I tot això, Eudald, amb el futur de Pep Guardiola en boca de tots.
5: Ho avançava ahir el Daily Mail i ho corroboraven més tard altres mitjans britànics, com ara la BBC. Pep Guardiola no seguirà al City quan s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més encara de contracte. És més, aquests mitjans apunten que en el cas que avui el City es quedi ja sense opcions de guanyar la Lliga, el de Santpedor ho podria fer oficial abans de l'última jornada que es disputarà aquest diumenge. Tot i això, cada vegada que Guardiola li han preguntat en conferència de premsa pel seu futur, ell sempre ha mantingut que té una temporada més i que no hi ha debat. En el cas que Guardiola finalment marxés, a Anglaterra ja apunten els noms de l'ex del Chelsea, Enzo Maresca, que va ser precisament ajudant seu al City, o fins i tot el de l'actual tècnic del Bayern i ex del City, Vincent Kompany. Si Guardiola acaba renunciant a l'any que li queda, hauria entrenat 10 temporades al Manchester City i hauria guanyat 20 títols, entre els quals destaquen una Champions, 6 Premiers o 3 Cups.
0: I mentre avança el fitxatge

0: que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
1: El calendari que té el Madrid de cara a la banqueta és clar i va vinculat a aquests possibles comicis. El termini per presentar candidatures, ja sabeu, s'acaba el dia 23, és a dir, aquest dissabte. Si no hi ha cap més candidat, Florentino serà president diumenge, dia 24. I Mou tindria el dia 25 o el 26 per pagar la clàusula de sortida, ja sabeu, 3 milions per al Benfica. I pel que fa a Mourinho, l'acord és per 2 anys, es podria ampliar a una tercera temporada opcional i el portuguès ha demanat i li han donat, i li han promès, poders absoluts a la parcel·la esportiva del Madrid. Ara bé, si hi ha eleccions, veurem què passa perquè tot aquest procés es dilata.
2: Seguim parlant de futbol. A la Lliga F, el Badalona Güiman renova el tècnic Marc Ballester per una temporada més. El barceloní va arribar a la banqueta el passat mes de desembre per substituir Anna Junyent i ara, per tant, afrontarà una temporada completa dirigint l'equip des de la mateixa pretemporada.
3: Millorar és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival. I sí que aquest any ha estat una miqueta complicat aquí a Palamós, però de cara a la temporada vinent doncs ja busca una situació de comunió entre l'afició i la plantilla.
2: I a la primera ref, a falta d'una jornada per acabar la temporada regular, el Sabadell no podrà aconseguir l'ascens directe, però el Nàstic ha sortit de la zona d'ascens. A més, el Reus ha quedat fora de l'ascens precisament d'aquesta categoria. Carles Vila.
4: Els rojinegres no han pogut mantenir la seva mitjana dels 5 últims anys que els va permetre pujar des de la tercera catalana fins a la segona federació. Dissabte va caure al camp de l'Ourense. A la primera federació, el Sabadell es manté segon i l'Europa, tot i la derrota contra el Nàstic, continua en zona de playoff d'ascens. Pel que fa als granes, s'hauran de guanyar el camp de l'Hèrcules, que no juga res, o igualar el resultat del Tarazona per mantenir la categoria. Marc Montalvo és un dels capitans del Nàstic.
5: Això de que, bueno, de que juguen menys que tu, doncs tampoc ajuda. Vull dir, nosaltres el que està clar és que ara mateix depenem de nosaltres mateixos, que això la setmana passada doncs, no ho podies dir i ara mateix ens hem de centrar en això, no? En que depens de tu mateix, deixar-nos de Tarazones, inclús de Betis B, de Torremolinos i centrar-nos en nosaltres mateixos i treure el resultat que hem de treure.
4: El Sabadell jugarà tot just al camp del Tarazona amb l'obligació de guanyar per no perdre el segon lloc i l'Europa s'enfrontarà a l'Eivissa també amb necessitat de guanyar per jugar al play-off.
2: El Manlleu ha aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, un ascens que està en entredit per una impugnació precisament de l'equip de la Selva per una presumpta alineació indeguda del Mataró, el rival que els va guanyar a la darrera jornada, Maria.
6: Si el club salvatà defensa que el Mataró hauria fet jugar un porter amb fitxa autonòmica que hauria superat el límit de partits permesos. De moment, el play-off d'ascens que havia disputat Lloret aquesta setmana s'ha ajornat mentre no hi hagi resolució definitiva. Joshua Pérez, president del club, explica així la situació.
7: Hi ha dues possibilitats. Una d'elles és que es tractés d'un error informàtic, amb la qual cosa el partit tindria el resultat que té ara, i l'altra és que no es tracta d'un error informàtic i que, efectivament, la fitxa estigui malament, amb la qual cosa, segons els antecedents, seria una alineació indeguda.
6: El Manlleu, que havia celebrat el retorn a l'Hockey Lliga, continua pendent dels despatxos. Els osonencs havien acabat primers amb 2 punts de marge respecte al Lloret, però el cas podria alterar la classificació final si prospera la impugnació. L'entrenador del club, Quim Casali, defensa que la temporada i l'ascens s'han de decidir al camp.
8: Com hauria de ser en el món de l'esport, doncs que prevalgui el que són els mèrits esportius i la federació sigui conscient d'esportivament com ha anat tot. Nosaltres des del club no esperem res més que això. Poder pujar a l'Hockey Lliga.
6: Ara per ara, però, no hi ha terminis oficials per a la resolució.
2: I ara ens fixarem en un personatge que hem destacat del cap de setmana. We go back to one, and Aaron Ryan. The round is 65. It's his lowest score. Avui Marta García és el britànic Aaron Rye, guanyador del PGA de golf.
9: És una de les grans sorpreses de la temporada, un jugador que no entrava en cap aposta i que va saber mantindre una calma pròpia d'un veterà amb més experiència en un major. Aaron Rye és un golfista anglès de pare d'ascendència índia i mare kenyana. Des que va aterrar al DPT World Tour ha guanyat 3 tornejos i només un al PGA. Rye va superar el basc John Rahm, finalment segon, en la seva millor actuació al PGA. Es dona la circumstància que 2 britànics han guanyat en els 2 primers majors de la temporada. De fet, ja era inèdit que ho hagueren aconseguit 2 jugadors europeus. Rye també és el primer jugador d'ascendència índia que guanya un dels grans del golf mundial. A més, feia més de 100 anys que un anglès no guanyava el PGA. Amb esta victòria, Aaron Rye s'ha situat 15è

0: en el rànquing mundial de golf.
1: I repassant amb tu, Marta, també altres apunts del dia. Per exemple, comencem per waterpolo.
0: El Sabadell i el Barcelona juguen l'últim partit del play-off de semifinals masculines a les 8. Qui guanya jugarà contra l'Atlètic Barceloneta en una final que començarà este mateix diumenge. Pel que fa a la competició femenina, avui arrenquen els play-off de semifinals, en este cas, a les 9, Sant Andreu-Terrassa, i demà ja serà el torn del partit Mataró-Sabadell.
1: Alguna cosa més?
0: Doncs mira, en tenis, en la fase prèvia de Roland Garros, participació catalana i, de moment, bones notícies, perquè Marina Bassols ha passat la primera ronda en superar la francesa Amandine Monod en dos sets. També este migdia està jugant Guiomar Maristany.
1: I acabem recordant l'entrevista que hi haurà aquesta tarda a les 7 al Tot Costa amb la capitana del Barça, amb Alexia Putellas, a la setmana prèvia de la final de Champions de dissabte. Una entrevista que podreu escoltar a partir de les 7 de la tarda, però que ara podem sentir un petit fragment.
2: Si algú he après després de 7 finals ja d'aquest tamany és no pensar més enllà del que toca en aquesta final, perquè si no arribes esgotada, has jugat ja 8 vegades al partit i crec que no beneficia. Llavors, lo just. Pensar lo just, el vídeo, l'anàlisi del rival, tu entrenant, evidentment el resta de dia, el que has fet tota la temporada.
1: Doncs aquesta és una de les reflexions i les respostes d'Alexia Putellas a l'entrevista que sentireu aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Seguim aquí a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3. Catalunya Migdia. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara, la primera, us hem explicat tots els detalls de l'acord de pressupostos firmat avui, finalment, pel govern i Esquerra Republicana, un pacte que dona aire al president Salvador Illa a mitja legislatura, just en un moment en què l'executiu té diferents conflictes oberts. També us hem parlat de la detenció de Jonathan Andic, per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, i de la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. De fet, tenim novetats sobre aquestes dues qüestions, Joan Bota.
4: Sí, perquè ja hauria acabat la declaració als jutjats de Martorell de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, que els Mossos han detingut aquest matí, com ara explicaves, per la mort del seu pare el desembre del 2024. Ho recordareu, en un camí a Montserrat. Ell era l'única persona que era amb Isaac Andic el dia que va morir, i des que fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en aquesta mort del seu pare. Segons algunes fonts, la fiscalia hauria demanat l'ingrés a la presó de Jonathan Andic, però podria evitar-ho pagant una fiança d'1 milió d'euros. Anem cap als jutjats de Martorell, Unitat Mòbil, Martí Cunit, habitants. Hola, bon dia, bona tarda ja.
5: Hola, bona tarda. Efectivament, 1 milió de fiança per quedar en llibertat. És la petició de la fiscalia per deixar en llibertat Jonathan Andic, detingut avui en relació a la mort del seu pare. Segons sembla, Andic ha respost durant 2 hores les preguntes que li ha fet la defensa. Mentrestant, continua aquí l'espera molts mitjans per poder parlar amb el seu advocat, amb Cristóbal Martell, que encara és en dependències judicials.
4: Més qüestions, com deies, novetats també sobre la situació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que defensa la seva innocència després que la justícia l'investigui pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En un vídeo, Zapatero també diu que es defensarà amb fermesa.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
4: També és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà els pròxims dies. El Tribunal debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys que tenia importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. Aquests límits també van agafar protagonisme amb el cas Noelia, en què una jove demana demanava l'eutanàsia i el seu pare també va endarrerir molt l'acció amb diversos recursos. El responsable del desplegament del CNI a la demarcació de Girona el 2017 assegura que la seva unitat no va tenir mai cap contacte amb el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, ni va sospitar d'ell. A la comissió d'investigació del 17 a Barcelona i Cambrils ha explicat que fins després dels atacs no va saber res d'ell ni de la radicalització de la cèl·lula jihadista.
7: A través de una llamada de la central, cuando se nos van transmitiendo las identidades, lógicamente de absoluta consternación, porque la célula estaba vinculada a una zona de mi demarcación y obviamente pues estábamos muy afectados y lógicamente consternados en cualquier profesional que se dedica a luchar contra la seguridad.
4: Hi ha canvis també al Bo Cultural Jove. Des d'aquest any inclourà la compra d'instruments musicals, material artístic o formació en l'àmbit de la cultura. Són nous usos i serveis que s'han aprovat avui al Consell de Ministres. Sentiu el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
8: Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
4: I a aquesta hora hi ha problemes encara per circular a la P7. Equip viari, Maria García.
9: Sí, la P7 continua complicada arran l'incendi i el vespre de dos camions a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Encara un sol carril obert en direcció Barcelona, cosa que provoca 15 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola. A l'alternativa, l'N340, uns 3 quilòmetres de retenció entre l'Arbós i Castellet i la Gornal, i també aturats a l'altura de Vilafranca del Penedès.
3: Passen 5 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: Des d'ara i fins a les 4 amb el Marc Bataller, periodista, bona tarda.
11: Bona tarda.
3: El Marcos Lamelas, també periodista del Confidencial, bona tarda.
12: Bona tarda.
3: I la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Opunès, bona tarda.
13: I també periodista, bona tarda.
3: I que m'ha confessat que arriba esgotada.
13: Home, un matí entretingut.
3: No, per què? Hi havia tres possibles obertures a les dues.
13: Sí.
3: Tres possibles obertures.
13: Zapatero, Andic o Pressupostos.
3: Clar, clar. Vull dir que hi ha dies que...
13: El meu diari hem obert amb Zapatero.
3: Molt bé, perfecte. Cadascú. Nosaltres m'ho obrem Pressupostos.
13: Ah.
3: Cadascú.
12: Nosaltres amb Zapatero.
11: Anava a dir
12: Andic.
11: Faltava dir
12: Andic. Si no obre
3: el Confidencial amb Zapatero...
13: Sí, a més a més. Felicitats per l'exclusiva.
3: Molt bé, molt bé. Ara, la segona hora, no l'obrirem en cap d'aquests tres temes, perquè ja sabeu que el tema sempre ens ve des de fora. I els dimarts saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
3: Que no ens proposaràs ni Andic, ni Pressupostos, ni Zapatero, que no?
14: Us he de dir que no m'he assabentat de res, vull dir que no sé ni de què parleu, de tal qual us ho dic.
3: Oh, doncs escolta'm, avui era un dia... Sí que hi ha dies que suem sang per decidir amb quin tema obrin a les dues, perquè no n'hi ha cap que ens acabi de fer el pes. Avui hi havia tres possibilitats, i totes tres força importants.
14: Mira, ja m'ho miraré, perquè estava treballant i llavors, clar, no estic al cas.
3: Molt bé, molt bé. Però doncs vinga, a veure, des del teu refugi, quin tema ens proposes?
14: Mira, avui us volia parlar dels protocols, no? Perquè jo crec que la nostra vida està envaïda per protocols i cada vegada més. I això fa que cada vegada actuem més com màquines, diguéssim, perquè estem com escarmentats per la fal·libilitat humana i llavors anem imposant protocols de tot arreu. Hi ha exemples de tot arreu i jo crec que cada dia ens hi trobem. Per exemple, aquesta última setmana a mi m'han passat dues coses. Una, la primera, que aquesta encara és comprensible. Diguéssim, la contractació a un ajuntament. O sigui, perquè quan tu has acordat amb un ajuntament, no?, que et contracta i faràs una cosa, ja t'han dit que sí, ja han quedat que sí, llavors, encara que ja hem quedat tots que sí, s'ha de fer tot de coses, no? Planar formularis, que ja has emplenat altres vegades amb altres ajuntaments, firmar una declaració de responsabilitat, enviar un certificat bancari, fer una instància, enviar un pressupost, saps? Ells llavors t'envien una notificació. Bueno, tota aquesta cosa de passos que s'han de fer quan en realitat la cosa ja està decidida. Que dius, bueno, això potser ho podríem entendre, tot i que segurament es podria centralitzar i simplificar. Però l'altre dia em va passar una altra cosa. Anava pel carrer i em vaig trobar una cartera. I llavors dic, hòstia, no, és una putada quan perds la cartera, perquè llavors, no, vaig mirar a veure si hi havia alguna cosa per contactar amb el propietari, i només hi havia el DNI i una targeta del Banc Sabadell. Dic, bueno, doncs trucaré al Banc Sabadell i els diré, escolta, nois, podeu trucar al vostre client i dir-li que jo tinc la cartera i donar-li un telèfon, no? Perquè, clar, no? I em van dir que no. Primer m'han dit que no tenia el telèfon del client. Dic, aviam, a veure, no m'enganyeu, perquè és evident que el teniu. I llavors, bueno, sense donar-me cap argument, m'han dit que no ho pensaven fer, i que, de manera que és una mica absurd, no? Perquè, clar, el protocol, com que no deia res d'un cas així, què passa? Val més que el client es foti, que hagi de donar la targeta, demanar-ne una altra, que hagi de posar la denúncia als Mossos per la pèrdua del DNI, etc. No? Vull dir que em sembla que allò després els bancs sempre diuen allò que cuiden molt els clients, però amb una cosa tan fàcil... ja sé que en principi cal portar-lo a una comissaria, però tots sabem que encara que el portis a la comissaria després no t'avisen, no? O si més no, no t'avisen en cap cas immediatament, de manera que igualment ja comences a iniciar tots els tràmits, no? Una simple trucada, no?, humana, que hauria pogut estalviar molts mals de cap al propietari d'aquell DNI, d'aquella targeta, no? Però, com que el protocol ens eximeix de prendre decisions, ho va impedir, no? Jo crec que els protocols són útils com a guia, però que alhora ens treuen poder de decisió i també ens treuen humanitat, perquè ens treuen responsabilitat. Ah, no, això ho diu el protocol, jo no tinc res a fer, no? És una mica aquesta obediència cega, quasi, que és com a l'exèrcit. I em sembla una mica estupiditzant, tot plegat. Mm-hmm.
3: Doncs a veure què pensen el Marcos, la Neus i el Marc.
11: Jo més que... O sigui, no sé si et referies tant a protocol o potser a burocràcia, també.
3: Ui.
14: És un tipus de protocol, no?, també.
11: Sí. No, dic, perquè, per exemple, això que comentaves de la cartera, segurament sí, eh?, i potser molt de cops es troben que és una empresa externa en la qual té un protocol i no pot donar el nom al client per un tema de protecció de dades, segurament. Mm-hmm. Però en el primer cas segurament també parlaves de la burocràcia o aquella qüestió que a vegades has d'anar a presentar una denúncia als Mossos urgent i has de demanar hora, cita prèvia. Mm-hmm. Que jo entenc, que hi ha llocs on s'han de demanar cita prèvia.
13: Això s'ho havia encarregat, però em sembla...
11: S'ho havia encarregat, però encara funciona. Malaura. O sigui, en teoria, es havia aprovat al Parlament, que no, però trobes llocs on encara has de demanar cita prèvia. I a vegades és això, com dius tu, la burocràcia és una part del protocol, però jo es diria més burocràcia. A vegades és els grans problemes que ens trobem amb... El que deies, el primer exemple, de que quan t'han donat una contractació en un ajuntament, puc entendre que et demanin papers, però que te'n demanen tants, que a vegades dius...
13: No, jo reconec que jo hi ha hagut alguna cosa que he fet així a nivell institucional. I jo algun cop he desistit. O sigui, he fet la feina...
11: Correcte.
13: I no l'he cobrat, perquè hi ha un moment que dius, ja no puc més.
11: Sí, sí, llavors... estic fart de demanar certificats al banc, certificats fins i tot de naixement.
13: Que jo entenc, exigero, que hi ha d'haver una garantia d'això, de seguretat, de que no estan beneficiant a ningú de manera incorrecta o fent o malgastant diners públics. Mm. Jo sóc la primera que defenso que s'ha de ser supercurós. Però a vegades, per això, si és una cosa institucional, de que és el dia de la dona i estàs en una taula i no sé què, és tan complicat. No, i jo alguna vegada ho he fet de dir, hi ha l'opció de donar-ho a alguna ONG? Sí, doni-la. A quina és?
3: No m'atabali, eh?
13: Perquè jo...
3: Estàs externalitzant el problema, que sigui la ONG qui hagi de buscar tots aquests papers que et demanen a tu.
13: Jo reconec que potser és una cosa d'incompetència pròpia. Si estàs tot el dia tractant amb l'administració, doncs igual és més fàcil.
11: És més fàcil, com fas concurs públic, per exemple.
13: Clar, però si no t'hi dediques professionalment, doncs és complicadíssim.
11: Sí, si vas renuncies a aquells 100 euros o escaig, i dius, mira, tot, no sé, feu el que vulgueu, però és que porta tant de mal de cap.
13: I en el cas que explicava, clar, però almenys el banc t'ha de poder... O sigui, pot agafar les dades, en aquest cas del client, i dir, ja li traslladarem, com a mínim això,
14: home,
13: no?
14: Això és el que jo vaig demanar, clar. Que jo no deia que em donessin el seu número,
13: però evidentment, dic...
14: vaig dir, escolta, truca al teu client, dona el meu número o digue-li, escolta, que la... No? I m'han dit que no, i dius, però estàs perjudicant un client teu, no? És una cosa molt absurda.
3: Mm. Marcos?
12: No soc persona massa... adient per parlar de protocols, perquè me'l salto sempre.
3: Molt bé, perfecte.
12: Soc abroncat repetides vegades per això. I la veritat és que he vist bastant com un salvatge, en molts sentits. O sigui, és que no,
13: això ja que no, pot ser, no podem superar.
12: Entenc que són necessaris, no és que estigui en contra, però jo normalment no el respecto.
3: Oh, molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, ara, després si et passa això que li passa a la Carlota, de que xoques amb el protocol d'un altre, que llavors no hi ha manera, però bé, escolta'm.
11: O et cau alguna multa per no respectar el protocol, també?
3: Però no la deu pagar, perquè si veu com un salvatge...
11: Exacte, per tant, és el peix que mossega la cua.
3: Saps què? Doncs ara no la penso pagar. Oita, Marcos.
13: No. Per cert, un dia vaig escoltar que el món es dividia entre els que, si tenen l'opció de trobar-se una cartera per casualitat, la tornen, i els que no. I deien, salvarà la humanitat els que encara la tornen.
3: Veus?
13: I quan ha dit la Carlota, he pensat, mira, la Carlota està en el bàndol dels que salvarà la humanitat.
11: O aquells que la tornen buida, també.
3: Aquests,
13: bueno, clar, aquests estan en el bàndol dolent.
11: Sí, evidentment que és el bàndol dolent, però si la torren,
3: perquè
11: però
3: buida. Perquè hi havia un DNI i una targeta. Si haguessin hagut altres coses...
14: Hi havia 10 euros.
3: Ah, 10 euros.
14: Però clar, home, per 10 euros tampoc.
3: No treu de por.
11: Si fossin 1.000, ja veuríem.
14: De fet, no la vaig portar a la policia. O sigui, vaig recular i m'emmainar fins a l'adreça que constava el DNI, i li vaig deixar la bústia.
3: Molt bé, que... molt bé, molt bé. Escolta'm, ciutadana exemplar. Carlota, gràcies, bona tarda.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
3: 13 minuts passen de les 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida entrem en els 3 grans temes del dia.
10: Catalunya migdia.
15: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
17: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
18: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
19: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
18: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
20: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
21: Quina raó mou el teu món?
22: Lo futur del Pere.
23: Algun dia tenir el meu propi piset.
24: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
25: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Bona nit! 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
27: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
28: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
29: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
26: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya migdia.
30: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
31: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
32: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
33: Com volguem dir si volien aprendre algo.
32: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
34: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
35: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Tot costa.
36: La temporada del 10.
37: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
38: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
37: 10 temporades ja.
39: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
35: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
39: Per molts anys i que en feu molts més.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
35: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
35: Som 3CAT.
3: Passa un minut d'un quart de quatre. Som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i el Marc Bataller. Anem amb la notícia que ens ha sorprès a tots aquest matí, la detenció de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, Isaac Andic, el mes de desembre del 2024 en un camí de la muntanya de Montserrat. Dic que ens ha sorprès perquè la investigació fa un any i mig que està en curs i tot i que en diverses ocasions les sospites sobre el Jonathan Andic s'havien fet públiques, els Mossos fins avui no havien practicat aquesta detenció. El cas està sota secret de sumari, els Mossos asseguren que es tracta d'una investigació complexa. Jonathan Andic ha comparegut davant del jutge de Martorell, on probablement ha tornat a dir que la mort del seu pare va ser un accident, com ha repetit en anteriors declaracions. Ara bé, la fiscalia demana una presó eludible amb fiança de 1 milió d'euros. Miquel Jarque, bona tarda.
40: Molt bona tarda, Òscar.
3: T'ha sorprès tant com a nosaltres quan s'ha sabut que hi havia detenció de Jonathan Andic?
40: Doncs sí.
0: Sí, sí, perquè semblava que... O sigui, l'última cosa que teníem era que els telèfons mòbils estaven aquí intervinguts i que se'ls estaven mirant i bé, i que aquelles contradiccions que semblava que s'havien expressat, doncs sempre ens han dit des de Mossos d'Esquadra, bueno, entrarien dins de la normalitat en un fet tan traumàtic com és la caiguda d'un pare, que en aquell moment doncs estàs atabalat en una primera declaració dius una cosa, i també serien sempre com detalls de... petits, no? I, sí, sí, jo crec que ha sorprès a tothom.
3: Sí, sí, déu-n'hi-do. Què en sabem de la investigació? Què és el que es pot explicar? Perquè recordem que està en sota secret de sumari i, per tant, se sap alguna cosa, però molt poc.
0: Hem anat a preguntar a les nostres fonts aquest matí i ens expliquen que s'ha treballat en un grup relativament petit d'investigadors que han actuat amb molta cautela. Els Mossos d'Esquadra ens expliquen que són molt conscients que poden fer molt de mal, no?, en una investigació en la qual doncs, hi ha un fill que se li posa en entredit, que ha perdut el seu pare, i que hi ha una acusació tan greu com aquesta i que el dany pot ser irreparable. Ells són conscients d'això. Recordem que tot comença quan el fundador de Mango mor en caure per aquest barranc d'uns 150 metres a una excursió a Montserrat. Tot això passa a prop de les coves de Sant Nitre. El punt és força ample i quan parlem aquells dies, recordo, amb els gestors, per exemple, del parc de Montserrat, doncs ens diuen que aquell punt és molt ample i que cada any passen centenars d'escolars per allà, per tant no és un lloc perillós
3: estret, puguin caure gent.
0: Aquí l'únic testimoni és Jonathan Andic, el fill gran de la víctima, per tant és lògic que els Mossos d'Esquadra li demanin prendre declaració com a testimoni, no? Almenys al migdia arriben els serveis d'emergència, ja el troben mort, el jutjat de Martorell obre una investigació. Primera hipòtesi, mort accidental, i al gener del 2025 això queda absolutament aturat, arxivada provisionalment perquè el jutge d'instrucció no hi veu delicte, i a partir d'aquí, doncs, els Mossos d'Esquadra, doncs, sembla que continuen investigant perquè hi ha coses que no els hi quadren. Mm.
3: Quan avui es fa el pas de detenir Jonathan Andic i portar-lo davant del jutge per tal de prendre-li declaració, i ara sabem que està en presó i hi ha aquesta petició de fiscalia, vol dir que han trobat alguna prova nova? Vol dir que tenen alguna informació nova que no tenien fa una setmana, fa un mes o fa tres mesos, o tampoc no ho sabem?
0: Aquí ara nosaltres fem una mica de policia sobre policies. Els policies tenen indicis i nosaltres tenim indicis. Veient l'actuació policial, que els policies tenen indicis. No sé si m'explico bé, perquè llavors anem a preguntar i ens diuen els policies, sí, tenim indicis. No sembla que... I que ens expressen molts dubtes. Aparentment sembla que no hi ha res absolutament definitiu. No hi ha una càmera que gravi un moment compromès en el qual es vegi una persona empentant l'altra. Això no existeix, però sí que hi ha coses que no acaben. És un cas que fins ara s'havia pres com a mort accidental, per tant, si hi ha una detenció, és que aquí s'ha trobat alguna cosa. Els Mossos, com a policia judicial, aquí han estat interrogant a Jonathan Andic. El cas es reobre després d'incorporar ampliacions d'atestats policials. A l'octubre del 25, els Mossos investiguen el cas ja fixant-se en les contradiccions d'aquestes declaracions del fill d'Andic, i al novembre del 25, no fa pas tant, els Mossos d'Esquadra requereixen el telèfon mòbil de Jonathan Andic. I què és el que hauran trobat en aquest mòbil? Doncs hauran trobat trucades, hauran trobat geolocalitzacions, i tot això ho hauran d'haver anat quadrant amb les declaracions del propi fill i també d'altres persones, i intentar reconstruir el que van ser les últimes hores, els dies previs d'aquest, fins ara, accident. Mm.
3: La versió del fill d'Isaac Andic ha anat canviant durant tota la investigació o sempre ha estat la mateixa?
0: Pel que ens arriba, perquè, clar, tot això, aquestes actuacions estan, i totes aquestes diligències estan sota secret d'actuacions. Aquí, un cop la fiscalia presenti les seves acusacions. Aquí veurem què és el que... És probable que aquí veiem part de la declaració i en què se sustenta, no? El que sí que tenim és que, en línies generals, el fill sempre ha mantingut una versió molt semblant, amb algunes coses diferents, que serien aquests detalls que fan pensar en que l'amor no ha estat del tot accidental, i després els portaveus de la família, que avui mateix doncs defensaven la innocència del fill, que diuen que no es troben proves, que no hi ha prova de càrrec, que no es trobarà res, perquè tot i que s'ha especulat, i aquí hi ha una altra derivada, no?, d'aquest cas, que també l'ha fet molt sucós mediàticament, que és tot aquestes possibles desavinences i també altres tipus de relació econòmiques. Aquí estem parlant d'una empresa que factura moltíssims diners, doncs bé, aquí hi ha tot un trencaclosques, no?, que paral·lel als fets que la policia està investigant i que també estan influint i influiran en el desenvolupament d'aquest cas, però bàsicament, contestant a la teva pregunta, ha mantingut sempre la mateixa versió i la família sempre ha donat un suport tancat al fill de Jonathan, d'Isaac Andic.
3: Doncs bé, de moment l'últim que sabem és que la Fiscalia demana aquesta presó eludible amb fiança d'un milió d'euros, que la jutge estaria redactant ara mateix seva decisió.
0: Aquí haurem de veure si hi ha retirada de passaport, hi ha alguna mesura cautelar en cas que se li imposi, com per exemple presentar-se, perquè entenem que un milió d'euros... Segons per qui.
3: Per nosaltres seria un problema, per la família Andic segurament no és tan difícil. No sé com ho veieu, tenint en compte sempre el punt de prudència, de no saber exactament què és el que saben els Mossos, no sabem exactament què és el que ha declarat Jonathan Andic, les vegades que li han pres declaració. Els Mossos diuen que no ha canviat, efectivament, la seva versió. Sí que és veritat que sembla que en les seves declaracions han trobat alguna incongruència. Sempre ens havien dit que comprensibles, tenint en compte que ha passat per aquest moment traumàtic sempre de la mort del teu pare. No sé com ho veieu tot plegat.
1: Tu deies la cura, és evident, i no és per anar al tòpic, però és que és així, la presumpció d'innocència en aquest cas i tots, no? Tu deies que t'havia sorprès molt avui. A mi, saps quan em va sorprendre més? Més que avui, quan van dir que reobrien el cas. Mm-hmm. Perquè...
3: Sembla que el tancaven com un accident.
1: Exacte.
3: I per tant ja està, i al moment en què el reobren...
1: Clar,
3: ja...
1: jo vaig pensar... per reobrir aquest cas sent la víctima qui era, no? Sent un cas tan mediàtic, han d'estar molt segurs que hi ha alguna cosa a mirar, que això no vol dir que hi hagi res més, no? I, per tant, jo m'imagino que hauran treballat, com deies tu, no?, un equip molt reduït, perquè no pot ser d'una altra manera en un cas com aquest.
0: Hi ha hagut molt poques filtracions.
1: Exacte,
0: eh? Ha sigut molt difícil.
1: Perquè, a més, la pressió que devien tenir aquests investigadors no devia ser poca, no? Veurem, jo no, evidentment, sense saber com ha anat la declaració, ni tampoc saber què diu l'autojudicial després, ni en què es basen els Mossos per fer aquestes pesquises i arribar a aquesta conclusió, és molt difícil. En el meu cas, no em veig amb cor de tenir una opinió, més enllà d'entendre que hi hagi el ressò mediàtic que té, perquè és una notícia, no en som molt conscients, però és una notícia d'abast mundial. Sí,
0: mundial. Totes les botigues de Mango, quan es va fer un any de la mort del seu fundador, van penjar un cartell a l'aparador amb memòria.
1: Perquè són molts diners els que es mouen.
3: És que, de fet, la història té tots els ingredients.
1: Ho té tot.
3: És a dir, una persona molt rica que mor en estranyes circumstàncies, perquè al final, si és un accident, és també estranyes circumstàncies, perquè a més el lloc no és un lloc perillós, no és un lloc en el que hi hagi hi ha hagut antecedents en moltes persones, no, és un lloc que els mateixos responsables del parc deien no sembla un lloc molt complicat, que a més va acompanyat només del seu fill, que no duia els escortes, que si hi havia hagut desavinences entre pare i fill a l'hora de gestionar l'empresa familiar, vull dir que té tots els ingredients com perquè hi hagi totes les sospites. Després, òbviament, cal veure què és el que han trobat els Mossos, si és que han trobat alguna cosa, què és el que ha declarat avui davant del jutge Jonathan Andic, i si hi ha alguna cosa més, o si finalment no acaba havent-hi res i, per tant, acaba sent efectivament un accident. Però, en tot cas, els ingredients, per l'especulació, pel morbo i per parlar-ne, hi són tots, no en falta ni un.
2: Si és el que abans comentaves, indicis d'indicis.
0: Sí, sí.
2: Se suposa i es pressuposa que si hi ha hagut aquest pas tan important pels Mossos en un cas tan mediàtic, ha d'haver-hi algun indici, no dic una prova fent, o no ho sé, ho desconec, per poder detenir una persona. Perquè indicis n'hi ha d'haver-hi. i més quan fa un any i mig. Recordo que al començament de tot s'especulava que l'autòpsia podia determinar en funció de com havia caigut el cos, de si era una empenta o era una caiguda accidental, tot i que, per exemple, va passar amb el cas de l'Helena Jubany, que es va determinar que havia caigut d'una finestra, però que és molt es va veure que no era accidental, però que és molt diferent perquè una cosa és que pots caure en un precipici de 150 metres i anar rodant, i és molt més complicat que no pas una caiguda lliure, enteneu-me, d'una finestra, d'un balcó. I avui llegia una dada curiosa, no?, que comentàveu aquesta notícia abans mundial, que deien que aquesta situació, diguem-ne que Mango fins i tot s'ha acabat aïllant i les seves ventes han crescut un 13%. No té res a veure, per tant, no ha acabat afectant aquest problema, que veurem com acaba i, sobretot, què diu la jutgessa, si accepta aquest milió de fiança el que demana el fiscal, o si dicta auto de presó o auto de llibertat.
3: Bueno, aquesta tarda, però ens sortirem de dubtes, perquè tindrem...
1: Sí, a mitja tarda, deien.
4: A mi el que més m'ha sorprès és el milió de fiances de la fiscalia.
3: Poc,
4: per què?
3: No?
4: No, per la quantia. No per la quantia. És a dir, amb Jonathan...
3: Fins i tot demanar-la, no?
4: Què li demanes a Jonathan Andic? Sí. Sí, clar...
2: No, però potser ja hi ha retirat de pressupost, per risc de fugida, també.
4: És que no és un tema de la quantia, sinó de que donaria a pensar que la fiscalia, que no ha estat molt entusiasta en aquest procés, el que han estat entusiastes en aquest procés han estat els Mossos, el motor d'aquesta investigació han estat els Mossos, la jutgessa ha estat molt prudent, fins ara. Llavors, què hi ha a l'atestat que hauran portat avui els Mossos a la jutgessa perquè la fiscalia demani 1 milió d'euros? És a dir, aquesta és una decisió que a mi és el que més m'ha sorprès.
1: Però no t'entenc.
4: Perquè, ja estava previst que Jonathan Andic hauria de declarar una altra vegada. És a dir, no, de fet, Jonathan Andic amb un domicili conegut i sense antecedents, és a dir, la detenció d'avui podríem fins i tot pensar que no estava prou justificada perquè no ha fet res, diguem-ne, perquè l'hagin de detenir per portar-lo a Martorell.
2: Però també és diferent declarar com a detingut que com a testimoni. Això en Miquel ens ho explicarà bé i ho sap.
3: Sí, Maria Núria, el testimoni no pot mentir.
4: Està encausat.
2: Correcte, i el detingut, en teoria, sí.
4: Ell ja està encausat i ja sospitós. El que passa és que és veritat que detingut és un nivell més alt...
3: Home, i la imatge de veure'l entrar i sortir emmanillat... és una imatge molt contundent. Bueno, però... que jo estic d'acord que... vull pensar que els Mossos d'Esquadra tenen alguna cosa per fer aquest pas, perquè fins ara és veritat que tothom havia estat molt prudent,
4: bueno,
3: ningú
4: ser...
3: no havia volgut especular, ningú anava com a peus de plom, i en canvi, de sobte, ara hi ha un canvi, i és que el detenen, l'obliguen a anar a declarar emmanillat a l'entrada i emmanillat a la sortida.
4: En vocabulari policial hi ha una definició per això que es diu detenció tàctica, que no vol dir que sigui il·legal, vol dir que fem aquesta detenció perquè això portarà la investigació cap a algun lloc. El lloc que es portaria la investigació seria cap a la confessió. Estaríem buscant la confessió que ja ho van intentar en la segona declaració, que la que va durar 5 hores, ja buscaven la confessió. Ells buscaven la confessió, perquè en aquell moment proves no en tenien. Ara no sabem si tenen proves o no. Només sabem que la fiscalia ha demanat aquest 1 milió d'euros i això donaria a pensar que hi ha alguna cosa que no sabem. Jo no sé si podria anomenar-lo prova. És que clar,
3: si no
4: hem vist l'atestat, no ho sabem. Però a mi em va sorprès sobretot la fiscalia, perquè aquesta tercera declaració estava prevista, no estava prevista així, però, és a dir, d'aquesta manera, però a mi m'ha sorprès molt això. El tema de la quantia, és que sent el Sandy que es podia demanar 1 euro, és a dir, tindria el mateix. És a dir, no és prou rellevant. O sigui...
3: Bé, doncs veurem. Estem a l'expectativa de saber quina és la decisió de la jutgessa, perquè de moment tenia aquesta petició de la fiscalia, aquesta presó eludible per aquesta fiança d'1 milió d'euros, i a partir d'aquí veurem si en l'atestat o en la resolució de la jutgessa si hi ha alguna pista més de què és el que han aportat els Mossos d'Esquadra per haver fet aquest canvi força important en la investigació. I a partir d'aquí veurem com evoluciona tot plegat. Espero aquesta tarda alguna decisió. I després, a partir d'aquí, depèn de la decisió, veurem com evoluciona tot plegat. Miquel, gràcies.
0: Bona tarda.
3: Passa un minut de 2 quarts, una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia. Ocasión Plus.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
9: No m'agrada aquesta sintonia.
11: És que està molt bé. Pam, pam,
8: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
11: M'ho faries tu, Elisenda?
9: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
11: Mar Marvà, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
12: Pam, pam, pam, pam.
9: Molt bé.
11: Com ho faries, Òscar?
13: No, jo no ho faria.
11: Pam, no puc millorar-ho.
12: Pam, pam, pam.
11: Veus?
35: De dilluns a divendres de 4 a 7...
8: La millor hora del dia.
35: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Pam, pam, pam, pam.
37: Catalunya migdia.
14: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
15: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
17: I després a la meva mare, Olot.
16: Mm-hmm.
17: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
21: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
22: Tota comunitat necessita un cor.
23: Un cor? Per què?
22: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
23: I reforçar la identitat?
22: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
23: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
37: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
35: Catalunya Ràdio.
37: Som 3CAT.
35: Som 3CAT.
3: Passant 5 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, el Marcos Lameras i el Marc Bataller. Hem parlat sobre aquesta detenció del fill d'Isaac Andic, pendent de la decisió de la jutgessa de Martorell, on li han pres declaració aquest matí. L'altra notícia també important del dia, n'hi havia tres, l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes. L'han citat a declarar el dia 2 de juny davant del jutge que instrueix el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021. Avui agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals han escorcollat d'oficina de l'expresident Zapatero buscant proves que puguin sostenir aquestes acusacions. Zapatero ja ha dit que es defensarà de les acusacions.
24: Deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
3: El rescat de l'aerolínia Plus Ultra remunta a l'any 2021, quan el govern espanyol va donar 53 milions d'euros de diners públics sota el paraigua de les ajudes per a empreses estratègiques afectades per la pandèmia. En aquell moment, l'operació va ser molt polèmica perquè es dubtava que Plus Ultra fos efectivament una empresa estratègica per poder-se acollir a les condicions del rescat. Ara, el jutge, José Luis Calama, ha decidit investigar Zapatero pel presumpte ús irregular d'aquests 53 milions d'euros per part de la companyia aèria, a qui Anticorrupció ja va acusar l'any 2024 perquè hauria usat, presumptament, els diners públics per blanquejar capital provinent de la corrupció veneçolana. El vincle amb Zapatero, pel que se sap fins ara, és la seva relació amb un dels directius de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, de qui n'és amic íntim, però sempre ha negat haver fet cap gestió en el clas Plus Ultra, i aquest matí ho ha tornat a reiterar.
24: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
3: És un cas enrevessat, que si no estàs molt a l'actualitat pot relliscar-te una mica. Madrid, Paula Brujans, bona tarda.
1: Bona tarda, com esteu?
3: Bé, tu també entretinguda, no?
1: Amunt i avall, Òscar, com sempre. Pensàvem que tindríem una setmana tranquil·la. Ja no,
3: no
1: m'atreveixo a pronunciar aquesta paraula.
3: Paula, no hi ha setmanes tranquil·les, hauries de
1: prendre. Però, no, exacte. Es constata que realment no hi ha setmanes tranquil·les, realment. Tornem d'Andalusia i ens trobem aquí amb la causa Zapatero, que ja fa molts mesos que n'anem parlant i que finalment avui doncs esclata d'aquesta manera.
3: Fa uns 2 anys que s'està instruint aquest cas Plus Ultra, però la investigació a Zapatero ha començat fa poc, fa... Què ha passat?
1: Sí, el cas ve de molt lluny perquè arrenca amb una denúncia de manos límpies per al rescat de Plus Ultra que tu ara explicaves fa 2 anys. La jutgessa primer ho arxiva, això està en un jutjat ras de Madrid, després es reobre el cas a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que creu que aquests diners del rescat de Plus Ultra s'haurien fet servir per blanquejar diners de la suposada corrupció veneçolana, i fins aquí és on érem fins a final d'any. El desembre del 2025 sabem que hi ha una investigació oberta, instada en part també per la Fiscalia Anticorrupció per aquest rescat. La causa estava secreta i s'ha anat investigant, la UDEF ha anat fent indagacions, estava tot sota secret. Avui s'aixeca el secret de sumari. En paral·lel, la UDEF registra diverses empreses, però també el despatx de l'expresident Zapatero, que, perquè us en feu una idea, és just davant de la seu dels socialistes al carrer Ferrada, aquí a Madrid. Hi ha anat, a més, una unitat especialitzada de la UDEF molt concreta, amb eines específiques per si feia falta obrir caixafortes o per si feia falta veure si hi havia falses parets. I s'ha fet aquest registre. Per tant, el que sabem a aquesta hora és tot el que t'has explicat. Un cop s'ha aixecat el secret de sumari, per on van els trets d'aquesta causa i com vinculen a l'expresident amb aquest possible rescat d'Air Europa per dues coses. Un, per si va influir perquè l'empresa ho aconseguís influint sobre el govern espanyol, i dos, per si es van portar comissions d'aquest rescat. Ve de molt lluny, jo deia al principi, i perquè tinguem algunes dades de context, l'imputació arriba avui, 2 dies després de les eleccions andaluses. 2, el Partit Popular fa temps que pronosticava que Zapatero acabaria així. De fet, no sé si ho recordareu, però Alberto Núñez Feijóo fa una miqueta més d'una setmana, quan va començar la campanya a Andalusia, ja va dir que Zapatero tindria problemes als tribunals un cop s'hagués votat a Andalusia. I 3, Zapatero el citen a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny per poder-se doncs defensar i per poder explicar què hi té a veure amb aquest cas pel qual se l'investiga. 2 de juny, que per cert coincidirà amb declaracions dels acusats pel cas Kitchen del PP, perquè just abans o després d'aquell dia, pel calendari que tenim, hauria de declarar l'exministre Fernández Díaz. Per tant, perquè tornem a tenir PSOE i PP un altre cop en els focus dels tribunals.
3: I es torna a demostrar que no hi ha setmana tranquil·la, que ella tampoc no ho serà, Paula, ja t'ho avanço en exclusiva.
1: No.
3: Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb aquell rescat de Plus Ultra. Sí que reconeix que és amic de Martínez Martínez, reconeix que ha treballat per una empresa de Martínez Martínez que no té res a veure amb Plus Ultra, i sempre, diu ell, amb factures declarades i, per tant, segons ell, sense res a amagar.
1: Sí, reconeix obertament que són amics, se'ls ha vist en moltes fotos junts, de fet van a córrer cada dia junts. Zapatero va anar al Senat a petició del PP ja a donar explicacions per a aquest cas, que fins a aquell moment eren informacions periodístiques i algunes denúncies. Ara ja tenim aquesta acusació ferma del jutge Calama. En aquell moment va reconèixer que havia treballat per aquesta empresa del seu amic, una empresa d'assessoria, que havia fet informes sobre la situació a Venezuela coincidint amb el context del rescat i de la pandèmia, però ell va dir que per aquestes feines havia presentat factura, que res tenia a veure amb el rescat de Plus Ultra i que era una feina totalment legal. En cap cas no se'n van portar comissions. Ho va dir aquell dia al Senat, ho ha tornat a dir avui en aquests talls que has posat abans, en aquest vídeo que ha fet públic fa poca estona l'expresident per defensar-se, però clar, el jutge té una versió molt diferent. Diu que aquestes factures que va fer Zapatero eren per tapar un suposat blanqueig de diners del seu amic i que ell s'hauria embutxacat diners d'aquestes comissions. No només ell, sinó també les seves filles, perquè les seves filles van fer uns informes, van maquetar, perdó, uns informes que ell havia fet per al seu amic, i per tant el jutge vincula les filles i també Zapatero en haver-se embutxacat comissions del rescat de Plus Ultra. Arriba a dir, si no m'equivoco, perquè vaig llegint per sobre el resum del jutge, que s'hauria embutxacat Zapatero un total de 2 milions d'euros.
3: Marc, Marcos, Neus, és evident que, d'una banda, és important que per primera vegada un expresident del govern espanyol hagi de declarar com a investigat, com a imputat. De l'altra, a ningú se li escapa que ara mateix José Luis Rodríguez Zapatero és probablement el major suport que té Pedro Sánchez dins del PSOE. Per tant, és una... atac important, diguem-ne, al sanchismo, allò que en diuen a Madrid del sanchismo. No sé com ho llegiu i com ho interpreteu tot plegat.
0: Bueno, és una notícia... és una notícia que ha donat el Confidencial, i el problema principal és que un expresident, quan es retira, ha de mantenir uns ingressos molt clars. I això no vol dir que no pugui dedicar-se a l'activitat privada. És a dir, però si tu vas de conseller a la companyia, doncs cobres com a conseller, com la resta de consellers, tothom sap el que cobres, tothom sap el que estàs fent allà. És a dir, a mi m'agrada que un expresident o que un exalcàrrec pugui treballar al sector privat. Ara bé, aquesta figura de l'expresident lobista resulta molt més problemàtica. Molt més problemàtica. És a dir, perquè aquesta dimensió obliga a determinades coses. Clar, és a dir, hi ha factures, i ho expliquem en Confidencial, que s'ha facturat els calés, s'han cobrat els calés, i no està justificat el que... hi ha com 660.000 euros que no estan justificats amb cap cosa física. Llavors ja comencem a parlar d'informes verbals. Estem ja pràcticament a un pas de la dimensió negreira. Llavors, malament.
2: Què té a veure negreira aquí?
0: Bueno, però...
2: Perdó, m'ha sortit el culer.
3: El culer,
2: bueno,
3: però, tribunero.
0: Sí. Però perquè la gent... És a dir, tu estàs cobrant, però el que estàs fent no està massa clar. Llavors, Zapatero sempre s'ha sentit molt còmode en aquesta mena d'activitats, que fins i tot el partit sempre ha estat justificant, més justificat en el cas de Venezuela, de que estava fent de mediador entre l'oposició i el govern per evitar un mal major. En altres països no tan justificable, el cas de Xina, el Huawei, com justifiques el que estàs fent per Xina? Aquesta democràcia sense cap problema.
3: Clar. Està fent ironia, Marcos Lamela, ho dic per la gent que no li veu la cara.
4: Però si estan acostumats a escoltar-lo,
2: ja saben per on va.
3: Posa una mica de context, perquè la gent no veu les cares i no veu la cara del Marcos Lamela, com l'he de dir, home.
0: Ara, amb José Luis Rodríguez Zapatero, igual que amb Jonathan Andic, la presumpció d'innocència és el més important. Per ara hi ha una investigació en marxa, ell haurà de defensar-se i podrà defensar-se, però no s'hauria d'haver arribat mai aquí.
2: Sí, el fil del que ell deia, presumpció d'innocència per un, presumpció d'innocència per l'altre, però evidentment no, que és dins aquest camp de mines en el qual s'està movent Pedro Sánchez, és una mina més al seu voltant, la dona, el germà, Zapatero...
3: Els seus homes de confiança.
2: Correcte, els seus homes de confiança, Santos Ferran, Ábalos... Sí. I al final no, és Sánchez, el que ho diu el PP, l'intenta posar a dalt de tot. El recordem, però no està investigat ni imputat en cap causa. Però us poso un exemple. Fa poc, a la meva classe de periodisme polític a la Universitat Autònoma, un test d'actualitat, i una de les preguntes era: Pedro Sánchez està imputat, vertader o fals? Tothom va contestar que sí. Anda. 40 alumnes van contestar que sí. Alumnes que en teoria segueixen...
3: Alumnes de periodisme,
2: Periodisme polític. En teoria, que segueixen l'actualitat. Bueno, què vol dir? Que ha calat de tal manera...
0: Vol dir que han de repetir.
2: Home, no
0: els
2: faré repetir per això.
3: És culpa de la Paula, que no ho explica prou bé i la gent entén el que diu.
4: Això que no els hi explica bé, eh?
2: No els hi explica. Bromes al marge, ironia. Eh? No, no me'ls facis repetir, no repeteixen.
5: Perquè no els vols tornar a veure.
1: Ha mereixen repetir per això,
2: que Pedro Sánchez...
3: No. La Paula diu que mereixen repetir per això.
2: Home, ja, però pobrets. No, o... Paula, no t'escolten
4: prou. No, però és un bon,
2: no
4: és un bon símptoma del soroll que hi ha.
2: No, però és el soroll que hi ha tant i tant al voltant de Pedro Sánchez que al final diuen és culpable o està investigat o imputat, digue-li el nom que vulguis, i és tot aquest clima que ha arribat a crear o que s'està creant a Madrid contra el sanchisme. No dic si és justificat o no, no hi entro. No entro si és innocent o no. Però que Sánchez ha estat de tot d'aquesta presumpta trama de corrupció que hi ha a la Moncloa.
4: Amb això que deia el Marcos, és veritat que els companys de tribunals ens ho explicaven aquest matí, hi ha un moment que es parla de l'ejercicio ilícito de influencias, ¿no? De l'uso de contactos personales, acceso a altos cargos de administración, lo que deies tu, ¿no? De lobista. El que passa és que demostrar el tràfic d'influències davant d'un jutge sempre és molt difícil d'acreditar, perquè o tens gravacions, o has de tenir, abans que parlàvem de les proves en el cas Andic, el tràfic d'influències és dels més difícils de demostrar en corrupció, que com a tal no existeix el codi penal, la corrupció, sinó... I per tant, hem de veure també exactament què tenen. Ara, jo estic d'acord amb el que deies, Marcos, de aquestes feines que estan en la frontera de lo públic i privat són sempre molt delicades, perquè, a més, evidentment, quan es contracta a expolítics, se'ls contracta sobretot per la seva agenda, no?
2: Això ho fan,
4: això, en fi, hi ha agències que s'hi dediquen professionalment, no? Llavors, que la seva tasca sigui totalment transparent i defensable, doncs és el que s'ha de veure en aquest cas, no? I des del punt de vista polític, és un cop molt dur pel PSOE, perquè si et fixes, per exemple, a l'última campanya a Andalusia, però també les anteriors que hi ha hagut autonòmiques, el sense ser dirigent formal del partit, el que més aclamen i el que més aplaudeixen en els actes del PSOE és a Pedro Sánchez, a Zapatero. Mm. És algú que, a més, li tenen també ganes determinats sectors, perquè és cert que ell es va posicionar, per exemple, en la negociació amb Junts, doncs molt clarament, i de fet, quan cau Santos Cerdán, assumeix ell una part del protagonisme. I, de fet, és, per exemple, des dels àmbits de Podemos, és dels pocs dirigents del PSOE que el defensen, no? Llavors, jo crec que políticament, evidentment, més enllà del to, no sé, Tellado crec que parlava del capo i no sé què, més enllà de les expressions aquestes que ens tenen acostumats, és lògic que el PP avui ho utilitzi.
0: No, el
4: PSOE faria el mateix si fos al revés, no? Però jo crec que és un cop dur, i sobretot perquè això, clar, ara és el començament de tot. És a dir, no sabem si això acabarà a judici. I si hi ha judici no sabem en què acabarà. Per tant, ara, si ja en sentíem parlar de Zapatero, ara serà un continu.
1: Sí, és un cop dur directament a Pedro Sánchez, perquè realment a la Moncloa, pel que ens deien avui, també el que diu el Partit Socialista, és que estan en xoc, perquè ja sabien que feia molts mesos que no, que s'estava coent, no, que el Partit Popular també anava posant Zapatero al focus i que hi havia totes aquestes, no, investigacions prèvies que anaven fent, que no acabaven arribant a cap lloc, però que finalment ara avui tenim això, i que Pedro Sánchez està realment tocat, perquè reconeixen que el moment és molt dur, i aquí hem vist una mica l'estratègia de que el PSOE ha sortit directament a dir que això és un pas més del que en puede hacer que haga, no? Que deia José María Aznar, i ells ho vinculen directament a l'Ofer, a una persecució política o judicial orquestrada pel Partit Popular, diu el PSOE. La Moncloa, òbviament, no va tan enllà amb aquestes paraules, però sí que... el que diuen és que s'està posant en dubte el bon nom de l'expresident Zapatero, i que tot això, doncs, acabarà en res, i que no és casualitat, segons la Moncloa, que això arribi ara, després de les andaluses, però ja amb el focus a les eleccions que han de venir de l'any que ve, autonòmiques, municipals i generals.
4: Una cosa només. És veritat que el PSOE, quan diu que comença amb manos límpies, és cert. També és cert, i això t'ho hauran comentat, Paula, aquí hi ha la Fiscalia Anticorrupció.
1: Sí, sí, sí.
4: I, a més, els companys de tribunals et diuen que aquest jutge no és comparable a altres noms que puguem tenir al cap, com Peinado o altres. Per tant, ja veurem,
1: sí, sí,
4: eh?
1: De, sí, sí, de fet, no? si som on som a dia d'avui, és perquè la Fiscalia Anticorrupció ha volgut que arribéssim fins aquí. Perquè sí que el primer origen de tot és Manos Límpies, però després és l'insistència de la Fiscalia Anticorrupció que demana que això se segueixi investigant i que està aquí dient que hi ha prova, o com a mínim indicis en aquest moment, contra Zapatero, com a mínim per imputar-lo, per cridar-lo a declarar i a partir d'aquí doncs procedir.
3: Doncs veurem com evoluciona tot plegat, però ara mateix realment bé, de moment està cridat, imputat, i per tant haurà d'anar a declarar davant del jutge i defensar la seva innocència. Veurem, és veritat que serà difícil pels uns provar si realment va intercedir o no, i si va tenir influència o no, i si va blanquejar diners, etc etc, i també ell haurà de doncs esmerçar-se molt a defensar que aquestes factures a les quals feia referència el Marcos doncs estan justificades i que per tant efectivament feia aquestes feines per les quals cobrava d'una empresa del mateix propietari que l'aerolínia aquesta, que era molt petita com per endur-se aquests 53 milions d'euros d'ajudes per a les empreses estratègiques que es van decretar per la, després de la pandèmia. Bé, veurem com evoluciona, per tant continuem els pròxims dies. Gràcies, Paula, bona tarda.
1: Una abraçada, adéu a tots.
3: 8 minuts i seran les 4. Ara anem amb el tercer tema, que són els pressupostos, però abans deixem anar a Girona, perquè tenim una notícia d'última hora i, a més, una notícia luctuosa. Maria Rovira, bona tarda. Em sembla que tenim a punt la comunicació amb Girona. Maria Rovira, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: Ara sí, ara sí. Tenim un assassinat, sembla que masclista, un assassinat masclista, a Figueres.
6: Sí, és una informació que ens ha vingut ara fa poca estona. Han detingut un home a Figueres per haver matat presumptament a ganivetades la seva exparella. Això ha estat al mig del carrer. I l'agressió tenia una ordre d'allunyament de la víctima, segons les primeres informacions, segons fonts de l'Ajuntament. S'investiga, doncs, com deies, el cas com un possible homicidi per violència masclista. Els fets han passat a la plaça Tarradellas de Figueres cap a 3:15 de la tarda. Al lloc dels fets hi han anat efectius del SEM, patrulles de Mossos i de la Guàrdia Urbana. Segons aquestes primeres informacions, l'home hauria apunyalat la víctima de 33 anys al mig del carrer. L'agressor és un home que té 48 anys i tenia un ordre d'allunyament que, de

0: un altre, i aquest que ens afecta directament perquè és a la ciutat de Figueres. Que ens queden 6 minuts per arribar a les 4. Finalment tenim la foto. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que han firmat aquest matí el pacte de pressupostos. A l'espera que els comuns confirmen l'acord que van firmar el mes de febrer, farà que el govern del PSC respiri una mica. L'acord amb Esquerra, Oriol Junqueras, l'ha dividit en dues línies, els acords que depenen de la Generalitat i la desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com ara el tren orbital o el pla de Rodalies.
1: Tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
0: Amb aquests nous pressupostos, el govern haurà de fer front als diversos conflictes que té sobre la taula, per exemple, les vagues dels mestres i professors, les dels metges o el sector sanitari, la crisi de Rodalies. Conscient de tot això, el govern ha agraït a Esquerra l'esforç de trobar el consens necessari perquè això, ha dit la consellera d'Economia, Alícia Romero, els permet una mirada del país a llarg termini.
2: Amb aquest acord pressupostari que hem tancat amb Esquerra Republicana, com els que havíem tancat prèviament, apareix mirada llarga. Apareix no demà, sinó també què passarà d'aquí 5 anys i a 10. I anem a preparar Catalunya pel futur.
0: Demà reunió bilateral Estat Generalitat. Si s'arriba a un acord amb els comuns, que estava tancat fa uns mesos, però ara els comuns diuen que encara no, doncs a finals de setmana, probablement divendres, començaria el tràmit parlamentari per l'objectiu de tenir pressupostos abans de l'estiu.
3: Bé està el que bé acaba, i aquest acord el podien haver tingut fa mig any, perquè el que han acordat ho podien haver acordat fa mig any. Seran els únics pressupostos de la legislatura, perquè l'any que ve ja estaran pensant en les municipals. I sobre els comuns, home, jo crec que no cometran per segona vegada el mateix error, no?
4: Recordem que aquest error era el Hard Rock, quan van fer que no hi hagués pressupost amb Pere Aragonès i després va haver la convocatòria d'eleccions.
3: Jo crec que això és una manera de fer-se valdre, que està bé, tots els partits ho fan, després de les fotos reiterades, perquè n'hi va bé ahir, avui.
4: Per van ser els primers a pactar i ara diu no vull quedar els últims i per tant vull tornar a sortir una altra foto que segurament faran demà o demà passat i que entra dins de l'escenificació.
5: És una pena que les coses vagin així. És un èxit que tinguem pressupostos, però que s'aprovin al juliol és un fracàs de país molt important. El problema és que es comparem a Madrid, i com es comparem, i com a Madrid, com a Espanya, no tenen pressupostos, i aquí sí, són millors.
4: Una mica millor, sí.
5: No, la Neus té raó.
4: Sí,
5: aquests pressupostos s'haurien pogut tancar al novembre i haver-se aprovat en temps i forma.
4: Depèn, hi havia un altre context de negociació.
5: Quin context?
3: Hi havia una exigència per part d'Esquerra que el PSC va comprar d'una cosa que ni un podia demanar ni l'altre podia prometre perquè era inviable.
4: Però recordem que el PSC també va tirar els pressupostos sense suport de ningú. Aquí el primer culpable que tira la pedra. I amagui la mà. En aquell moment és cert que hi havia aquesta promesa de l'IRPF que el PSC no va acabar complint, el PSOE tampoc, Esquerra es posava forta i després el que fa el PSC és dir doncs encara em poso jo més fort, els aprovo per Consell Executiu i a partir d'aquí es trenquen les negociacions. Això és política també.
3: No, i està bé. I jo crec que
0: també hi ha una exigència diferent d'Esquerra ara de la que hi havia fa 3 mesos. Sí, fa 3 mesos era la sessió de l'IRPF i aquí no es va avançar. I si ara es mantingués aquesta línia vermella no s'hagués avançat i no hi hauria pressupostos, però Esquerra Republicana.
4: Correcte.
0: Perquè potser pensa que el país necessita pressupostos, per tant canvia la línia vermella. I el que era l'IRPF i era la línia vermella, ara la línia vermella passa a ser el tren orbital.
4: Sí, en aquesta situació, Esquerra tenia dues opcions. És a dir, anar al racó de pensar i dir, em faig l'enfadat i no hi ha pressupostos, o intentar fer pressupostos, com deia l'Òscar, per fer avançar teòricament el país. Ha optat la segona opció per intentar-se presentar com un partit responsable. Veurem si políticament li acaba donant rèdits, però és cert que el país necessitava uns pressupostos que estaven... No n'hi havia des del 2023.
3: No, i a més, amb això que dius, va passar una cosa inèdita que no havia passat mai, i és que el govern va retirar els pressupostos.
5: Ho sento, però és tacticisme. És tacticisme d'Esquerra. I es demostrarà en breu, quan al setembre Esquerra es negui a negociar els pressupostos del 2027 perquè hi ha municipals.
4: No caldrà negociar els pressupostos del 27.
5: Clar que sí.
4: Un país seriós té
5: pressupostos cada any.
0: Però fins i tot els mateixos negociadors et reconeixien que els únics pressupostos possibles són aquests. Perquè l'any que ve hi haurà municipals, perquè l'any que ve hi haurà espanyoles i d'aquí no hi ha catalanes.
3: Però jo entenc el que diu el Marcos. Que ells ho diguin i que ho donin per fet no vol dir que ho haguem de normalitzar.
5: Perquè
3: que hi hagi eleccions no hauria de ser...
5: És una monstruositat administrativa, política i de gestió. I la responsabilitat dels partits polítics

0: polítics davant dels ciutadans és gestionar bé, no dedicar-se a fer un politiqueig de molt
1: Marcos,
0: curta volada
1: que no porta enlloc. De qui és responsabilitat aprovar els pressupostos?
0: La en primera, aquest cas d'Esquerra.
1: Govern o oposició?
2: No, la primera sempre és del govern. Sempre però quan govern. No hi ha majoria absoluta, que no n'hi ha, ja ho hem vist, no n'hi ha ni a Andalusia, l'oposició pot decidir si actua amb responsabilitat o no, ja està.
3: Bé, doncs en tot cas, aquesta setmana tindrem tots els actes previs per tal que, en principi, a finals de setmana comenci la tramitació parlamentària dels pressupostos. Cap a l'estiu s'espera des del govern tenir-los aprovats. Veurem ara que era aquesta peça dels comuns. Neus Tomàs, Marcos Lamelas, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Bona tarda. Perfecte,
0: bona tarda.
3: 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. El xef Ferran Adrià ha convidat Estrella avui a The Food Capital Summit a Castelldefels. Aquest matí a les 12 tindrà lloc l'acte d'inauguració oficial de la seva estrella, dedicada al reconegut xef al Passeig Marítim. The Food Capital converteix Castelldefels des d'ahir fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial. La remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acabarà en la primera meitat de 2027. Els treballs s'acumulen més d'un any de retard, però reestructuraran l'esquema de vies i andanes. Es tracta d'un punt estratègic del mapa de la xarxa de transport ferroviari de proximitat al sud de l'àrea metropolitana de Barcelona. I demà dimecres, la festa de la gent gran torna a la plaça de l'Església. Serà a partir de les 6 de la tarda, amb aquesta tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert, ball de gala i berenar multitudinari per a 1.200 persones, tot a la plaça de l'Església. També inclourà aquest acte central de les jornades el lliurament de records i l'homenatge a les persones que celebren, les parelles que celebren les noces d'or 2026. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.

0: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. Avui assistirem en directe al lliurament doncs, de l'estrella al gran cuiner Ferran Adrià, que en els seus començaments va tenir molt a veure amb Castelldefels. El mateix imagino que ho explicarà després al voltant del migdia. La nostra unitat mòbil viatjarà fins a la platja per, com deia, assistir en directe al lliurament d'aquesta estrella, el reconeixement i també a aquesta reunió al Summit que congrega, que plega molts cuiners internacionals i juntament amb els nostres, a la Castelldefels, seran allà a la plaça de les Palmeres. Avui també parlarem del Dia Mundial de Salut de les Dones, de les activitats que s'han programat al respecte. I des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez ens informarà. El sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, també ens explicarà les darreres actuacions, les darreres incidències en matèria de seguretat que han passat a la ciutat. Les jornades de la gent gran continuen i recordem que la biblioteca està exposada una gran exposició fotogràfica protagonitzada per la gent gran, pels fotògrafs sèniors que es troben al Centre Cívic Frederic Mompou. L'exposició es diu Càmera en Mano i es pot veure també durant els propers dies a la Sala Margarida Xirgú. Més de 1.000 persones es van reunir, un èxit total, un rècord de participació a la darrera cursa organitzada per Istea Desconnecta per l'Autisme. La seva directora, Pilar García, ens explicarà més detalls d'aquesta cursa, com va anar. I en el cofí d'avui, el Partit Popular, com cada dimarts, en aquest cas, ens acompanyarà el regidor de Medi Ambient i també de Mobilitat, Pedro Paredes. I en breu escoltarem els continguts d'un dels programes de la graella de Ràdio Castelldefels avui. Canto Popular Latinoamericano Ernesto Duclosón, el seu conductor, ens explica els continguts. Comencem, welcome.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.

0: 爱是上
1: 爱是上
0: al magazine de Radio Castelldefels

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ara al butlletí informatiu Castelldefels. Avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. El poliesportiu de Can Vinader acull aquest matí 221 alumnes de 6è de primària en la segona jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars. Hi participen 5 escoles de la ciutat, Can Roca, Josep Guinovart, Torre Barona, Frank Wall i la Ginesta, en diverses disciplines, com són el coldball, dodgeball i atletisme. Queden menys de 50 dies pel pas del Tour per Castelldefels. La nostra ciutat formarà part de la segona etapa, Tarragona-Barcelona, el 5 de juliol. Encara es pot formar part del voluntariat de l'etapa de Castelldefels. Les persones que vulguin col·laborar en aquests aspectes ho poden fer a través d'una inscripció a la web de la Generalitat. I tornen a la Guaita les càpsules formatives per a persones emprenedores. Estan obertes les inscripcions per als nous cicles d'emprenedoria 2026 destinats a qualsevol persona amb una idea de negoci o projecte empresarial en fase inicial. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins aviat!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
0: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
0: Així som.
2: Així.
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: La Cara B, un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
4: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Yeah.

0: Amb nosaltres Leo Piqué, sotinspector de la policia local. Com vostè aquesta sintonia, doncs parlem de seguretat i de diferents successos que han passat en les últimes hores. Comencem amb un intent de suïcidi que va haver a la platja, que sortosament doncs no va arribar al final perquè veu intervenir conjuntament amb el SEM i els serveis d'emergència. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna. Doncs sí, malauradament hem de tornar a parlar una altra vegada d'una persona que se va intentar treure la vida. Va ser ahir concretament pel matí, al passeig marítim, en un edifici on se va encaramar a quatre alçades i la feia intenció de llançar-se. Gràcies a la ràpida actuació, que bueno, van acudir, com tu has dit, SEM, bombers, nosaltres, Mossos, i a més, vull dir, ja de per si l'atenció que suposa una situació d'un possible suïcidi, doncs en aquest cas estava l'agravant d'aquesta persona, era francesa, de parla francesa, i en la qual cosa la capacitat d'intentar influir, no? Crear vincles amb la persona, que és importantíssim, els primers segons que interactues per intentar treure-li del cap aquesta intenció de treure-se la vida, doncs era molt, molt complicat. Per sort, una companya que parla francès perfectament va ser la que va interactuar amb ell i el va convèncer i van poder reconduir la situació, i el que va quedar tot amb un ensurt i amb una situació de risc que malauradament doncs cada vegada estem més acostumats. Però voldria felicitar des d'aquí a la meva companya i també a tots els cossos que van intervenir, perquè se va evitar una molt probable pèrdua d'una vida.
0: Recordem que hi ha un servei directe d'informació en el cas, doncs, en aquests casos, en intents de suïcidi, que és el 024.
1: Sí, correcte. Davant de qualsevol situació de suïcidi, algú, vull dir,
0: tentativa
1: que algú detecti, és important que qualsevol testimoni, primer de tot, truqui a la policia per intentar evitar-ho, per fer ràpidament la primera intervenció, que és on se decideix el resultat d'una banda o l'altra. I després hi ha tres telèfons. El 024 que tu bé dius, Anna, és un telèfon per persones que tinguin pensaments suïcides. És a dir, si algú, doncs, per alguna situació concreta, per un trastorn mental, pel que sigui, una depressió, té intent suïcidi i està... El simple fet de pensar en treure-se la vida, no cal esperar molt, no? Doncs és interessant que sàpiguen que hi ha un telèfon, que és 024, al qual se pot acudir, està 24 hores actiu, on darrere hi haurà una persona que intentarà atendre la millor forma possible aquelles inquietuds o aquells mals pensaments que té aquella persona. Després també, evidentment, se pot recórrer al 061, que és Salut Respon, també és un telèfon on se podrà atendre i s'intentarà calmar a la persona, i si algú ho deu de fora, ho detecta o pensa que algú pot tenir intents de suïcidis, pot trucar al 112, policia local o Mossos d'Esquadra, i acudirem d'immediat per intentar evitar un mal final, no?, de tot això.
0: Són situacions en les quals us veieu també vosaltres, o bé perquè algú té que la centraleta de la policia local i explica el que t'he pensat fer, o algun familiar, però són també elements amb els quals, les situacions amb les quals us trobeu també des de la policia local, no?
1: Sí, mira, Anna, les alertes de suïcidi poden venir de llocs tan inverosímils. Ara és que m'ha vingut al cap una que vam tenir fa un temps. Es truca una persona des de Texas, d'Estats Units, informant, també en la barrera idiomàtica, anglès, el company se defensava bé, informant que una persona coneguda d'aquest home, que ens trucava de Texas, insisteixo, estava a Castelldefels i estava intentant suïcidar-se. Aleshores, se van fer les comprovacions que van poder, vam acudir al domicili, la referència que aquest alertant ens donava, i efectivament vam trobar una persona, una noia, que s'havia ingerit gran quantitat de pastilles i van tenir que dur-la a l'hospital per salvar la vida. O sigui, que al final les alertes de suïcidi poden venir per qualsevol lloc, perquè, vull dir, des d'algú que detecta un comportament estrany, per exemple, les vies del tren, no? Algú que, oi, hi ha una persona que està donant voltes al voltant de les vies, no? I comença a moure el cap, o són comportaments estranys, perquè quasi mai el suïcidi se produeix de cop i volta, o sigui, hi ha un procés, no? De sí, no, no sí, no sí. Aleshores, o algú que està a dalt d'un pont, també mirant, comença a fer gestos, és a dir, de vegades sí que hi ha indicis que ens poden alertar de que aquella persona se vol treure la vida. D'altres vegades no tant. Aleshores, la forma d'assabentar-nos és molt variopinta. Vull dir, des de la mateixa persona que de vegades pot deixar una nota o pot avisar algú o no, fins i tot sobretot el comportament, que aquí sí que, com sempre, demanar a la ciutadania que qualsevol comportament que detectin anormal en un lloc on algú se pot treure la vida, que és important que ens avisin d'immediat.
0: Dormir, qüestions relacionades amb incidències que heu tingut aquests dies, com un simulacre d'accident a l'Ànec Blau.
1: Sí, mira, concretament
0: habitualment?
1: Recordem que Castelldefels som un municipi que tenim molts centres comercials. Tota la zona d'allà de passeig ferrocarril està plena de centres comercials. La major part d'ells són centres comercials d'una planta, la qual cosa el risc doncs, existeix, però n'hi ha vies d'evacuació. I la zona més, amb més risc de Castelldefels, com no pot ser d'altra forma, és l'Ànec Blau. Amb l'Ànec Blau tenim acord de col·laboració sempre i quan fan el simulacre que el fa el centre comercial, doncs ens avisa com a observadors a diferents cossos, Mossos d'Esquadra, bombers, Protecció Civil i nosaltres. En aquest cas, el simulacre va tenir lloc el dimecres, o sigui, el divendres, perdona, i es tractava d'un vehicle elèctric que s'incendiava al pàrquing i a partir d'aquí començava un incendi en tot el centre comercial. En la qual cosa s'havia d'evacuar tot el centre comercial i fer una evacuació ordenada i amb cura per evitar doncs, mals majors. Sobretot pensem que tenim un centre comercial que sobretot és cap de setmana hi ha moltíssima intensitat de visites, no? Moltíssima gent, i cal buscar doncs, la via doncs, que si s'ha de fer una evacuació que sigui el més traumàtica possible. En principi, qualsevol simulacre val per aprendre de les coses que poden fallar i crec que aquest simulacre va ser de gran valor i d'interès per totes les parts.
0: Molt bé, i en una altra ordre de coses també es va procedir a la detenció d'una persona que havia intentat robar a establiments de la ciutat, en aquest cas el petit comerç, i se la va enxampar en una parada de bus.
1: Sí.
0: No era un lladre que era finat, no?
1: Bueno, era un lladre que feia servir el servei públic de transport, no? Vull dir, sempre insistim en que cal fer servir el servei públic, però en aquest cas doncs, va ser per intentar donar-se la fuga. Una persona que va intentar robar entre establiments, forçant portes i forçant panys de portes i demés, van ser frustrats i amb la descripció que se'ns va donar, casualment en una parada del bus, n'hi havia una persona que coincidia plenament amb aquesta descripció, la patrulla va anar, va identificar i, efectivament, a més, duia les eines adients per forçar. La qual cosa volia dir que sí, que era el delinqüent que havia intentat robar. Moltes vegades ens trobem quan n'hi ha, ara fa molt temps que per sort no es passa, quan s'entrava a robar a domicilis, moltes vegades ens venia de gent que venia en transport públic, sobretot en tren. És a dir, les estacions són un punt sempre calent i com ja tenim referències, doncs de vegades gent que va amb una motxilla, pensem que la gent que ens està o que entrava a les vivendes no són gent que vagi amb una furgoneta i s'endugui la tele i l'ordinador, sinó són gent que passen totalment desapercebuts, que entren, se poden endur les joies que n'hi hagin, coses de valor i poc més. Aleshores, aquesta gent van a la motxilla amb roba de feina moltes vegades, però en nostres urbanitzacions, qualsevol policia o qualsevol persona pensa que és un treballador de manteniment o jardineria o qualsevol cosa, i baixen xino-xano, foten el parc com diuen nosaltres, vull dir, entren, roben i baixen caminant cap a l'estació i agafen el tren. Aleshores, hem descobert... I clar, és més complicat de tenir-los, perquè no hi ha cap vehicle, si al principi passen tot més apercebut. La qual cosa vull dir que les estacions de tren i estacions d'autobús són dos punts calents que a la policia fem una intensa vigilància perquè són punts de pas d'aquest perfil delinqüencial.
0: En aquest cas, suposo que els establiments estaven tancats i pretenia forçar l'entrada, és que eren unes hores per la nit.
1: Sí, era per la nit.
0: No? Eren després a les 9 del vespre d'endavant. I en aquest cas també va ser molt valuosa doncs, la descripció que va fer del presumpte delinqüent als veïns que es van per la zona i van veure, evidentment, que volia forçar les portes d'aquests establiments.
1: Com sempre, me canso de repetir-ho, que és molt important la col·laboració ciutadana, que qualsevol cosa que vegin i detecti qualsevol ciutadà que se doni la importància que té, que no passa res, que ens truquin, que ens avisin a Mossos, a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, veurem ara què passa. Quan no podem aconseguir res és quan no tenim cap informació. Vull dir, perquè de vegades, evidentment, nosaltres el delinqüent es veu de lluny. Bueno, també tenim cotxes camuflats, per sort, però el patrullà se veu de lluny, no? Quan patrullem, tothom se porta molt bé, no? És com al col·legi, quan està el profe, que tothom, bueno, ara no tant, abans tothom es portaven bé, i quan marxava el profe se muntava el lío, no? Per això és igual. Quan se va a la policia se munta el lío. Per això és important que algú ens digui aquells perfils i ens ajudi, perquè si no seria molt difícil de tenir delinqüents.
0: Aquest cap de setmana també ha hagut un esdeveniment que ha plegat moltíssimes persones, la cursa que organitza Vistea, Desconnecta per l'Autisme, que va concentrar més de 1.000 persones a la zona de la platja, però que es va desenvolupar sense incidències.
1: Istea és un clàssic de les curses de Castelldefels, a més de la que estem molt orgullosos, perquè va ser una iniciativa que va sorgir aquí, que ja portem, m'atreviria a dir, quasi 20 anys o poder més, i cada any té una acollida molt gran. Per sort, el tema del TEA ha hagut un canvi importantíssim en la societat de la percepció d'aquest trastorn, no? I de l'acceptació i sobretot d'entendre per què aquestes persones són diferents i tenen un problema, tenen poca acceptació al soroll, als canvis, i tot i que costa molt d'entendre, però per sort Estea està fent una funció fantàstica i recolzant a les famílies i sobretot a les persones, als nens, als adults que pateixen o són d'aquest perfil psicològic, i sobretot reconduir i educar-nos a la societat de que aquests perfils existeixen, que són totalment vàlids, al contrari, solen ser gent molt més creativa, gent molt més intel·ligent en molts àmbits que la resta podem ser, i cal que tinguin el seu lloc i sobretot el seu entorn segur i de respecte.
0: Molt bé, i a hores d'ara doncs, està a punt de començar d'aquí a 10 minuts un acte doncs, on se les té homenatge al cuiner Ferran Adrià, que va començar la seva carrera com a cuiner precisament a Castelldefels, i també se li lliurarà aquesta estela en el Passeig de la Fama dins d'aquest esdeveniment Summit, que és Summit de Food Capitals by Delis Network, que plegarà doncs, amb molts cuiners i cuineres de l'àmbit internacional del nostre municipi.
1: Doncs sí, justament això està calentet, millor dit, com un fogó de Ferran Adrià, està calentet a punt de succeir, perquè jo tinc calculat que és a 12:45, i doncs, aquest acte que tu has descrit té lloc a la plaça de les Palmeres, al costat, recordem-nos que està el que és el passeig dels Estels, no? Dels Estels que fa poc van inaugurar-li una a Lorenzo Quinn, no? Per la seva trajectòria a Castelldefels, i en aquest cas és Ferran Adrià, que ha tingut un vincle en Castelldefels històric perquè va començar a treballar a l'Hotel Playa Fels, i ell així ho ha reconegut sempre, i és un orgull per el nostre municipi fer un reconeixement a una persona, a un xef d'aquesta envergadura.
0: Crec que té família aquí també, el Ferran Adrià. Sí. Doncs, Leo, alguna cosa més a dir?
1: Doncs jo crec que avui ja tenim prou, no? Vull dir, hem d'anar una mica mesurant la informació, perquè crec que avui tenim ja una bona càpsula informativa.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Leo Piqué. Gràcies. Com sempre, sotsinspector de la policia local de Castelldefels. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.

0: Doncs parlem ara de fotografies i a primera hora d'aquest programa ens fèiem ressò de les jornades de la gent gran i de l'activitat d'aeròbic que s'està fent a la plaça de l'Església. Ara parlem d'una altra activitat inclosa en aquest programa. M'estic referint a l'exposició de fotografia que impulsa l'Associació de la Gent Gran i que s'anomena Càmera en Mano. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Teresa Foguet, que és membre de l'Associació de la Gent Gran i coordinadora una mica d'aquesta exposició. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs una mica nerviosa per tot, per l'exposició, per la ràdio, per tot.
0: Bé, pel que fa a la ràdio, tranquil·litat, i pel que fa a l'exposició ja estan penjades les fotografies i, en aquest cas, l'exposició s'anomena Càmera en Mano. Per què?
1: Bueno, perquè realment la nostra vida fotogràfica sempre va amb càmera en mano i aprofitem qualsevol oportunitat per agafar la càmera. Així que...
0: Vosaltres formeu part d'un grup que es dedica a la fotografia de persones aficionades a la fotografia des de fa ja temps, que us reuniu al Frederic i Montpou. I en aquest cas, en quantes fotografies comptarem i quina és la temàtica? Més o menys, variada?
1: Mira, de tot el grup que estem ara a fotografia, de Fotos Seniors, som 18 persones que es posem. S'han animat aquest any gent nova i crec que els hem mimat una mica. Vull dir, els han animat i, bueno, són uns 7 nous. Són 18 i són 69 fotografies que es posem. I la temàtica és molt variada. Cada un de nosaltres ha escollit allò que vol ensenyar i que vol mostrar i que vol compartir. I variada en temàtica i també en tecnologies. En aquest moment es posarem coses, fotografies que estan dintre de les abstraccions, de les superposicions, perspectives forçades, fotografia de fauna, paisatges, fotografia de detall, fotografia conceptual, paneo, temàtica tècnica d'Amsky, moviment creatiu o zooming. Vull dir que, com veus, hi ha un conglomerat interessant.
0: Molt bé, molt variat pel que fa a la temàtica i pel que fa també al tractament d'aquesta fotografia amb les tècniques, no?, en les que es fan. Vosaltres us reuniu al Frederic Montpou, doncs, amb algun professor, alguna professora que us ensenya aquestes tècniques?
1: A veure, en aquest moment, bueno, la creadora del grup és Isabel Tejera des del 2013, vull dir que porta ja molts anys i és una aficionada de tota la vida, ho porta a la sang perquè el seu pare ja era aficionat, ho ha viscut sempre. I però tenim també companys que arrel del Covid, com que els grups havien de minoritzar-se i érem un grup gran, doncs vam fer com sessions. I llavors hi ha 3 companys o 4 que participen també en aquestes classes donant-les. Tenim els dimarts un grup, el dimecres 3 grups. Els dimecres hi ha una primera franja que es fa inici, una segona franja que és espai fotogràfic, que es tracten les coses més tecnològiques, més tècniques, de, bueno, profunditat de camp, diafragma, bueno, aquestes coses més tècniques, i una última franja dels dimecres que és edició. Avui en dia no es pot parlar de fotografia sense parlar d'edició, això està clar ja. I ens nodrim d'aquest companys que ens ajuden a avançar en la fotografia, però també de moltes altres coses. Bueno, coneixem vides i obres de fotògrafs, visitem moltes exposicions fotogràfiques i després fem sortides i pràctiques d'allò que treballem a l'aula, doncs sortim a fer pràctiques, a vegades són pràctiques també dintre de l'aula, però el carrer ens aporta moltíssim. El carrer, festivitats, aconteciments, qualsevol cosa, aprofitem per agafar la càmera en mano i sortir al carrer.
0: És a dir, que us agrada especialment fer fotografies a l'exterior, no?
1: Evidentment. Evidentment que ens agrada més, tot i que també fem pràctiques dintre l'aula. La profunditat de camp es pot practicar dintre d'una aula. En Frederic Montpou també s'han fet pràctiques de llums, per exemple, de llums sense foc.
0: Sí.
1: Vull dir, aprofitem tot el que podem, tant dintre, però sobretot fora. Sortim força.
0: Sortiu en grup o després que cadascun individualment doncs, té la seva pràctica, no? a l'exterior?
1: Sí, bueno, generalment les sortides que fem les fem programades per a tot el grup i algunes sortides es fan també treballades per grup classe, per coses molt, molt concretes. Però les sortides així més per agafar fotografies, no tant com un objectiu concret, sinó per educar l'ull fotogràfic i aquella intuïció de dir allò és una fotografia que m'agrada i que vull captar, doncs són com més generals. O sigui, podem sortir a, la, no sé, a un jardí i agafes fotografies de macro, agafes fotografies de paisatge panoràmiques, agafes fotografies d'una flor sencera, d'una flor de detall. Vull dir, és una mica per educar aquell ull i la teva intuïció fer-la com a més consolidada, no?
0: Molt bé, l'exposició fins a quin dia es pot veure?
1: Fins al 30 de maig, sí. La veritat és que us animem, als oients que teniu a l'altra banda, per venir a veure-la. Jo penso que us cridarà l'atenció, sobretot això.
0: Doncs tenim un gran ventall de fotografies diferents, elaborades, realitzades amb diferents tècniques, com deien, que es poden veure a la sala Margarida Xirgó. És una activitat inclosa dins de les jornades de la gent gran, càmera en mano, expo de l'aula o dels fotògrafs sèniors del Centre Frederic Mompou, de l'Associació de la Gent Gran, com diem, una activitat inclosa a la programació de les jornades de la gent gran d'enguany. Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies. Que sigui un èxit l'exposició, sense dubte que ho serà. I moltíssimes gràcies per venir i explicar-ho.
1: De res. Gràcies a vosaltres. Bueno, a mi m'agradaria agrair a l'Ajuntament l'àmbit de la cultura que ens ha estat al costat nostre contínuament, a resoldre tots els temes que l'hem plantejat i també a vosaltres que ens feu sempre un foradet per donar-nos veu i bueno, també a l'associació que ens té sota el seu cobert.
0: Moltíssimes gràcies, Teresa Foguet, des de l'Associació de la Gent Gran. Exposició fotogràfica, són 69 fotografies, càmera en mano a la sala Margarida Xirgo. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, el cuiner Ferran Adrià és el convidat estrella avui de The Food Capital Summit a Castelldefels. Aquest matí s'està duent a terme en aquests moments la inauguració oficial de l'estrella dedicada al reconegut xef al passeig marítim. The Food Capital converteix Castelldefels des d'avui fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial, amb delegacions de ciutats de tot el món que, com la nostra, han apostat per la gastronomia com a eina de transformació urbana. La remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acabarà en la primera meitat del 2027. Els treballs, que acumulen més d'un any de retard, reestructuren l'esquema de vies i andanes. Es tracta d'un punt estratègic del mapa de la xarxa de transport ferroviari de proximitat al sud de l'àrea metropolitana de Barcelona. El projecte, que afronta la seva última fase, ha consistit en la reestructuració de l'esquema de vies i andanes de l'estació per separar i diferenciar els trànsits de rodalies de les circulacions passants de mitjana i llarga distància. I demà dimecres la plaça de l'Església serà l'escenari de l'acte central de les 44es jornades de la gent gran. L'acte s'iniciarà a les 6. A l'inici de les jornades comptarà amb el Parlament de les Autoritats i el lliurament de diversos records. L'acte inclourà un homenatge a les parelles que celebren les seves noces d'or 2026 i altres reconeixements. És tot de moment. Més informació ja en el curs de l'informatiu d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que té lloc el proper 28 de maig, i com sempre des d'aquí, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, des de l'Ajuntament, doncs s'organitzen activitats al respecte. I perquè ens les expliqui, nosaltres, Ana Dolors Rodríguez, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu? Quant de temps? A més, feia dies que quan hem parlat per telèfon i no he vingut aquí.
0: No és igual.
1: Així que no és el mismo, no? Així que encantada d'estar aquest matí amb vosaltres.
0: Moltes gràcies, Anna, a nosaltres de tenir-te. Bé, què s'ha preparat en enguany per celebrar aquest dia?
1: Doncs enguany jo el que resaltaria de la proposta, sabeu que és el Dia Internacional d'Acció de la Salut per la Salut de les Dones, és una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan a altres àrees i també al propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut. És un dia que es va començar a commemorar arrel d'una proposta que va fer la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe, i el que intenta és reflexionar, promocionar i fer palanca en el que històricament l'avenç mèdic ha tingut una mirada molt centrada en el model masculí, i sabem perfectament que tant els estudis, no vull enredar perquè són termes molt, molt mèdics i no vull aquí enredar-me, però sí que aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs, unes hormones, una constitució doncs, biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures. Actualment continuem sent les dones majoritàriament, hi ha molts homes que s'estan incorporant en aquest vaixell, però continuem sent les dones qui ens responsabilitzem de les cures. Les cures suposen una càrrega emocional, física i psicològica amb unes conseqüències doncs, a la nostra salut. Doncs aquestes conseqüències dels mandats de gènere doncs, també volem ficar aquest focus. Dit això, les propostes que tenim a lo concret són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de com, quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys, i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció, important. Llavors podreu trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a les xarxes socials també, l'enllaç per fer aquestes inscripcions. I ara sí, les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia, el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions doncs això, a les xarxes socials i a la web.
0: Molt bé, doncs déu-n'hi-do les propostes, molt diverses, però totes tenim com a punt neuràlgic o central aquesta cura a nosaltres mateixes.
1: I tan important que és, perquè justament dintre que parlàvem dels mandats de gènere que assumim les dones de cura, sempre cap als altres, mai aquest foc cap a nosaltres. I sempre, mira, això ho diu molt, molt la meva mare, Mira, la citaré avui, amb especial orgull, que no podem cuidar si no ens cuidem. O sigui, és imprescindible que parem, que sí que és veritat que les cures sovint són urgents, no pots deixar cures per demà, no les pots aplaçar, però és també urgent i no pots aplaçar la cura d'una mateixa. I aquesta cura passa per parar, per informar-se, per conèixer, per compartir, i doncs això, doncs aquestes jornades són una oportunitat doncs, per fer això.
0: Molt bé, 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Es poden consultar aquestes activitats, es poden fer inscripcions a través del web municipal?
1: Correcte, a través del web municipal trobareu tota la informació perquè cada activitat, com organitzen persones, entitats perdó, diferents doncs, o departaments de l'Ajuntament diferents, tenen la seva via d'inscripció. Si algú es perd, no ho troba, estem a l'Espai Montserrat Roig, us podem donar tota la informació que necessitem. I com jo no em vull posar en jardins mèdics perquè no són els meus, jo dels desviaixos de gènere aquests el que vulgueu, mira, vull recuperar, fa uns anys ja havia teníem un podcast que es deia Connectem amb la Salut i el capítol dos, justament que vam gravar aquí a la ràdio de Castelldefels, gira entorn a aquest dia, és un podcast que està compartit en diferents professionals de territori que reflexiona sobre aquestes diferències que impacten de manera directa a les dones, així que qui no tingui temps no pugui, l'oportunitat d'escoltar doncs, aquest capítol 2 del podcast Connectem amb la Salut, que també és una oportunitat doncs, per compartir, per reflexionar d'aquest impacte diferencial que té les dones.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, d'Anna Dolors Rodríguez, de tenir-te aquí als estudis de la ràdio.
1: Ja sabeu que el plaer és meu. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Los aniversarios del 2026. 65 años que Yuri Gagarin hace el primer viaje de un hombre al espacio. Yuri Alexeyevich Gagarin nacía el 9 de marzo en Kursino, en el Óblast Occidental, y moría el 27 de marzo de 1968 en Óblast de Vladimir. Fue un cosmonauta y piloto soviético que se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio exterior, logrando un importante hito en la carrera espacial. Su cápsula Vostok 1 completó una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. Gagarin pasó a ser una celebridad internacional y fue galardonado con numerosas medallas y títulos, incluido el de héroe de la Unión Soviética, la mayor condecoración de su país. Gagarin nació en el pueblo de Klushino, cerca de Gastak, una ciudad después rebautizada con su nombre. Gagarin, en su juventud, trabajó en una fundición de acero en la ciudad de Liubertsi. Después se unió a la Fuerza Aérea Soviética como piloto y fue destinado a la base aérea de Luostari, cerca de la frontera con Noruega, antes de ser seleccionado para el programa espacial de la Unión Soviética, junto a otros 5 candidatos a cosmonauta. Tras su pionero vuelo espacial, Gagarin pasó a ser director adjunto de entrenamiento del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, institución que también más tarde fuera nombrada en su honor. Además, fue elegido primer diputado del Soviet de la Unión en 1962 y después del Soviet de las Nacionalidades, respectivamente las cámaras baja y alta del Soviet Supremo de la Unión Soviética, máximo órgano legislativo de la Unión Soviética. Su órbita en la nave Vostok 1 fue su único vuelo espacial, aunque fue designado como tripulante de reserva para la misión Soyuz 1, que terminó en un accidente mortal en el que falleció su amigo compañero cosmonauta Vladimir Komarov. Convertido en un héroe y temiendo por su vida, las autoridades soviéticas le prohibieron permanentemente realizar más vuelos espaciales. No obstante, se le permitió volver a pilotar aviones después de completar el 17 de febrero de 1968 un curso de entrenamiento en la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea Zhukovsky. Finalmente, 5 semanas después, Gagarin murió cuando en el caza de entrenamiento MiG-15 que pilotaba junto a su instructor de vuelo se estrelló cerca de la localidad de Kirsaz. Los aniversarios del 2026.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Tornem de nou a la plaça de les Palmeres, on s'està donant a terme aquest acte d'inauguració oficial de l'estrella dedicada a Ferran Adrià, el reconegut xef. Doncs hem pogut parlar abans amb el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i el Baix Llobregat, Manuel Ángel Ortiz, i l'Estefania González i el Miguel Navarro estaven encara allà i ens expliquen com estan en doncs aquest esdeveniment. Endavant, Estefania, molt bon dia.
3: Bon dia, Anna, de nou des de la plaça de les Palmeres de Castelldefels. On en aquests mateixos moments s'està fent el seu Parlament Ferran Adrià. Estem vivint un dels actes centrals de Food Capital Summit 2026, aquí a la ciutat com a epicentre de la gastronomia internacional, i l'ambient a la plaça de les Palmeres, la veritat és que és espectacular. Ja ho comentàvem fa una estoneta amb Xumi Ortiz, del Gremi d'Hostaleria, feia una valoració molt positiva. Moltes persones s'estan seguint seguint aquest homenatge aquí en directe, un homenatge al xef Ferran Adrià, una de les figures més influents de la gastronomia mundial, que avui rep la seva estrella al Passeig de les Estrelles de Castelldefels. Ara mateix, com dèiem, està fent ell el seu parlament, fa uns minuts s'ha parlat també l'alcalde Manu Reyes, que destacava la projecció internacional que porta aquest tipus d'esdeveniment a la nostra ciutat, el paper que assumeix també Castelldefels com a referent gastronòmic i turístic, i per la seva banda, escoltant a Ferran Adrià, ha fet continua fent unes paraules d'agraïment, unes paraules emocionals també amb el seu vincle amb la ciutat. Recordem que ell va començar la seva trajectòria al sector gastronòmic a l'hotel Playa Fels, va començar com a rentaplats i ha mencionat que va rentar tants plans que ara mateix ja no vol rentar més a casa seva i per tant ja això ja no continua fent. Va començar aquí els seus primers passos dins del món de la cuina, com dèiem, i ara quan acabi el seu parlament li atorgaran la jaqueta de cuiner per fer-se també una fotografia, això ho hem mencionat també amb el president del Gremi d'Hostaleria, que ens deia que havien fet una crida des del Gremi als cuiners, a la restauració local, a venir amb les seves jaquetilles, com ens deia ell, i es faran aquesta fotografia. Després passaran a la zona del Passeig de les Estrelles, que està aquí just al costat de la plaça de les Palmeres, es faran la fotografia grupal i arribarà ja el moment de finalitzar aquest gran acte, una jornada gastronòmica, que a més, això sí, finalitzarà l'acte com a tal, però continuarà aquesta tarda amb nous show cookings internacionals a partir de les 3 de la tarda, aquí obert a tota la ciutadania a la plaça de les Palmeres en el marc d'aquest Food Capital Summit.
1: Molta jaquetilla blanca, doncs, al voltant teu, no? I del Miguel, Estefania.
3: Efectivament, Anna, la veritat és que dona goig mirar cap a la plaça de les Palmeres perquè veiem a tots els cuiners amb la seva jaqueta blanca, alguns amb també jaqueta negra, l'altra jaqueta que ens comentava el Xumi Ortiz, que és de color beige, perquè es veu que és la novetat d'un canvi que tenen des del Gremi d'Hostaleria, aquest tipus de jaquetilla que presentaran avui en fer-se el moment de la fotografia. I també molta ciutadania, he de dir, que s'ha apropat molta gent curiosos i gent també que ja tenia l'acte en el seu calendari.
1: Molt bé. Per veure en directe el Ferran Adrià, aquest home que ho va revolucionar absolutament tot en el món de la gastronomia. Doncs moltíssimes gràcies, Miguel Navarro i Estefania González. Us esperem al començament de l'informatiu.
3: Perfecte, Anna. Tornem en una estona. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara. Doncs així estan les coses en el Parlament en aquests moments de Ferran Adrià, el xef que és el convidat estrella de The Food Capitals Summit a Castelldefels, aquesta trobada global que ha reunit a la nostra ciutat a delegacions de diverses capitals gastronòmiques del món, moltes d'elles reconegudes també com a ciutats creatives de la UNESCO en la categoria de gastronomia.
4: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
5: El lunes a las 8 de la tarde.
4: En Radio Castelldefels.
0: Ahí sí son, ahí sí son. El magazine de Ràdio Castelldefels.

0: Aixi som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: 爱是上
1: 爱是上
0: al magazine de Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
0: Així som.
1: Així som. Així som.
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Bon dia, Ferran Adrià és el xef, el convidat estrella avui de The Food Capital Summit a Castelldefels. Aquest esdeveniment converteix Castelldefels des d'avui i fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial, amb delegacions de ciutats de tot el món que, com la nostra, han apostat per la gastronomia com a eina de transformació urbana. Aquest és el titular de portada de l'informatiu d'avui, dimarts 19 de maig. Hi ha, però, altres assumptes que centren la nostra atenció informativa avui. Són aquests. Demà dimecres, la plaça de l'Església serà l'escenari de l'acte central de les 44es jornades de la gent gran. L'acte s'iniciarà a les 6 i l'inici de les jornades comptarà amb el Parlament de les Autoritats. Inclourà un homenatge a les parelles que celebren les Noces d'Or 2026 i altres reconeixements. Continua en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny. I l'Escola Municipal de Dansa prepara el curs 2026-2027. Aquest dissabte, jornada de portes obertes dirigida a nou alumnat. Del 20 al 29 de maig, període de matrícula. El Servei Municipal obre les seves portes de nou amb una oferta formativa molt variada i amb la seva participació en diversos actes i festivals al llarg de l'any.

0: Ferran Adrià, el convidat estrella avui de The Food Capital Summit a Castelldefels aquest matí ha tingut lloc l'acte d'inauguració oficial de l'estrella dedicada al reconegut xef al Passeig Marítim. The Food Capital es converteix Castelldefels d'avui i fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial, amb delegacions de ciutats de tot el món que, com la nostra, han apostat per la gastronomia com a eina de transformació urbana. Així, Castelldefels rep des d'avui fins al 21 de maig delegacions de 27 ciutats de 20 països de tot el món. Formen part moltes d'elles en el capítol de categoria de gastronomia de les ciutats creatives de la UNESCO. Estefania González i també Miguel Navarro es troben a la plaça de les Palmeres, l'escenari d'aquest esdeveniment avui. Després ens portaran l'actualitat i com s'està desenvolupant la jornada. Canviem de tema perquè el que està succeint aquests dies a Castelldefels també són les jornades de la gent gran. Demà dimecres, la plaça de l'Església és l'escenari de l'acte central d'aquestes jornades. L'acte s'iniciarà a les 6 de la tarda i l'inici de les jornades comptarà amb el Parlament de les Autoritats i el lliurament de diversos records. El regidor de Gent Gran, Nico Cerca, destacava la importància d'aquest acte.
1: El miércoles quisiera recordar que tenemos la merienda el miércoles por la tarde, a las 6 de la tarde en concreto. Tenemos la orquesta, que habitualmente es la Bisbal, insisto, a las 6 de la tarde, donde hemos repartido 1.200 tickets ya, 1.200 tickets. Aquí nos encontramos también que siempre falta alguno, bueno, es la merienda típica. Entonces, quisiera remarcar que esa cantidad de personas no es el poder de convocatoria que tienen estas jornadas, pues es elevadísimo. Nosotros, y yo en este caso como responsable, pues estoy contento con lo siguiente.
0: L'acte inclourà un homenatge a les parelles que celebren les noces d'or 2026 i altres reconeixements. Així ho subratllava la monitora del programa Salut i Diversió per la Gent Gran, Sílvia Soriano.
2: La verdad es que es el más emotivo, el más emocional. Reciben pues un homenaje las personas que cumplen 50 años de casados, las bodas de oro. Este año creo que hay siete más una boda de platino. Y además creo que va a ir también, falta confirmar, la persona de mayor edad a la plaza.
0: Posteriorment tindrà lloc un concert amb la participació de l'orquestra de la Principal de la Bisbal i cap a 7:45 la mateixa orquestra protagonitzarà el Gran Ball de la Gent Gran. Entre 7:45 i 8:00, en una zona habilitada del carrer Arcadi Balaguer, se servirà el berenar. Les invitacions gratuïtes es podrien recollir fins al 15 de maig al Centre Cívic Frederic Montpuy a la UAC. Sílvia Soriano.
2: Porque es muy bonito, además viene una orquesta que es, la verdad es que hace una primera parte de un concierto lírico. Hay un parón donde se reciben las bodas de oro, se hacen estos homenajes y luego pues hay una parte más bailable. Además allí pues bueno, se recoge un pequeño obsequio, una merienda que hacemos, que ya lo hicimos desde hace unos años, que fue una merienda popular para todo el colectivo y además pues bueno, pues reciben un regalo también de jornadas. Así que bueno, yo les animo a todo el mundo desde aquí que nos estén escuchando, que puedan venir a la plaza si tienen ticket, fenomenal, y si no también que aparezcan y que se pongan a bailar con nosotros, que ahí estaremos todos para pasar un rato agradable.
0: Doncs a la plaça de l'Església, on tindrà lloc, dèiem, demà aquest acte central de les jornades de la gent gran, a la plaça de les Palmeres, on es troben Estefania González i Miguel Navarro per informar-nos de com s'està desenvolupant aquesta inauguració oficial de l'estrella dedicada al xef Ferran Adrià. Endavant, Estefania, molt bon dia.
3: Bon dia, Anna. Doncs Castelldefels ja té una nova estrella, el seu Passeig de les Estrelles, tot just acabant de descobrir-la, i no és una estrella qualsevol. Aquest migdia el que s'ha inaugurat oficialment és la placa dedicada al xef Ferran Adrià, considerat una de les figures més revolucionàries i influents de la gastronomia contemporània. L'acte, que s'està celebrant des d'aquest matí, començava a primera hora amb un show cooking de diferents xefs internacionals, emmarcat dins del The Food Capital Summit 2026, i després ja a les 12 començava com a tal l'acte de descoberta, aquest homenatge al xef Ferran Adrià. Ha reunit representants institucionals, xefs internacionals, professionals de la restauració, professionals de la restauració local, sobretot, i nombrosos veïns, veïnes curiosos que no s'han volgut perdre aquest reconeixement. Durant els parlaments començava l'alcalde Manu Reyes, destacant la projecció internacional que aporta aquest tipus d'esdeveniment a Castelldefels i també destacant el paper de la ciutat com a referent gastronòmic i turístic. Recordem algun dels projectes que estan en marxa. Justament diumenge acabava la ruta de la tapa, la 21a edició, També tenim la mostra de la cuina i també ha mencionat l'arròs de Castelldefels, un projecte amb molta projecció i del que s'està aconseguint assolir que sigui un referent gastronòmic i turístic per la ciutat. Per la seva banda, Ferran Adrià ha agraït el reconeixement, ha recordat els seus inicis professionals vinculats precisament amb la nostra ciutat, on començava a fer els primers passos dins del món de la cuina, i després dels discursos ja ha arribat aquest moment, que just acabem de veure, del descobriment oficial de la placa commemorativa al Passeig de les Estrelles, aquí al costat de la plaça de les Palmeres, i l'alcalde també ha lliurat al xef una rèplica de l'estrella. Cal recordar que Ferran Adrià va transformar completament la gastronomia mundial des del restaurant El Bulli, escollit en diverses ocasions millor restaurant del món, i és considerat el creador del moviment tecnoemocional que va revolucionar la cuina d'avantguarda. La jornada gastronòmica continuarà aquesta tarda a partir de les 3 amb nous show cookings internacionals aquí a la plaça de les Palmeres i oberts a tota la ciutadania en el marc d'aquesta de Food Capital Summit, aquesta trobada internacional que està convertint Castelldefels i la continuarà convertint fins dijous en aparador mundial de la gastronomia.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta crònica del que ha succeït aquí a la plaça de les Palmeres, aquest acte d'inauguració oficial de l'estrella dedicada al reconegut xef Ferran Adrià, que va començar justament la seva carrera en un restaurant de Castelldefels. Moltíssimes gràcies també per acostar-nos doncs, als principals a les principals activitats d'aquesta trobada global de Food Capital Summit que reuneix delegacions de diverses capitals gastronòmiques del món a Castelldefels fins al 21 de maig. Moltes gràcies, Estefania González i Miguel Navarro.
3: Gràcies a tu, Anna. Bon dia.
0: Bon dia. Canviem de tema perquè ja està en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel govern d'Espanya. Recordem que les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny del 2026. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos àmbits de l'atenció social, serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana, l'OAC. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes. Llavors hem reforçat amb personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'oficina d'atenció ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
0: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés a través dels circuits municipals, s'ha d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona anem a fer-ho més fàcil. No cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
0: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització d'adreçat a persones que es troben en situació administrativa irregular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen. No? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
0: Des de l'Ajuntament comptabilitzen que des que es va iniciar el procés han rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volen obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de Serveis Socials anuncien que des de la passada setmana s'amplien els horaris per atendre moltes més persones i recorden no esperar fins a l'últim moment per obtenir la documentació.
4: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous, vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que no hi ha, només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.
0: La sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Es recomana informar-se sempre per canals oficials, tenint com a referència el web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La Generalitat de Catalunya també ha posat a disposició de la ciutadania un espai web de suport i acompanyament, on es pot consultar més informació. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels va celebrar el passat cap de setmana el seu 44è aniversari amb diverses activitats culturals i festives que van omplir els carrers de la ciutat entre dijous i diumenge. La celebració ha tingut lloc en un dels moments més destacats el passat dissabte amb la recepció institucional als castellers de Castelldefels a l'Ajuntament i la descoberta d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església, en reconeixement a la fita històrica assolida el passat 8 de desembre amb el primer quadre d'avui descarregat per la colla. El president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, Jan Monero, ha destacat que aquest aniversari ha servit també per recuperar celebracions que durant anys no s'havien pogut fer amb normalitat i per posar en valor tota la feina de l'Agrupació de Cultura Popular de la ciutat.
5: Amb molta il·lusió, primer de tot, perquè enguany és el primer any que després d'unes quantes edicions sense poder celebrar l'aniversari amb totes les colles de l'agrupació, doncs ho hem pogut tornar a fer i ha sigut un cap de setmana molt especial en aquest sentit, des de dijous i divendres amb els assajos especials i després dissabte, un gran dia, no? Amb el matí primer vam començar amb la presentació del llibre d'en Kevin Prados, que és un casteller dels Nens del Vendrell, després també vam poder gaudir de la recepció institucional i la descoberta d'aquesta placa commemorativa, que després seguirem parlant, també de l'espectacle Aleta dintre del Festival Viu Dansa, que va ser també una cosa molt maca, després per la tarda ja la Diada Castellera i la Tabalada i la Carretillada, i ja diumenge doncs, amb els gegants i els balls a la plaça Nus Català.
0: Molero ha recordat també els 44 anys d'història de l'agrupació, una entitat que ha crescut fins a convertir-se en un dels grans motors culturals de Castelldefels.
5: 44 anys d'història és molta història. Fa doncs, 44 anys vol dir que vam deixar el 1982, fruit una mica de tot el procés que es va caracteritzar per la transició i els primers anys de la democràcia en la recuperació del carrer i en l'impuls de la vida cívica, no? I cultural. I en aquest sentit doncs, estem molt contents i molt orgullosos d'haver pogut mantenir aquest esperit dels anys 80 i haver-lo portat fins a ple 2026.
0: Durant el cap de setmana hi va haver Diada Castellera, Cercavila de Gegants, Vals Populars, Tabalada i un dinar de germanor, en una programació que va tornar a evidenciar el bon moment que viu la cultura popular a la ciutat. Tot i això, Molero ha fet una crida a continuar sumant suport i implicació ciutadana perquè les entitats puguin continuar creixent.
5: La veritat que l'Agrupació de Cultura Popular està creixent i es nota perquè cada any som més socis, cada any fem més activitats i això ens agrada molt. Tot i això, com sempre, ens falta gent, perquè sempre, sobretot amb els castells, mai acaba la gent que necessitem i si dissabte vam ser unes 150 persones a la plaça, ens agradaria ser 300 i ens agradaria poder fer castells molt grans.
0: Pel que fa al reconeixement institucional als castellers, el president de l'Agrupació de Cultura Popular ha agraït especialment la instal·lació de la placa commemorativa a la plaça de l'Església, un espai simbòlic per a la colla.
5: En primer lloc, agrair a l'Ajuntament, no, que ens hagi volgut rebre i que ens hagi volgut posar aquesta placa i com a agrupació i com a colla castellera doncs estem molt orgullosos de que l'any passat poguéssim assolir el 4-8, també vam poder assolir la Torre del Set per primer cop després de, no sé si eren 27 o 28 anys, havent-la intentat per primer cop. Són fites que a nivell casteller i a nivell tècnic doncs ens il·lusionen profundament perquè són un pas molt gran en el sentit d'avançar castellerament parlant, no?
0: L'acte també va comptar amb una actuació especial de Viudança que va voler sumar-se a la celebració del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular a Maleta, un espectacle de la companyia de Marc Fernández. La peça de dansa contemporània, inspirada en l'imaginari del món casteller, va convertir la plaça de l'Església en un espai de trobada cultural i emoció compartida. Canviem d'assumpte, perquè l'Ajuntament de Castelldefels ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts renovables i sostenibles. El document, a més, per Endesa, validat pel sistema de garanties d'origen de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, certifica que l'electricitat destinada a l'enllumenat públic, edificis municipals i escoles és d'origen verd, principalment solar i fotovoltaic. Escoltem Jordi Serret, cap d'unitat d'Espai Públic i Serveis, explicant com és el procés del mercat elèctric.
6: Perquè sigui tenible, hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars, hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són quatre. Són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans, i després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim, doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan d'alguna manera tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades. I aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia diària en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Doncs en aquest cas el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores a l'Ajuntament, per l'Ajuntament venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
0: El subministrament es fa a través de l'acord marc de compra agregada impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. Aquest sistema permet centralitzar la compra energètica i garantir que l'electricitat subministrada als equipaments municipals sigui d'origen renovable. Precisament, el consistori adquireix energia a través d'aquest marc contractual compartit amb altres administracions locals. Ens explica Jordi Serret.
6: Fa uns anys, l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Però va arribar un moment, doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet, que a través de lo que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diguem una central de compres, amb la qual els ajuntaments ens podem adherir i, al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia, podem obtenir millors condicions. Dins del que seria aquesta central de compres, hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del mercat ibèrico d'energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren en el mercat de valors sigui d'origen renovable.
0: L'Ajuntament també compra part de l'energia Iberdrola. En aquest cas, la companyia no emet certificats específics com el d'Endesa, però el contracte municipal estableix igualment que l'energia subministrada ha de provenir de fonts renovables.
6: Segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un Factor Energia, per dir d'alguna manera. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa, doncs, bueno, que en aquest cas Endesa, doncs, té una rama comercial, doncs, estructuralment més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de font.
0: Des del consistori destaquen que aquesta aposta per l'energia verda contribueix tant a reduir l'impacte ambiental com a avançar cap a un model de ciutat més sostenible.
6: Al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fem força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda. No? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat, i l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o cada ajuntament, doncs, és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals, o optimització amb els sistemes de consum, com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
0: Castelldefels manté així el seu compromís amb el consum d'energia sostenible i amb les polítiques de reducció d'emissions i eficiència energètica. I arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més, matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem com es explica els objectius Regina Rodríguez, tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació.
7: L'Accelera el creixement és un programa que ajuda les petites i les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer en criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
0: Fins al proper 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Regina Rodríguez.
7: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí? Per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera, perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen.
0: La propera sessió informativa online serà el dimecres 20 de maig de 10 a 11 del matí i la darrera el dijous 4 de juny de 4 a 5 de la tarda. El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels. I aquest dissabte l'Escola Municipal de Dansa prepara el curs 2026-2027 i ho comença a fer amb una jornada de portes obertes dirigida al nou alumnat. Del 20 al 29 de maig, el període de matrícula al Servei Municipal obre les seves portes de nou amb una oferta formativa molt variada i amb la seva participació en diversos actes i festivals al llarg de l'any. El Servei de l'Ajuntament té com a objectiu donar la formació de base per la pràctica de la dansa i esdevenir un servei educatiu formatiu de qualitat i fomentar el gust per aquesta activitat artística. L'escola ofereix classes de diferents tècniques com dansa en família per alumnes fins a 3 anys i a partir dels 4, llenguatge musical, iniciació a la dansa, dansa clàssica, creativa, contemporània, dansa espanyola i danses urbanes. També hi ha grups d'adults amb estils com el jazz, el claqué, flamenc, calaix, contemporani, clàssic i urbà.

Abans de marxar, recordem els principals arguments de l'informatiu d'avui, dimarts 19 de maig. Aquest matí s'ha produït l'acte d'inauguració oficial de l'Estella dedicada a Ferran Adrià, el reconegut xef al Passeig Marítim, dins dels actes de The Food Capital Summit, que ha convertit Castelldefels d'avui fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial. Es tracta d'una trobada global que reuneix delegacions de diverses capitals gastronòmiques del món, moltes d'elles reconegudes com a ciutats creatives de la UNESCO. Demà dimecres, la plaça de l'Església serà l'escenari de l'acte central de les 44ena jornades de la gent gran. L'acte s'iniciarà a les 6. L'inici comptarà amb el Parlament de les Autoritats i el jurament de diversos records. Aquest acte inclourà un homenatge a les parelles que celebren les noces d'or 2026 i altres reconeixements. L'Escola Municipal de Dansa prepara el curs 2026-2027 del 20 al 29 de maig, període de matrícula, i aquest dissabte, jornada de portes obertes dirigida a nou alumnat. És tot, rebre les salutacions a Gerard Carreras, Miguel Navarro, Estefania González i Ana López. Tornem amb més informació demà. Gràcies per escoltar-nos. Molt bona tarda.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Avui, el pròleg del programa l'hem otorgat al pianista de Montreal, Canadà, Oscar Peterson, considerat com un virtuós i millor pianista de jazz, té enregistrats 200 àlbums i va guanyar 8 premis Grammys. Va fer mils de concerts a tot el món durant els seus 60 anys d'activitat professional. Estava considerat com el rei del swing. Les tendències jazzístiques van ser el swing i el bop. Sempre ha actuat com a solista amb trios, piano, baix i bateria. No ha acompanyat a instrumentistes del metall ni cordes. Als 14 anys va iniciar a Ràdio Montreal com a músic professional i les primeres experiències van ser jazzístiques, s'entén, amb en Johnny Holmes. El 1945 va fer moltes jam sessions. Va formar un trio amb el que estaven el contrabaixista Ray Brom i el guitarrista Barney Kiss. Ha compartit escenari

Μάρις, Αμαστάν Γκέρτς, σαξοφωνίστα, Μπένι Κάρτερ, τρομπατίστα, Γιάλ Σάξο, Μπεν Μπέστερ, Έλα Φίτζερατ, η Λουίζ Άρμστρονγκ. Va cambiar molts músics durant la seva època de grups que tenia a les seves ordres i és el moment d'iniciar el Club del Jazz amb dos grans músics del Latin Jazz. Hilario Durán, pianista de l'Havana, Cuba, i Paquito Rivera, saxofonista també de l'Havana, Cuba, formen duet i aixequen el taló del Club del Jazz amb un estàndard del jazz llatí, Nit de Tunísia.

dos músics de l'elit del jazz llatí, col·laboracions d'Hilario i Paquito de Rivera, saxofonista, i John Patitucci, baixista. Paquito de Rivera ha compartit escenaris amb el trompetista Arturo Sandoval i el pianista Michel Camilo.

El pianista canadenc de Montreal, Oscar Peterson, ens acompanya al Club del Jazz i en el pròleg del programa i ens ofereix a molta exquisitat un tema molt popular a ritme de blues, l'himne de la llibertat.

En Òscar, les tendències van ser el swing i el blues. Hi ha moltes col·laboracions amb músics de l'elit americana.

El saxofonista de The Trois als Estats Units, Gene Garrett, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li aquest tema, treball propi, a ritme de jazz, Sobadin.

Els dimarts, a les 10 de la nit, el Creu del Jazz està amb tots vosaltres a la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El baixista Abraham Laboriel, de Ciutat de Mèxic, convidat al Club del Jazz i novetat al programa per primera vegada, ens aporta aquest tema original, El passeig del baix.

Les col·laboracions de Na Abraham han sigut Gary Barton, vibrafonista, i Henry Mancini, director de banda.

El trompetista d'Allon, Estats Units, Miles Davis, ens acompanya al Club del Jazz pel seu prestigi com a músic de jazz clàssic i també escoltarem el que ens aporta el programa, com és el blues Freddie Friuladder.

A mi més, ha col·laborat amb el saxofonista Charlie Parker i el pianista-compositor Bill Evans.

Tots els dimarts a les 10 de la nit presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El vibrafonista dels Angels California, Buddy Hutcherson, convidat al Club del Jazz per la gran consideració de ser un gran músic del vibràfono, al que li escoltarem el blues Dangerland.

Les influències i estils d'en Body són el jazz, el bebop, més fusions, i ha compartit escenaris amb el saxofonista Charlie Parker i el pianista Vin Evans.

I això ha sigut tot per avui. Esperant que ho direu, donarem les gràcies a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica. I com a cluenda us deixem amb Mel Levis Orchestra per a que gaudiu escoltant el swing clàssic 3 i 1.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio a la carta i ràdio online. Castelldefels a través del nostre web radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Bon dia, Ferran Adrià és el xef, el convidat estrella avui de The Food Capital Summit a Castelldefels. Aquest esdeveniment converteix Castelldefels des d'avui i fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial, amb delegacions de ciutats de tot el món que, com la nostra, han apostat per la gastronomia com a eina de transformació urbana. Aquest és el titular de portada de l'informatiu d'avui, dimarts 19 de maig. Hi ha, però, altres assumptes que centren la nostra atenció informativa avui. Són aquests. Demà dimecres, la plaça de l'Església serà l'escenari de l'acte central de les 44ènes jornades de la gent gran. L'acte s'iniciarà a les 6 i l'inici de les jornades comptarà amb el Parlament de les Autoritats. Inclourà un homenatge a les parelles que celebren les Noces d'Or 2026 i altres reconeixements. Continua en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny. I l'Escola Municipal de Dansa prepara el curs 2026-2027. Aquest dissabte, jornada de portes obertes dirigida a nou alumnat. Del 20 al 29 de maig, període de matrícula. El Servei Municipal obre les seves portes de nou amb una oferta formativa molt variada i amb la seva participació en diversos actes i festivals al llarg de l'any.

0: Ferran Adrià, el convidat estrella avui de The Food Capital Summit a Castelldefels aquest matí ha tingut lloc l'acte d'inauguració oficial de l'estrella dedicada al reconegut xef al Passeig Marítim. The Food Capital es converteix Castelldefels d'avui i fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial, amb delegacions de ciutats de tot el món que, com la nostra, han apostat per la gastronomia com a eina de transformació urbana. Així, Castelldefels rep des d'avui fins al 21 de maig delegacions de 27 ciutats de 20 països de tot el món. Formen part moltes d'elles en el capítol de categoria de gastronomia de les ciutats creatives de la UNESCO. Estefania González i també Miguel Navarro es troben a la plaça de les Palmeres, l'escenari d'aquest esdeveniment avui. Després ens portaran l'actualitat i com s'està desenvolupant la jornada. Canviem de tema perquè el que està succeint aquests dies a Castelldefels també són les jornades de la gent gran. Demà dimecres, la plaça de l'Església és l'escenari de l'acte central d'aquestes jornades. L'acte s'iniciarà a les 6 de la tarda i l'inici de les jornades comptarà amb el Parlament de les Autoritats i el lliurament de diversos records. El regidor de Gent Gran, Nico Cerca, destacava la importància d'aquest acte.
1: El miércoles quisiera recordar que tenemos la merienda el miércoles por la tarde, a las 6 de la tarde en concreto. Tenemos la orquesta, que habitualmente es la Bisbal, insisto, a las 6 de la tarde, donde hemos repartido 1.200 tickets ya, 1.200 tickets. Aquí nos encontramos también, que siempre falta alguno, bueno, es la merienda típica. Entonces, quisiera remarcar que esa cantidad de personas no es el poder de convocatoria que tienen estas jornadas, pues es elevadísimo. Nosotros, y yo en este caso como responsable, pues estoy contento en lo siguiente.
0: L'acte inclourà un homenatge a les parelles que celebren les noces d'or 2026 i altres reconeixements. Així ho subratllava la monitora del programa Salut i Diversió per la gent gran, Sílvia Soriano.
2: La verdad es que es el más emotivo, el más emocional. Reciben pues un homenaje las personas que cumplen 50 años de casados, las bodas de oro. Este año creo que hay siete más una boda de platino. Y además creo que va a ir también, falta confirmar, la persona de mayor edad a la plaza.
0: Posteriorment tindrà lloc un concert amb la participació de l'orquestra de la Principal de la Bisbal i cap a 7:45 la mateixa orquestra protagonitzarà el Gran Ball de la Gent Gran. Entre 7:45 i 8:00, en una zona habilitada del carrer Arcadi Balaguer, se servirà el berenar. Les invitacions gratuïtes es podrien recollir fins al 15 de maig al Centre Cívic Frederic Montpuy a la UAC. Sílvia Soriano.
2: Porque es muy bonito, además viene una orquesta que es, la verdad es que hace una primera parte de un concierto lírico. Hay un parón donde se reciben las bodas de oro, se hacen estos homenajes y luego pues hay una parte más bailable. Además allí pues bueno, se recoge un pequeño obsequio, una merienda que hacemos, que ya lo hicimos desde hace unos años, que fue una merienda popular para todo el colectivo y además pues bueno, pues reciben un regalo también de jornadas. Así que bueno, yo les animo a todo el mundo desde aquí que nos estén escuchando, que puedan venir a la plaza si tienen ticket, fenomenal, y si no también, que aparezcan y que se pongan a bailar con nosotros, que ahí estaremos todos para pasar un rato agradable.
0: Doncs a la plaça de l'Església, on tindrà lloc, dèiem, demà aquest acte central de les jornades de la gent gran, a la plaça de les Palmeres, on es troben Estefania González i Miguel Navarro per informar-nos de com s'està desenvolupant aquesta inauguració oficial de l'estrella dedicada al xef Ferran Adrià. Endavant, Estefania, molt bon dia.
3: Bon dia, Anna. Doncs Castelldefels ja té una nova estrella, el seu Passeig de les Estrelles, tot just acabant de descobrir-la, i no és una estrella qualsevol. Aquest migdia el que s'ha inaugurat oficialment és la placa dedicada al xef Ferran Adrià, considerat una de les figures més revolucionàries i influents de la gastronomia contemporània. L'acte que s'està celebrant des d'aquest matí començava a primera hora amb un show cooking de diferents xefs internacionals emmarcat dins del The Food Capital Summit 2026 i després ja a les 12 començava com a tal l'acte de descoberta, aquest homenatge al xef Ferran Adrià. Ha reunit representants institucionals, xefs internacionals, professionals de la restauració local, sobretot, i nombrosos veïns, veïnes curiosos que no s'han volgut perdre aquest reconeixement. Durant els parlaments començava l'alcalde Manu Reyes, destacant la projecció internacional que porta aquest tipus d'esdeveniment a Castelldefels i també destacant el paper de la ciutat com a referent gastronòmic i turístic. Recordem algun dels projectes que estan en marxa. Justament diumenge acabava la ruta de la tapa, la 21a edició, També tenim la mostra de la cuina i també ha mencionat l'arròs de Castelldefels, un projecte amb molta projecció i del que s'està aconseguint assolir que sigui un referent gastronòmic i turístic per la ciutat. Per la seva banda, Ferran Adrià ha agraït el reconeixement, ha recordat els seus inicis professionals vinculats precisament amb la nostra ciutat, on començava a fer els primers passos dins del món de la cuina, i després dels discursos ja ha arribat aquest moment que just acabem de veure del descobriment oficial de la placa commemorativa al Passeig de les Estrelles, aquí al costat de la plaça de les Palmeres, i l'alcalde també ha lliurat al xef una rèplica de l'estrella. Cal recordar que Ferran Adrià va transformar completament la gastronomia mundial des del restaurant El Bulli, escollit en diverses ocasions millor restaurant del món, i és considerat el creador del moviment tecnoemocional que va revolucionar la cuina d'avantguarda. La jornada gastronòmica continuarà aquesta tarda a partir de les 3 amb nous show cookings internacionals aquí a la plaça de les Palmeres i oberts a tota la ciutadania en el marc d'aquesta de Food Capital Summit, aquesta trobada internacional que està convertint Castelldefels i la continuarà convertint fins dijous en aparador mundial de la gastronomia.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta crònica del que ha succeït aquí a la plaça de les Palmeres, aquest acte d'inauguració oficial de l'estrella dedicada al reconegut xef Ferran Adrià, que va començar justament la seva carrera en un restaurant de Castelldefels. Moltíssimes gràcies també per acostar-nos doncs, als principals les principals activitats d'aquesta actuada global de Food Capital Summit que reuneix delegacions de diverses capitals gastronòmiques del món a Castelldefels fins al 21 de maig. Moltes gràcies, Estefania González i Miguel Navarro.
3: Gràcies a tu, Anna. Bon dia.
0: Bon dia. Canviem de tema perquè ja està en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel govern d'Espanya. Recordem que les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny del 2026. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos àmbits de l'atenció social, serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana, la OAC. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes, i llavors hem reforçat amb personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
0: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés a través dels circuits municipals, s'ha d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona... anem a fer-ho més fàcil. No cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
0: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització de 7 persones que es troben en situació administrativa regular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen. No? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
0: Des de l'Ajuntament comptabilitzen que des que es va iniciar el procés han rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volen obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de Serveis Socials anuncien que des de la passada setmana s'amplien els horaris per atendre moltes més persones i recorden no esperar fins a l'últim moment per obtenir la documentació.
4: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous, vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que no hi ha, només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.
0: La sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Es recomana informar-se sempre per canals oficials, tenint com a referència el web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La Generalitat de Catalunya també ha posat a disposició de la ciutadania un espai web de suport i acompanyament, on es pot consultar més informació. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels va celebrar el passat cap de setmana el seu 44è aniversari amb diverses activitats culturals i festives que van omplir els carrers de la ciutat entre dijous i diumenge. La celebració ha tingut lloc en un dels moments més destacats el passat dissabte amb la recepció institucional als castellers de Castelldefels a l'Ajuntament i la descoberta d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església, en reconeixement a la fita històrica assolida el passat 8 de desembre amb el primer quadre d'avui descarregat per la colla. El president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, Jan Monero, ha destacat que aquest aniversari ha servit també per recuperar celebracions que durant anys no s'havien pogut fer amb normalitat i per posar en valor tota la feina de l'Agrupació de Cultura Popular de la ciutat.
5: Amb molta il·lusió, primer de tot, perquè enguany és el primer any que després d'unes quantes edicions sense poder celebrar l'aniversari amb totes les colles de l'agrupació, doncs ho hem pogut tornar a fer i ha sigut un cap de setmana molt especial en aquest sentit, des de dijous i divendres amb els assajos especials i després dissabte, un gran dia, no? Amb el matí primer vam començar amb la presentació del llibre d'en Kevin Prados, que és un casteller dels Nens del Vendrell. Després també vam poder gaudir de la recepció institucional i la descoberta d'aquesta placa commemorativa, que després seguirem parlant, també de l'espectacle Aleta dintre del Festival Viudança, que va ser també una cosa molt maca. Després, per la tarda, ja la Diada Castellera i la Tabalada i la Carretillada, i ja diumenge doncs, amb els gegants i els balls a la plaça Nus Català.
0: Molero ha recordat també els 44 anys d'història de l'agrupació, una entitat que ha crescut fins a convertir-se en un dels grans motors culturals de Castelldefels.
5: 44 anys d'història és molta història. Fa doncs, 44 anys vol dir que vam néixer el 1982, fruit una mica de tot el procés que es va caracteritzar per la transició i els primers anys de la democràcia en la recuperació del carrer i en l'impuls de la vida cívica, no?, i cultural. I en aquest sentit doncs, estem molt contents i molt orgullosos d'haver pogut mantenir aquest esperit dels anys 80 i haver-lo portat fins a ple 2026.
0: Durant el cap de setmana hi va haver Diada Castellera, cercavila de gegants, balls populars, tabalada i un dinar de germanor, en una programació que va tornar a evidenciar el bon moment que viu la cultura popular a la ciutat. Tot i això, Molero ha fet una crida a continuar sumant suport i implicació ciutadana perquè les entitats puguin continuar creixent.
5: La veritat que l'Agrupació de Cultura Popular està creixent i es nota perquè cada any som més socis, cada any fem més activitats i això ens agrada molt. Tot i això, com sempre, ens falta gent, perquè sempre, sobretot amb els castells, mai acaba la gent que necessitem i si dissabte vam ser unes 150 persones a la plaça, ens agradaria ser 300 i ens agradaria poder fer castells molt grans.
0: Pel que fa al reconeixement institucional als castellers, el president de l'Agrupació de Cultura Popular ha agraït especialment la instal·lació de la placa commemorativa a la plaça de l'Església, un espai simbòlic per a la colla.
5: En primer lloc, agrair a l'Ajuntament, no, que ens hagi volgut rebre i que ens hagi volgut posar aquesta placa. I com a agrupació i com a colla castellera doncs estem molt orgullosos de que l'any passat poguéssim assolir el 4-8. També vam poder assolir la Torre de Set per primer cop després de, no sé si eren 27 o 28 anys, havent-la intentat per primer cop. Són fites que a nivell casteller i a nivell tècnic doncs ens il·lusionen profundament perquè són un pas molt gran en el sentit d'avançar castellerament parlant, no?
0: L'acte també va comptar amb una actuació especial de Viudança que va voler sumar-se a la celebració del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular a Maleta, un espectacle de la companyia de Marc Fernández. La peça de dansa contemporània, inspirada a l'imaginari del món casteller, va convertir la plaça de l'Església en un espai de trobada cultural i emoció compartida. Canviem d'assumpte, perquè l'Ajuntament de Castelldefels ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts renovables i sostenibles. El document, a més per Endesa i validat pel Sistema de Garanties d'Origen de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, certifica que l'electricitat destinada a l'enllumenat públic, edificis municipals i escoles és d'origen verd, principalment solar i fotovoltaic. Escoltem Jordi Serret, cap d'unitat d'Espai Públic i Serveis, explicant com és el procés del mercat elèctric.
6: Perquè sigui intenible, hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars, hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són quatre. Són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans, i després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim, doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan d'alguna manera tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades. I aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia diària en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Doncs en aquest cas el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores a l'Ajuntament, per l'Ajuntament, venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
0: El subministrament es fa a través de l'acord marc de compra agregada impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. Aquest sistema permet centralitzar la compra energètica i garantir que l'electricitat subministrada als equipaments municipals sigui d'origen renovable. Precisament, el consistori adquireix energia a través d'aquest marc contractual compartit amb altres administracions locals. Ens explica Jordi Serret.
6: Fa uns anys, l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Però va arribar un moment, doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet, que a través de lo que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diem una central de compres, amb la qual els ajuntaments ens podem adherir i, al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia, podem obtenir millors condicions. Dins del que seria aquesta central de compres, hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del Mercado Ibérico d'Energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren al mercat de valors sigui d'origen renovable.
0: L'Ajuntament també compra part de l'energia Iberdrola, en aquest cas la companyia no emet certificats específics com el d'Endesa, però el contracte municipal estableix igualment que l'energia subministrada ha de provenir de fonts renovables.
6: Segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un Factor Energia, per dir d'alguna manera. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa, doncs, bueno, que en aquest cas Endesa, doncs, té una rama comercial, doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de font.
0: Des del consistori destaquen que aquesta aposta per l'energia verda contribueix tant a reduir l'impacte ambiental com a avançar cap a un model de ciutat més sostenible.
6: Al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fem força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda, no? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat, i l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o cada ajuntament, doncs és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals, o optimització amb els sistemes de consum, com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els doncs, grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
0: Castelldefels manté així el seu compromís amb el consum d'energia sostenible i amb les polítiques de reducció d'emissions i eficiència energètica. I arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més, matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem com els explica els objectius Regina Rodríguez, tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació.
7: L'Accelera el creixement és un programa que ajuda a les petites i a les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer en criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no, vull dir, no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
0: Fins al proper 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Regina Rodríguez.
7: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí? Per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen.
0: La propera sessió informativa online serà el dimecres 20 de maig de 10 a 11 del matí i la darrera el dijous 4 de juny de 4 a 5 de la tarda. El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels. I aquest dissabte l'Escola Municipal de Dansa prepara el curs 2026-2027 i ho comença a fer amb una jornada de portes obertes dirigida al nou alumnat. Del 20 al 29 de maig, al període de matrícula, el Servei Municipal obre les seves portes de nou amb una oferta formativa molt variada i amb la seva participació en diversos actes i festivals al llarg de l'any. El servei de l'Ajuntament té com a objectiu donar la formació de base per a la pràctica de la dansa i esdevenir un servei educatiu formatiu de qualitat i fomentar el gust per a aquesta activitat artística. L'escola ofereix classes de diferents tècniques com dansa en família per a alumnes fins a 3 anys i a partir dels 4, llenguatge musical, iniciació a la dansa, dansa clàssica, creativa, contemporània, dansa espanyola i danses urbanes. També hi ha grups d'adults amb estils com el jazz, el claqué, flamenc, flamenc, calaix contemporani, clàssic i urbà.

Abans de marxar, recordem els principals arguments de l'informatiu d'avui, dimarts 19 de maig. Aquest matí s'ha produït l'acte d'inauguració oficial de l'Estella dedicada a Ferran Adrià, el reconegut xef al Passeig Marítim, dins dels actes de The Food Capital Summit que ha convertit Castelldefels d'avui fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial. Es tracta d'una trobada global que reuneix delegacions de diverses capitals gastronòmiques del món, moltes d'elles reconegudes com a ciutats creatives de la UNESCO. Demà dimecres, la plaça de l'Església serà l'escenari de l'acte central de les 44.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. El xef Ferran Adrià, convidat estrella avui de Food Capital Summit a Castelldefels, aquest matí a les 12 tindrà lloc l'acte d'inauguració oficial de la seva estrella, dedicada al reconegut xef al Passeig Marítim. De Food Capital converteix Castelldefels des d'ahir fins al 21 de maig en epicentre de la gastronomia mundial. La remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acabarà en la primera meitat de 2027. Els treballs s'acumulen més d'un any de retard, però reestructuraran l'esquema de vies i andanes. Es tracta d'un punt estratègic del mapa de la xarxa de transport ferroviari de proximitat al sud de l'àrea metropolitana de Barcelona. I demà dimecres, la festa de la gent gran torna a la plaça de l'Església. Serà a partir de les 6 de la tarda, amb aquesta tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert, ball de gala i berenar multitudinari per a 1.200 persones, tot a la plaça de l'Església. També inclourà aquest acte central de les jornades el lliurament de records i l'homenatge a les persones que celebren, les parelles que celebren les noces d'or 2026. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
4: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies

0: Famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. I get on rush. El magazine. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.

0: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. Avui assistirem en directe al lliurament doncs, de l'estrella al gran cuiner Ferran Adrià, que en els seus començaments va tenir molt a veure amb Castelldefels. El mateix imagino que ho explicarà després al voltant del migdia. La nostra unitat mòbil viatjarà fins a la platja per, com deia, assistir en directe al lliurament d'aquesta estrella, el reconeixement i també a aquesta reunió al Summit que congrega, que aplega molts cuiners internacionals i juntament amb els nostres, a la Castelldefels, seran allà a la plaça de les Palmeres. Avui també parlarem del Dia Mundial de Salut de les Dones, de les activitats que s'han programat al respecte. I des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez ens informarà. El subinspector de la policia local, Leo Piqué, també ens explicarà les darreres actuacions, les darreres incidències en matèria de seguretat que han passat a la ciutat. Les jornades de la gent gran continuen i recordem que la biblioteca està exposada una gran exposició fotogràfica protagonitzada per la gent gran, pels fotògrafs sèniors que es troben al Centre Cívic Frederic Mompou. L'exposició es diu Càmera en Mano i es pot veure també durant els propers dies a la Sala Margarida Xirgú. Més de 1.000 persones es van reunir, un èxit total, un rècord de participació a la darrera cursa organitzada per Istea Desconnecta per l'Autisme. La seva directora, Pilar García, ens explicarà més detalls d'aquesta cursa, com va anar. I en el cofí d'avui, el Partit Popular, com cada dimarts, en aquest cas, ens acompanyarà el regidor de Medi Ambient i també de Mobilitat, Pedro Paredes. I en breu escoltarem els continguts d'un dels programes de la graella de Ràdio Castelldefels avui. Canto Popular Latinoamericano Ernesto Duclosón, el seu conductor, ens explica els continguts. Comencem, welcome!
1: Així som! El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ara al butlletí informatiu Castelldefels. Avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. El poliesportiu de Can Vinader acull aquest matí 221 alumnes de 6è de primària en la segona jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars. Hi participen 5 escoles de la ciutat, Can Roca, Josep Guinovart, Torre Barona, Frank Wall i La Ginesta, en diverses disciplines, com són el coldball, dodgeball i atletisme. Queden menys de 50 dies pel pas del Tour per Castelldefels. La nostra ciutat formarà part de la segona etapa, Tarragona-Barcelona, el 5 de juliol. Encara es pot formar part del voluntariat de l'etapa de Castelldefels. Les persones que vulguin col·laborar en aquests aspectes ho poden fer a través d'una inscripció a la web de la Generalitat. I tornen a la Guaita les càpsules formatives per a persones emprenedores. Estan obertes les inscripcions per als nous cicles d'emprenedoria 2026 destinats a qualsevol persona amb una idea de negoci o projecte empresarial en fase inicial. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins aviat!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Així som.
3: Així som.
2: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
0: Així som, així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
0: Així som.
2: Així.
0: El magazín de ràdio Castelldefels.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels.
0: Us hi esperem.
3: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
4: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Amb nosaltres Leo Piqué, sotinspector de la policia local. Com vostè aquesta sintonia, pues parlem de seguretat i de diferents successos que han passat en les últimes hores. Comencem amb un intent de suïcidi que va haver a la platja, que sortosament doncs, no va arribar al final perquè veu intervenir conjuntament amb el SEM i els serveis d'emergència. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna. Doncs sí, malauradament hem de tornar a parlar una altra vegada d'una persona que se va intentar treure la vida. Va ser ahir concretament pel matí, al passeig marítim, en un edifici on se va encaramar a quatre alçades i la feia intenció de llançar-se. Gràcies a la ràpida actuació, que bueno, van acudir, com tu has dit, SEM, bombers, nosaltres, Mossos, i a més, vull dir, ja de per si l'atenció que suposa una situació d'un possible suïcidi, doncs en aquest cas estava l'agravant d'aquesta persona, era francesa, de parla francesa, i en la qual cosa la capacitat d'intentar influir, no? Crear vincles amb la persona, que és importantíssim, els primers segons que interactues per intentar treure-li del cap aquesta intenció de treure-se la vida, doncs era molt, molt complicat. Per sort, una companya que parla francès perfectament va ser la que va interactuar amb ell i el va convèncer i van poder recondir la situació, i el que va quedar tot doncs, amb un ensurt i amb una situació de risc que malauradament doncs, cada vegada estem més acostumats. Però voldria felicitar des d'aquí a la meva companya i també a tots els cossos que van intervenir, perquè se va evitar una molt probable pèrdua d'una vida.
0: Recordem que hi ha un servei directe d'informació en el cas, doncs, en aquests casos, en intents de suïcidi, que és el 024.
1: Sí, correcte. Davant de qualsevol situació de suïcidi, algú, vull dir,
0: tentativa
1: que algú detecti, és important que qualsevol testimoni, primer de tot, truqui a la policia per intentar evitar-ho, per fer ràpidament la primera intervenció, que és on se decideix el resultat d'una banda o l'altra. I després hi ha tres telèfons. El 024 que tu bé dius, Anna, és un telèfon per persones que tinguin pensaments suïcides. És a dir, si algú, doncs, per alguna situació concreta, per un trastorn mental, pel que sigui, una depressió, té intent suïcidi i està... El simple fet de pensar en treure-se la vida, no cal esperar molt, no? Doncs és interessant que sàpiguen que hi ha un telèfon, que és 024, al qual se pot acudir, està 24 hores actiu, on darrere hi haurà una persona que intentarà atendre la millor forma possible aquelles inquietuds o aquells mals pensaments que té aquella persona. Després també, evidentment, se pot recórrer al 061, que és Salut Respon, també és un telèfon on se podrà atendre i s'intentarà calmar a la persona, i si algú ho deu de fora, ho detecta o pensa que algú pot tenir intents de suïcidis, pot trucar al 112, policia local o Mossos d'Esquadra, i acudirem d'immediat per intentar evitar un mal final, no?, de tot això.
0: Mm. Són situacions en les quals us veieu també vosaltres, o bé perquè algú truca a la centraleta de la policia local i explica el que t'he pensat fer, o algun familiar, però són també elements amb els quals situacions amb les quals us trobeu també des de la policia local, no?
1: Sí, mira, Anna, les alertes de suïcidi poden venir de llocs tan inverosímils. Ara és que m'ha vingut al cap una que vam tenir fa un temps. Es truca una persona des de Texas, d'Estats Units, informant, també en la barrera idiomàtica, anglès, el company se defensava bé, informant que una persona coneguda d'aquest home, que ens trucava de Texas, insisteixo, estava a Castelldefels i estava intentant suïcidar-se. Aleshores, se van fer les comprovacions que van poder, vam acudir al domicili, la referència que aquest alertant ens donava, i efectivament vam trobar una persona, una noia, que s'havia ingerit gran quantitat de pastilles i van tenir que dur-la a l'hospital per salvar la vida. O sigui, que al final les alertes de suïcidi poden venir per qualsevol lloc, perquè, vull dir, des d'algú que detecta un comportament estrany, per exemple, les vies del tren, no? Algú que, oi, hi ha una persona que està donant voltes al voltant de les vies, no? I comença a moure el cap, són comportaments estranys, perquè quasi mai el suïcidi se produeix de cop i volta, o sigui, hi ha un procés, no? De sí, no, no sí, no sí. Aleshores, o algú que està a dalt d'un pont, també mirant, comença a fer gestos, és a dir, de vegades sí que hi ha indicis que ens poden alertar de que aquella persona se vol treure la vida, d'altres vegades no tant. Aleshores, la forma d'assabentar-nos és molt variopinta. Vull dir, des de la mateixa persona que de vegades pot deixar una nota o pot avisar algú o no, fins i tot sobretot el comportament, que aquí sí que, com sempre, demanar a la ciutadania que qualsevol comportament que detectin anormal en un lloc on algú se pot treure la vida, que és important que ens avisin d'immediat.
0: Dormir qüestions relacionades amb incidències que heu tingut aquests dies, com un simulacre d'accident a l'Ànec Blau.
1: Sí, mira, concretament
0: habitualment.
1: Recordem que Castelldefels som un municipi que tenim molts centres comercials. Tota la zona d'allà de passeig ferrocarril està plena de centres comercials. La major part d'ells són centres comercials d'una planta, la qual cosa a risc doncs, existeix, però n'hi ha vies d'evacuació. I la zona més, amb més risc de Castelldefels, com no pot ser d'altra forma, és l'Ànec Blau. Amb l'Ànec Blau tenim acord de col·laboració sempre i quan fan el simulacre que el fa el centre comercial, doncs ens avisa com a observadors a diferents cossos, Mossos d'Esquadra, bombers, Protecció Civil i nosaltres. En aquest cas, el simulacre va tenir lloc el dimecres, o sigui, el divendres, perdona, i es tractava d'un vehicle elèctric que s'incendiava al pàrquing i a partir d'aquí començava un incendi en tot el centre comercial. En la qual cosa s'havia d'evacuar tot el centre comercial i fer una evacuació ordenada i amb cura per evitar doncs, mals majors. Sobretot pensem que tenim un centre comercial que sobretot és cap de setmana hi ha moltíssima intensitat de visites, no? Moltíssima gent, i cal buscar doncs, la via doncs, que si s'ha de fer una evacuació que sigui el més traumàtica possible. En principi, qualsevol simulacre val per aprendre de les coses que poden fallar i crec que aquest simulacre va ser de gran valor i d'interès per totes les parts.
0: Molt bé, i en una altra ordre de coses també es va procedir a la detenció d'una persona que havia intentat robar establiments de la ciutat, en aquest cas el petit comerç, i se la va enxampar una parada de bus.
1: Sí.
0: No era un lladre que era finat, no?
1: Bueno, era un lladre que feia servir el servei públic de transport, no? Vull dir, sempre insistim en que cal fer servir el servei públic, però en aquest cas doncs, va ser per intentar donar-se la fuga. Una persona que va intentar robar entre establiments, forçant portes i forçant panys de portes i demés, van ser frustrats i amb la descripció que se'ns va donar, casualment en una parada del bus, n'hi havia una persona que coincidia plenament amb aquesta descripció, la patrulla va anar, va identificar i, efectivament, a més, duia les eines adients per forçar. La qual cosa volia dir que sí, que era el delinqüent que havia intentat robar. Moltes vegades ens trobem quan n'hi ha, ara fa molt temps que per sort no es passa, quan s'entrava a robar domicilis, moltes vegades ens venia de gent que venia en transport públic, sobretot en tren. És a dir, les estacions són un punt sempre calent i com ja tenim referències, doncs de vegades gent que va amb una motxilla, pensem que la gent que ens està o que entrava a les vivendes no són gent que vagi amb una furgoneta i s'endugui la tele i l'ordinador, sinó són gent que passen totalment desapercebuts, que entren, se poden endur les joies que n'hi hagin, coses de valor i poc més. Aleshores, aquesta gent va anar a la motxilla amb roba de feina moltes vegades, però en nostres urbanitzacions, qualsevol policia o qualsevol persona pensa que és un treballador de manteniment o jardineria o qualsevol cosa, i baixen xino-xano, foten el parc com diuen nosaltres, vull dir, entren, roben i baixen caminant cap a l'estació i agafen el tren. Aleshores, hem descobert... I clar, és més complicat de tenir-los, perquè no hi ha cap vehicle, si al principi passen tot més apercebut. La qual cosa vull dir que les estacions de tren i estacions d'autobús són dos punts calents que la policia fem una intensa vigilància perquè són punts de pas d'aquest perfil delinqüencial.
0: En aquest cas, suposo que els establiments estaven tancats i pretenia forçar l'entrada, és que eren unes hores per la nit.
1: Sí, era per la nit. Sí,
0: no? Eren després a les 9 del vespre d'endavant. I en aquest cas també va ser molt valuosa doncs, la descripció que va fer del presumpte delinqüent als veïns que es van per la zona i van veure, evidentment, que volia forçar les portes d'aquests establiments.
1: Com sempre, me canso de repetir-ho, que és molt important a la col·laboració ciutadana, que qualsevol cosa que vegin i detecti qualsevol ciutadà que se doni la importància que té, que no passa res, que ens truquin, que ens avisin a Mossos, a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, veurem ara què passa. Quan no podem aconseguir res és quan no tenim cap informació. Vull dir, perquè de vegades, evidentment, nosaltres el delinqüent es veu de lluny. Bueno, també tenim cotxes camuflats, per sort, però el patrullar se veu de lluny, no? Quan patrullem, tothom se porta molt bé, no? És com al col·legi, quan està el profe, que tothom, bueno, ara no tant, abans tothom es portaven bé i quan marxava el profe se muntava el lío, no? Per això és igual. Quan se va la policia se munta el lío. Per això és important que algú ens digui aquells perfils i ens ajudi, perquè si no seria molt difícil de tenir delinqüents.
0: Aquest cap de setmana també ha hagut un esdeveniment que ha plegat moltíssimes persones a la cursa que organitza Vistea, desconeguda per l'autisme, que va concentrar més de 1.000 persones a la zona de la platja, però que es va desenvolupar sense incidències.
1: Istea és un clàssic de les curses de Castelldefels, a més de la que estem molt orgullosos, perquè va ser una iniciativa que va sorgir aquí, que ja portem, m'atreviria a dir, quasi 20 anys o poder més, i cada any té una acollida molt gran. Per sort, el tema del TEA ha hagut un canvi importantíssim en la societat de la percepció d'aquest trastorn, no? I de l'acceptació i sobretot d'entendre perquè aquestes persones són diferents i tenen un problema, no, tenen poca acceptació al soroll, als canvis, i tot i que costa molt d'entendre, però per sort Estea està fent una funció fantàstica i recolzant a les famílies i sobretot a les persones, als nens, als adults que pateixen o són d'aquest perfil psicològic, i sobretot reconduir i educar-nos a la societat de que aquests perfils existeixen, que són totalment vàlids, al contrari, són ser gent molt més creativa, gent molt més intel·ligent en molts àmbits que la resta podem ser, i cal que tinguin el seu lloc i sobretot el seu entorn segur i de respecte.
0: Molt bé, i a hores d'ara doncs, està a punt de començar d'aquí a 10 minuts un acte doncs, on se les té homenatge al cuiner Ferran Adrià, que va començar la seva carrera com a cuiner precisament a Castelldefels, i també se li lliurarà aquesta estela en el Passeig de la Fama dins d'aquest esdeveniment Summit, que és Summit de Food Capitals by Delis Network, que plegarà doncs, a molts cuiners i cuineres de l'àmbit internacional del nostre municipi.
1: Doncs sí, justament això està calentet, m'ha millor dit, com un fogó de Ferran Adrià, està calentet a punt de succeir, perquè jo tinc calculat que és a 3:15 i doncs, aquest acte que tu has descrit té lloc a la plaça de les Palmeres, al costat, recordem-nos que està el que és el passeig dels Estels, no? Dels Estels que fa poc van inaugurar-li una a Lorenzo Quinn, no? Per la seva trajectòria a Castelldefels, i en aquest cas és Ferran Adrià, que ha tingut un vincle en Castelldefels històric perquè va començar a treballar a l'Hotel Playafels, i ell així ho ha reconegut sempre, i és un orgull per el nostre municipi fer un reconeixement a una persona, a un xef d'aquesta envergadura.
0: Crec que té família aquí també, el Ferran Adrià. Sí. Doncs, Leo, alguna cosa més a dir?
1: Doncs jo crec que avui ja tenim prou, no? Vull dir, hem d'anar una mica mesurant la informació, perquè crec que avui tenim ja una bona càpsula informativa.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Leo Piqué. Gràcies. Com sempre, sotsinspector de la policia local de Castelldefels. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.

0: Doncs parlem ara de fotografies i a primera hora d'aquest programa ens fèiem ressò de les jornades de la gent gran i de l'activitat d'aeròbic que s'està fent a la plaça de l'Església. Ara parlem d'una altra activitat inclosa en aquest programa. M'estic referint a l'exposició de fotografia que impulsa l'Associació de la Gent Gran i que s'anomena Càmera en Mano. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Teresa Foguet, que és membre de l'Associació de la Gent Gran i coordinadora una mica d'aquesta exposició. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs una mica nerviosa per tot, per l'exposició, per la ràdio, per tot.
0: Bé, pel que fa a la ràdio, tranquil·litat, i pel que fa a l'exposició ja estan penjades les fotografies i, en aquest cas, l'exposició s'anomena Càmera en Mano. Per què?
1: Bueno, perquè realment la nostra vida fotogràfica sempre va amb càmera en mano i aprofitem qualsevol oportunitat per agafar la càmera. Així que...
0: Vosaltres
1: és inherent.
0: Formeu part d'un grup que es dedica a la fotografia de persones aficionades a la fotografia des de fa ja temps, que us reuniu al Frederic i Montpou. I en aquest cas, en quantes fotografies comptarem i quina és la temàtica? Més o menys, variada?
1: Mira, de tot el grup que estem ara a fotografia, de fotosèniors, som 18 persones que es posem. S'han animat aquest any gent nova i crec que els hem mimat una mica. Vull dir, els hem animat i, bueno, són uns 7 nous. Són 18 i són 69 fotografies que es posem. I la temàtica és molt variada. Cada un de nosaltres ha escollit allò que vol ensenyar i que vol mostrar i que vol compartir. I variada en temàtica i també en tecnologies. En aquest moment es posarem coses, fotografies que estan dintre de les abstraccions, de les superposicions, perspectives forçades, fotografia de fauna, paisatges, fotografia de detall, fotografia conceptual, paneo, temàtica, tècnica d'Amsky, moviment creatiu o zooming. Vull dir que, com veus, hi ha un conglomerat interessant.
0: Molt bé, molt variat pel que fa a la temàtica i pel que fa també al tractament d'aquesta fotografia amb les tècniques, no?, en les que es fan. Vosaltres us reuniu al Frederic Montpou, doncs, amb algun professor, alguna professora que us ensenya aquestes tècniques?
1: A veure, en aquest moment, bueno, la creadora del grup és Isabel Tejera des del 2013, vull dir que porta ja molts anys i és una aficionada de tota la vida, ho porta a la sang perquè el seu pare ja era aficionat, ho ha viscut sempre. I però tenim també companys que arrel del Covid, com que els grups havien de minoritzar-se i érem un grup gran, doncs van fer com sessions. I llavors hi ha 3 companys o 4 que participen també en aquestes classes donant-les. Tenim els dimarts un grup, el dimecres 3 grups. Els dimecres hi ha una primera franja que es fa inici, una segona franja que és espai fotogràfic, que es tracten les coses més tecnològiques, més tècniques, de, bueno, profunditat de camp, diafragma, bueno, aquestes coses més tècniques, i una última franja dels dimecres que és edició. Avui en dia no es pot parlar de fotografia sense parlar d'edició, això està clar ja. I ens nodrim d'aquest companys que ens ajuden a avançar en la fotografia, però també de moltes altres coses. Bueno, coneixem vides i obres de fotògrafs, visitem moltes exposicions fotogràfiques i després fem sortides i pràctiques d'allò que treballem a l'aula, doncs sortim a fer pràctiques, a vegades són pràctiques també dintre de l'aula, però el carrer ens aporta moltíssim. El carrer, festivitats, aconteciments, qualsevol cosa, aprofitem per agafar la càmera en mano i sortir al carrer.
0: És a dir, que us agrada especialment fer fotografies a l'exterior, no?
1: Evidentment. Evidentment que ens agrada més, tot i que també fem pràctiques dintre l'aula. La profunditat de camp es pot practicar dintre d'una aula. En Frederic Montpou també s'han fet pràctiques de llums, per exemple, de llums sense foc.
0: Sí.
1: Vull dir, aprofitem tot el que podem, tant dintre, però sobretot fora. Sortim força.
0: Sortiu en grup o després que cadascun individualment doncs, té la seva pràctica, no? a l'exterior? Sí,
1: bueno, generalment les sortides que fem les fem programades per a tot el grup i algunes sortides es fan també treballades per grup classe, per coses molt, molt concretes. Però les sortides així més per agafar fotografies, no tant com un objectiu concret, sinó per educar l'ull fotogràfic i aquella intuïció de dir allò és una fotografia que m'agrada i que vull captar, doncs són com més generals. O sigui, podem sortir a, la, no sé, a un jardí i agafes fotografies de macro, agafes fotografies de paisatge panoràmiques, agafes fotografies d'una flor sencera, d'una flor de detall. Vull dir, és una mica per educar aquell ull i la teva intuïció fer-la com a més consolidada, no?
0: Molt bé, l'exposició fins a quin dia es pot veure?
1: Fins al 30 de maig, sí. La veritat és que us animem, als oients que teniu a l'altra banda, per venir a veure-la. Jo penso que us cridarà l'atenció, sobretot això.
0: Doncs tenim un gran ventall de fotografies diferents, elaborades, realitzades amb diferents tècniques, com deien, que es poden veure a la sala Margarida Xirgó. És una activitat inclosa dins de les jornades de la gent gran, càmera en mano, expo de l'aula o dels fotògrafs sèniors del Centre Frederic Mompou, de l'Associació de la Gent Gran, com diem, una activitat inclosa a la programació de les jornades de la gent gran d'enguany. Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies. Que sigui un èxit l'exposició, sense dubte que ho serà. I moltíssimes gràcies per venir i explicar-ho.
1: De res. Gràcies a vosaltres. Bueno, a mi m'agradaria agrair a l'Ajuntament l'àmbit de la cultura que ens ha estat al costat nostre contínuament, a resoldre tots els temes que l'hem plantejat i també a vosaltres que ens feu sempre un foradet per donar-nos veu i bueno, també a l'associació que ens té sota el seu cobert.
0: Moltíssimes gràcies, Teresa Foguet, des de l'Associació de la Gent Gran. Exposició fotogràfica, són 69 fotografies, càmera en mano a la sala Margarida Xirgo. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

Ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels.